0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
10: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
5: FM. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
12: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat. Un poco de todo y algo más.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: desconeixia el barri,
1: treball,
0: al 677-38-77-19 93-201-7474.
2: És que tenim oients que fan molts quilòmetres. A peu d'entrada l'Enric en fa 9, la Montse 7 i l'Albert 6 quilòmetres amb 700 metres. M'agrada molt aquesta precisió,
0: precisió
2: que ens envia l'Albert. L'Anna diu, cada dia faig 56 quilòmetres, no a peu en aquest cas, els fa en cotxe per anar i tornar de la feina, i us he de dir que em menjo uns embussos terribles al Vallès Occidental, a l'AP7. Vaig pujant, in crescendo. El Quim cada dia, la carretera d'Hostalets de Balenyà i Orís, anar i tornar 80 quilòmetres. Fa 18 anys que faig aquest trajecte i us he de dir que el meu vehicle, que té 13 anys, ja porta 380.000 quilòmetres en el total de la seva vida. El Paco de Manresa, 54 en cotxe, i a més 10 caminant, però atenció...
0: Epa.
2: On teníem el rècord, Brigita?
3: A 300 de l'EVA.
2: Molt bé, doncs ens està... Tu parlaves de comercials, taxistes, camioners, sí, que ens estan seguint a la solució. L'Ivan condueix un camió, fa rutes entre territoris d'Espanya i també de Portugal, i la seva forquilla diària de quilòmetres és entre 200 i 800 quilòmetres. Entre 200 i 800 quilòmetres.
0: Això es creu a la península, fill meu.
2: Això és el que fa l'Ivan.
3: Només d'anada, després de tornar a casa.
0: Per cert, ens diuen, ha trucat un oient, a Sant Vicenç de Castellet els semàfors tenen forma de dona.
2: Oh!
0: Epa!
2: Ostres!
0: És que és informació de servei, visca la solució. Gràcies a tots vosaltres. Si ens voleu dir alguna cosa, ja ho sabeu, eh? 93-201-7474 677-38-77-19.
2: No, no, i visca Sant Vicenç de Castellet per aquesta iniciativa. Per cert, la Montse diu, jo només faig 20 quilòmetres a la setmana per feina, però vull llançar una pregunta a l'Eugeni.
0: A veure, Eugeni.
2: Diu, en un temps on ens domina la intel·ligència artificial, com s'aplica la IA en termes de mobilitat? Es pot fer? Es fa?
4: Doncs mira, és una molt bona pregunta.
0: Jo prefereixo que ho facis tu, eh?
3: Sí, jo també, nena, t'ho anava dient,
0: si cas.
4: Doncs mira, nosaltres precisament aquí a Barcelona estem impulsant un pilot a través del Barcelona Innovala Mobility, que és una iniciativa promoguda des de la Direcció de Mobilitat de Barcelona, conjuntament amb Fira i Vitalitat. Doncs hem llançat ara un repte per aplicar, veure com la intel·ligència artificial ens pot ajudar en la gestió semafòrica. L'any passat vam fer un estudi conjuntament amb l'UPC, en el qual doncs analitzàvem diferents opcions, diferents tipus d'intel·ligència artificial, com podria això ajudar-nos, i com us deia, hem llançat aquest repte, i justament doncs ara hem rebut les propostes que estem avaluant, i l'any que ve tindrem un pilot a la ciutat.
0: Epa.
4: En el que mirarem doncs com la intel·ligència artificial ens pot ajudar precisament a una cosa que comentaves tu abans, Elisenda, que és a dinamitzar, no? Aquests plans semafòrics i fer-los adaptatius a les condicions, no del trànsit de vehicle privat, sinó de la mobilitat.
0: De dir, ui, que val el B3.
3: Molt bé.
0: Va, no sé on, obrim, que ha d'agafar carrera. T'anava a preguntar, abans ens deies, no, nosaltres comencem el paper en blanc, no? Comencem per una zona, i quan la tenim ja tota coordinada a nivell de necessitats, de tempos, de passos de vianants, dels cotxes, dels serveis públics, de mobilitat, ho tenim tot coordinat, aleshores ho coordinem amb les altres. Us ha passat mai de trobar-vos i dir, és que és impossible coordinar, m'invento, la zona de Sant Martí amb aquella banda que enganxa amb el Clot? Us ha passat alguna vegada de dir, ostres, no, és que hem de fotre un semàfor que duri un minut i mig, perquè si no això no casa?
4: Bueno, hi ha cruïlles que realment són molt, molt, molt complicades. I sense anar més lluny, totes aquelles que tenen el creuaments amb el tramvia, en el qual doncs li donem màxima prioritat i minimitzem les aturades que hagi de fer, doncs són cruïlles que s'han de mirar molt bé, s'han d'analitzar molt bé. Hi ha un treball ingent d'enginyeria de trànsit darrere

0: un control de quins semàfors estan funcionant, quins tenen avaries, per avisar els equips mantenidors perquè vagin,
1: però li
0: a
1: pots
0: reparar-los.
1: Dir, deixa d'anar en automàtic i te'l poso sí, jo manual.
0: Sí.
2: Ah, nena.
0: I forcem plans, o sigui, hi ha zones de la ciutat, doncs cap al que sigui, doncs és necessari en un moment puntual doncs forçar determinats plans semafòrics i els forcem des de...
1: Què vols dir això? Per exemple,
0: doncs, doncs, si se'ns queda, doncs, per dir alguna cosa, la plaça de la Carbonera, que és, sí? és un punt molt...
1: On és la plaça de la Carbonera?
0: La plaça de la Carbonera és la plaça de Drassanes, que dona accés al port.
1: D'acord.
0: És un punt, doncs, bastant conflictiu, sobretot en època estival, i doncs allà tenim 8 plans semafòrics, i des d'allà, doncs, en funció de les condicions del trànsit, doncs anem forçant uns plans semafòrics o uns altres per... doncs,
1: agilitzar
0: el trànsit.
1: I com ho veieu?
0: I en un
1: perdona,
0: moment donat, quan està tot congestionat, doncs, un dels plans semafòrics és posar tots els semàfors de sortida de la Carbonera en verd per intentar buidar...
1: I perquè ens ho imaginem, hi ha una persona allà apretant un botó i posant-los tots en verd.
0: Sí, al centre de control tenim 40 persones treballant.
2: M'encanta, nena, ens hem de fer amistat.
1: Hem d'anar-hi.
0: És 24/7, vull dir, nosaltres no ens aturem cap dia de l'any, les 24 hores, i estem allà doncs controlant no només els semàfors, vull dir, semàfors, tot el tema de les càmeres, panells informatius, controls...
1: Clar, ara m'ho estic imaginant, Eugeni, digue'm si vaig errada o no, com si fos un controlador aeri,
0: sí,
1: però terrestre.
0: Sí.
1: Ah, per això feu 24/7, per això esteu tota l'estona, no?, a sobre d'això.
0: Hem de saber en tot moment què és el que està passant a la ciutat, uh-huh, i sobretot si hi ha alguna avaria de semàfors o alguna incidència, doncs poder actuar amb màxima celeritat.
2: Doctor Rico, jo li volia preguntar si les rondes s'han quedat obsoletes.
0: Bueno, les rondes és una infraestructura que té més de 40 anys. Evidentment, les condicions de mobilitat que hi havia fa 40 anys no són les que hi ha ara. El volum de trànsit doncs no és el mateix, i per tant doncs és una infraestructura que necessita doncs una renovació i una actualització,
1: si
0: i estem
1: fem,
0: treballant això.
1: Si ho fem, fotem-hi 5 carrils, perquè no ens quedi desactualitzat fins aquí.
2: La tendència és que no hi hagin tants vehicles a la ciutat. Per favor, d'allò del... com es diu allò del CO2, es diu?
1: El CO2 es diu.
2: Doncs aquella cosa fora.
1: Transport públic de qualitat, això és el que ens agradaria molt bé. Potenciem. A tot això, us imagineu que vivim en una zona on no cal regular el trànsit de semàfors, perquè no n'hi ha? Doncs aquest territori existeix a Catalunya. Fem una pausa per la publicitat i de seguida us diem on és aquest territori que no necessita semàfors. Estem parlant d'una comarca sencera. Tornem.
3: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 8 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem demanant com carai s'ho fan per gestionar el trànsit a les grans ciutats. I hem marxat de la publicitat dient, ostres, hi ha una comarca que no regula el trànsit amb semàfors. De seguida descobrim quina, però abans la Brigitta, així, fora d'antena, tenies una pregunta molt interessant, Brigitta.
2: Bueno, nena, perquè sempre penso en el bé de la comunitat i llavors volia preguntar-li al doctor Rico el tema que si hi ha una emergència, jo m'imagino, un incendi, un allò, els bombers, tot això, com es paralitza tot l'altre.
1: És a dir, podeu aturar-ho tot i dir, va, poso tot el carrer Padilla, bam, en verd.
0: Bueno, nosaltres tenim estipulats uns corredors d'emergència que van des dels quartels de bombers i que des del centre de control doncs forcem aquests plans d'emergència per tal de que els vehicles dels bombers no s'hagin d'aturar des dels seus quartels fins al lloc on hagin de tenir l'emergència.
1: A tot això... resposta, Brigitta.
2: Molt
1: per tant,
2: ben.
1: Si hi ha uns corredors que fa que arribin ràpid les emergències, sí, sí, on han d'arribar, que no es confiï tot que els conductors, conductores s'apartin del camí de les
2: doncs
1: ambulàncies.
2: Felicitar-los.
1: Doncs sí. Dèiem, una comarca que no necessita regular el trànsit de semàfors. Sant Domènec.
4: Sí, sencera. Mira, és una comarca que ho vam demanar a les xarxes i molts oients ens han respost, el Terribagorça, Solsonès, serà la Terra Alta. Doncs no, és una altra, és la comarca del Priorat.
5: És necessari, que no fa falta.
6: Hi ha poc moviment, poc trànsit i són poca gent, cada dia menys. Això és un poble, no és una ciutat.
7: Mm. Si ho respectes com a terreu, no hi ha d'haver cap accident ni cap història.
8: De fet, ja fa molts anys que vivim sense semàfors i no es troben a faltar.
7: Si hem estat fins ara sense semàfors, és a tonteria posar-ne.
4: Clar, és que són 23 municipis sense semàfor i això seria doncs uns 10.000 habitants aproximadament. Us ho diré més, fa 20 anys, el 2006, es va instal·lar el primer i únic semàfor de la zona i més endavant el van acabar retirant.

0: M'encanta aquest gir. M'encanta aquest gir. Mira, parlem amb en Sergi Méndez, és l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Sergi, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Escolta'm, Sergi, primer de tot, estem estupendos, contents de sentir-te. Com es va acabar retirant l'únic semàfor que veu posar a tota la comarca del Priorat?
1: Doncs era un semàfor que es va instal·lar per unes obres que s'havien de fer a la Nacional 420, que és la principal via de, no?, i que travessava el municipi de Falset, el poble de Falset. Llavors es va instal·lar aquest semàfor per regular sobretot els passos de camions mentre es feia les obres de la variant. Mm-hmm. Quan aquestes obres van acabar, aquest semàfor va quedar totalment obsolet i va ser uns quants anys després que es va decidir retirar-lo. Mm-hmm.
0: Ara que deies Falset, clar, ciutats com per exemple Falset, per les hores d'entrada i sortida de l'escola, s'utilitza una alternativa per regular el trànsit. Estem parlant d'un guàrdia municipal. Com funciona? Va només allà a aquelles hores que toca i tothom el coneix? Sempre és la mateixa persona de referència?
1: Sí, sempre és el mateix equip i tothom el coneix. De fet, estem parlant de Falset, que és la capital que no arriba a 3.000 habitants. Mm-hmm. Vull dir que aquí al final som pobles on tots ens coneixem i suposo que precisament per això i per la manera de ser de la comarca, doncs els semàfors són un invent que no en són necessaris. No?
0: Ja, ara parlaves de la manera de ser, clar, el fet de no tenir semàfors, no sé si és una cosa primera que l'altra, no sé si és primer l'ou o la gallina, no? Però fa que la població sigui més responsable, potser o més empàtica, no?, amb la resta de vianants i de conductors?
1: Potser sí, suposo que hi ha de tot, com a tot arreu, però sí que té molt a veure, o diu molt, precisament d'aquesta manera de fer dels habitants, dels prioratins i les prioratines, no?, que també és una comarca merament agrícola, i suposo doncs que aquí la relació amb el temps, no?, i amb l'entorn, doncs ve marcada per un altre ritme, no? Mm-hmm. No pas el del trànsit. Mm-hmm.
0: Sergi, qui diries que se'n beneficia més de l'absència de semàfors, els habitants o els conductors?
1: Jo crec que tothom, no? Perquè al final també és una cosa de sentit comú, no? És a dir, ja tenim normes de trànsit, no? Ja sabem les preferències de pas, per on t'has d'incorporar, no? O per on et vindrà un cotxe. Jo crec que aquí al final ens beneficiem tots, però precisament respectant les normes de trànsit i de circulació. Només faltaria, no? No és que la comarca del Priorat, per no tenir semàfors, es pugui fer el que et doni la gana amb el cotxe o amb el tractor.
0: No és allò de la ciutat sin ley, eh? Doncs hem parlat amb en Sergi Méndez, l'alcalde d'Ulldemolins i president del Consell Comarcal del Priorat. Gràcies, Sergi, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Eugeni, ara deia, tothom coneix les normes, no, de prioritat. Si s'espatllen els semàfors, a què hem de fer cas? Al guàrdia urbà, a les senyals de trànsit, és a dir, quines són les prioritats?
2: Evidentment, la guàrdia urbana.
0: Si bé, primer, persones?
2: Sí, sempre la guàrdia urbana, les primeres.
0: I si tenim un senyal de trànsit que es contradiu amb el que pugui estar fent un semàfor que possiblement està espatllat o no, qui guanya dels dos?
2: Si un semàfor està espatllat, el primer que hem de fer nosaltres és detectar-ho. Mm. I llavors, si un semàfor no pot estar contradint una senyal. Hi ha dintre de les programacions dels semàfors, hi ha els reguladors semafòrics, que és on van totes les senyals dels semàfors, que si hi ha algun tipus de problema, automàticament doncs ens notifiquen a nosaltres o els semàfors es posen en verd.
0: Per tant, Brigitte, si tu veus un stop i després veus un semàfor en verd, prioritza l'stop sempre, eh? Primer pares i després passes.
3: Ah, sí, nena.
0: Home, clar, no ho facis al revés, perquè si no tindràs un problema.
3: Ja li diré al xofer.
0: Fran, no sé si volies dir alguna cosa.
4: No, volia dir que els oients segueixen enviant els quilòmetres.
0: Endavant.
4: Però jo no, però ara hi ha una cursa en paral·lel per veure qui té menys semàfors.
0: Epa.
4: Perquè el Jordi ens ha escrit i diu, a Sant Quirze només tenim 3 semàfors.
0: Quin Sant Quirze? De Besora?
4: Del Vallès. Del Vallès. Sant Quirze del Vallès, sí. Només té 3 semàfors. Però ens ha escrit la Sandra des de Taradell. És un poble de la comarca d'Osona que té 6.000 habitants aproximadament.
0: Sí.
4: I ella diu que no hi ha cap semàfor.
0: Tampoc.
4: Jo he intentat verificar el factor Albert Tom, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, si no ens respon a l'estona que queda de programa, demà al matí a veure si ens verifica que és cert que a Taradell, amb 6.000 habitants, no hi ha cap semàfor.
0: Però
4: hem intentat contrastar,
0: Home, oients de Taradell, feu-nos-ho saber,
3: sí,
0: 677-37-19.
3: Buscar, no sé si segura si a l'Hospitalet de l'Infant hi ha el semàfor.
0: Home, nena, haurà sortit d'allà aquest matí.
3: Però jo vaig amb cavalls i jo no me
0: n'entenc. no aplica.
4: Per cert, ens envien fotografies de la ciutat de València, l'Anna, concretament, amb un semàfor de vianants, on el nino verd i vermell és una dona. També.
0: Epa! Ah, sí, hosti, encara fotrem un mapa.
4: Mira, no estaria mal això.
0: No estaria malament fer un mapa. Eugeni Rico, cap dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per haver-nos atès, per haver visitat avui la solució i ser part de la solució.
2: A vosaltres.
0: Torna com vulguis, eh? Què passa, què diuen?
4: Oscar Fernández.
0: Què diu l'Òscar? Què dius, Òscar? Que Sant Quirze del Vallès, què?
4: Ai, ai, controlats dos semàfors, només.
0: Dos?
4: Almenys encara, eh?
0: Està connectat l'Òscar o no?
4: Quin concurs, eh? Ah, no trobo el tercer a la memòria.
5: Vale. Que no se l'hagi saltat, nena.
0: Òscar Fernández, Catalunya migdia. Us deixarem ara amb ell, a les dues del migdia. Ara. Abans, però, dir-vos que demà tornem amb consultori sobre ulls, amb l'oftalmòleg Anton Barraquer i l'optometrista Guiomar Pàrrega. Abans de marxar, 20 segons. A veure, Fernández, què et falta? El tercer semàfor o què?
6: Sí, li estic donant voltes. En tinc dos molt localitzats i el tercer vaig donant-li voltes. Aquesta tarda aniré a buscar-lo.
5: No, que se l'ha saltat.
0: Per favor, me'l busques i demà m'ho dius a la solució. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Adéu, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un nucli de tempestes intenses ha afectat fa poca estona les comarques del Pallars, al sud de Sort, tot i que per moments les pluges han sigut intenses, han durat poca estona i s'ha anat afeblint aquest front a mesura que es desplaçava cap al nord-est. Aquesta i d'altres tempestes aïllades que han afectat aquesta matinada al Pirineu i punts de l'interior de Barcelona i Girona són el preàmbul del canvi de temps radical que ens afectarà de ple aquest matí i que portarà fortes pluges i una baixada generalitzada de les temperatures. Les pluges, però, no seran generals. De fet, les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que poden ser torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Aquí el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Davant d'això, el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària i també queda restringida la mobilitat en aquestes 5 comarques. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
1: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a les comarques en risc. El Meteocat preveu xàfecs localment molt intensos en i que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en poc més de 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El president de la Generalitat demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Salvador Illa ha fet la petició enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors del primer dia de curs.
1: Detinguts dos menors en més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament.
3: 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem.
1: 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Pèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Denuncien una agressió policial a un jove la matinada de dilluns durant la festa major de Sabadell.
3: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre 3 policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
4: Què fas?
3: Segons el comunicat, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això, des de la Crida demanen que es depurin responsabilitats i que se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: Esports, el Barça arrencarà aquest dimecres la seva participació a la Champions a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció. Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta Lliga de Campions.
3: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs en 2 errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: Jugats també aquest dimarts a la Champions, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra. Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
3: Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres. En categoria femenina hi ha 6 jugadores del Barça: Caroline Graham, Patrick Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També hi són les ex-blaugranes Alexia Putellas i Mapi León.
0: Fins aquí les notícies.

0: o 4 i 7, depèn de l'hora que ens escolteu. Roger Carandell, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: De tenir en compte tot l'any els treballadors de fàbriques, forners, gent que a aquesta hora va a treballar, eh?
1: Et vaig enviar un missatge, no?, d'algú que ens deia...
0: Sí.
1: Jo sóc del club de les 4 de la matinada.
0: Mira, el llegim, no? Ja li
1: sí,
0: fem un homenatge. Carandell, no.
1: Carandell.
0: Mira, sóc... El llegeixo jo, si et sembla, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Soc
1: sí,
0: dels que us escolta a les 4 del matí, perfecte. Treballo en un obrador d'un forn de pa i entro a les 5, encantada de compartir aquesta estoneta. Per tant, aquesta estimada oient, aquesta hora, doncs, deu estar-se llevant. Si entre les 5 i ara són les 4 i 7 a la remissió, doncs es deu estar llevant, acabant de preparar un cafè.
1: M'agrada, us escolto a les 4 del matí, perfecte. Perfecte. Vull dir, el so arriba, increïble, l'antena funciona.
0: I al final algú puja al canal com toca, ho fa sense, com l'Enric.
1: Sona tot amb una actualitat rodó. HD.
0: T'has llevat mai a les 4 del matí per anar a treballar, Marta?
2: Moltes vegades, Garriga.
1: Home,
2: jo feia un horari de morning show.
0: Però no sé, quina hora entraves, filla?
2: Entrava a les 6 i sí que alguna vegada m'havia hagut de llevar a les 4, sí, sí. Vaig fer-ho durant 3 anys.
0: I?
2: A Flash FM. I no ho tornaré a fer mai més a la vida. Espero que no.
0: No ho saps.
2: Si puc triar, triaré que no.
0: I a vegades no pots triar perquè t'ofereixen una cosa que dius, he de dir que
2: mai
0: sí.
2: Mai he estat tan lletja com en aquella època. Això passa.
0: Però perquè tu amb el temps millores, no per la feina que feies.
2: No és veritat,
1: bueno,
2: no sempre.
1: Anava molt cansada, no? Potser anaves molt cansada.
2: Sí, a part que em notava com un salmó contracorrent. Per molt que fessis un horari que tampoc és tan bèstia. Vull dir, perquè a les dues ja estaves a casa i el que et deien sempre, tens tota la tarda per tu.
0: Tota la tarda lliure, sí.
2: Sí, jo t'he patit mil vegades.
0: Promo. I tu, Roger, ho has fet mai?
1: No, jo és només per anar a l'aeroport durant una època,
0: aquell
1: que agafava el vol...
0: Aquell vol de les 6 del matí.
2: El vol havia costat 20 euros.
1: De les 6 i 10, dels 20 euros, però hi deixava la salut. I ara el que faig és dir, doncs, mira, pagaré una mica més, però ara no agafo un vol abans de les 10 del matí.
0: Escolta una cosa, això...
2: Igualment matines, eh?
0: Ho he reflexionat.
1: Igualment m'aixeco, sí, d'hora per agafar l'avió.
0: Sí, un avió només es pot agafar a partir de les 11, que no impliqui matinar. No, jo també he agafat molts de les 6 del matí, que el compres per estalviar-te 14 euros,
1: i deixes la
0: salut. Llavors et compres un croissant per fer temps i ja t'has gastat els 14. I dius,
2: exacte,
0: soc tonto! Em podia menjar el croissant a casa i agafar el vol de les 10.
2: I perdona'm una cosa,
1: si pagassi...
2: tothom sap quina marca de pernils hi ha a l'aeroport?
0: Amb nom de torero.
2: Efectivament.
1: Enric en castellà.
2: I un entrepat costa 15 euros.
0: Sí, però...
2: És una barbaritat.
0: No. És que ara veiem un capítol. A totes les botigues de l'aeroport hi ha els mateixos entrepans gairebé iguals a tot arreu. El mateix entrepà de truita seca. El mateix croissant que
2: sense
0: que
2: tomàquet, res.
0: El mateix suc de taronja a 6 euros. A tot arreu hi ha, val el mateix. I efectivament un entrepà a 15 euros. Ara, els hi deuen fotre una clavada de cànon per tenir botiga d'aeroport,
2: segurament. I et diré, ara, i luego és que em quedo gastant-me els 15 euros per comprar-me'l, també.
0: No, és que a l'aeroport fem coses incomprensibles.
2: Totalment.
1: I quanta estona abans s'ha d'arribar a l'aeroport?
0: Jo el mínim necessari.
1: Jo vinc d'una família que 3 hores abans has de ser allà.
2: És que hi ha gent que es posa molt nerviosa, sí.
0: Però això jo crec que és més dels pares, no?
1: No sé si està estipulat de que et recomanen tanta estona
2: abans.
1: Potser és
2: una hora abans de començar a embarcar?
1: Pot ser per passar el control i tot això.
0: Normalment no hi ha guerra. Jo últimament no he trobat grans cues.
2: Jo tampoc.
0: Només falta que ho digui per el proper dia anar amb temps just i trobar-me allà una romeria. Però vaja. Doncs parlant de romeries, ara arriba un moment que respectem religiosament. I és l'hora del que no surti d'aquí. Endavant, sisplau, Roger Carandell i companyia.
3: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Dos minuts i un quart de set. Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: I avui a distància, Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, com anem?
1: Molt bé.
2: Bueno, i Marc Andreu.
1: Marc Andreu.
2: Sí, clar.
5: Bona tarda, pendons.
1: Què fa? Tanta gràcia. Explica-ho i així riem tots,
5: mira,
1: no?
5: que som a la presentació de la nova temporada de 3CAT, que és molt nostra.
2: Que se celebra aquí a Barcelona, a baix del en realitat aquí a l'Ideal, a sota del Manac, a Montjuïc. Uh-huh. Han muntat, he de dir, una gran infraestructura, vull dir que estem parlant que hi ha una catifa maragda molt grossa, ara mateix Laura Escanes i Miqui Núñez hi estan passant, s'estan fent fotos, han passat ja molts VIPs, hi ha alguns concursants de la Gran Cita, hi ha molt de moviment.
5: De fet, també hi han...
2: Però Marc, què et fa tanta gràcia?
5: Mira, perquè...
2: Tenim
5: un llibret amb totes les novetats que s'estrenaran aquesta temporada, i en aquest llibret hi ha les fotografies oficials de cada un dels programes, i a la portada, evidentment, també hi ha el que no surti d'aquí.
2: I sortim fatal, oi?
5: I acaba de descobrir per primera vegada com va anar la sessió de fotos que us vau fer vosaltres tres.
2: És que no... És a dir, està molt bé aquest catàleg.
5: Està molt bé, però és veritat que us han posat un fons de grafiti, així com...
2: No m'apretis, Marc Andreu.
6: Com modern, maleducat.
1: Marc Andreu, no sé què estàs intentant provocar.
5: No, res.
2: És una portada feta amb collage, que és genial, i sobretot seria genial si ho haguéssim recuperat de l'any 83 i fos el, no, una de les primeres que s'hagués fet. Llavors seria guapíssim.
1: Ens ho podeu ensenyar a mi i a la Marta, que ens arriben imatges vostres, que aquí davant de les fonts de Montjuïc.
2: Però jo surto fatal, oi?
1: Aviam.
5: Surto
2: com enfadada.
5: Si no, ho podreu veure segurament publicat a 3CAT aquesta tarda quan ja s'hagi fet tota aquesta presentació.
2: I perdona'm una cosa, per què sortim a la portada de 3CAT?
1: Ben bé al centre, molt bé.
2: Amb la Melero. Exacte. Ens han triat a nosaltres. Bueno, o sigui, doncs, estem parlant de la reconciliació entre Juliana Canet i senyor 3CAT.
1: Jo crec que perdona, allà on ens han col·locat devem ser estratègics per la nova temporada.
2: Has de saber que jo només arribar ja m'he saludat amb diversos senyors 3CATs, cada un més encantador que l'anterior. Ja hi ha hagut aquell punt de tensió que també fa mantenir viva la nostra relació, perquè som aquest tipus de parella nosaltres, i ja hem estat la mar de bé. Vull dir-te que tots estem encantats de ser aquí, jo, ells, tothom.
1: I qui tenim ja, que heu dit que ja volten per aquí, i amb qui creieu que podrem parlar d'aquí una estoneta?
5: Podrem parlar amb l'Arnau París, per exemple, que estrenarà sent presentador de Joc de Cartes. També la Laura Escanes, que ha arribat, com deia la Juliana, que estrenarà també Travessa VIP a final de mes.
2: També veiem en Roger Escap amb la seva dona, la Diana Gómez, presentadors clàssics de la casa com en Llucia Ferrer, en Ramon Pellicer, també hem vist per aquí la Raquel Sans... Ja, és que hi és tothom.
5: I el nostre Cubino, que també estarà en format a 3CAT aquesta tardor.
2: Oh, sí?
5: Sí, un reality sobre ell. He estat llegint el dossier.
2: A veure, Marc Andreu, què vol dir un reality sobre ell?
5: Sobre la seva figura, sabeu que ell era com un músic important, no?
1: David Lyme, als anys 80, que va ser com molt famós.
5: Crec que busquen el seu doble, o alguna cosa així, que clar, hi ha molta cosa per llegir.
2: Serà fantàstic. És veritat que aquest document que ens han regalat és un llibre, vull dir que és una novel·la llarga. Hi ha molta informació sobre tots els programes que es faran aquest any a la casa. Ganes de llegir-nos en profunditat i poder-vos-ho explicar.
1: Exacte, doncs us donarem, no sé, 20 minuts, mitja horeta, ho llegiu en diagonal i ens expliqueu les novetats de 3CAT per la nova temporada.
2: D'acord. Jo de moment vaig a lluitar per una copa, que es veu que només te la donen si ets influencer, i jo he d'anar a demostrar ara mateix si em dedico o no a la creació de contingut, tot passant per alt, que també és una mica fort, que si només em dediqués, diguéssim, a la comunicació, també podria demanar una copa, no?
5: Mira, Juliana, torna Eufòria.
2: No,
5: Ho diu que torna Eufòria.
2: Molt bé.
5: Mira.
2: Quan?
5: No, em diu aquí primavera del 2027, amb Marta Torné i Miqui Núñez.
2: Ganes?
1: I què diu de nosaltres?
5: Us busco?
1: Sí, clar.
5: Vinga, va.
1: Aviam, diu... que no surti d'aquí.
2: Pregunta què passarà amb nosaltres l'any que ve.
1: Exacte.
2: A veure si saben cadascú què farà.
5: Mira, la solució, la Travessa VIP, Polònia... No, que no surti d'aquí, dins d'entreteniment.
2: Famosos, famoses i crònica social amb mirada generacional.
1: Molt bé.
2: Bé.
1: I no hi ha més text.
2: Sí, n'hi ha molt, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner, que no sortir d'aquí continua portant el seu to irreverent i sense filtres al tram final de la tarda de Catalunya Ràdio, però també amb una presència important durant les primeres dues hores del programa. Un fenomen que ha sortit de l'estudi per omplir teatres i endinsar-se en la vessant més personal dels seus conductors amb la docusèrie Que no sortir d'aquí al descobert, un èxit entre el públic jove.
1: Perfecte, doncs molt bé.
2: Quedem entesos.
1: Tot veritats, sí. Tot veritats, i som nosaltres aquests.
2: Nois, amb qui us agradaria que parléssim ara?
1: Home, amb la Laura segur, no?
2: Amb la Laura.
1: I amb l'Arnau París, jo crec
2: que també. I la Melero. La Melero, Marta, ja saps que és la més llesta i que totes aquestes se les perd.
1: No hi és.
2: De moment no l'hem vista, poder.
1: Bueno, aviam, si hi és, també estaria molt bé parlar amb la Melero.
2: Hi ha gent que està arribant, jo he vist gent de la ràdio que anava cap allà.
1: Sí.
2: Vull dir que potser hi ha gent que està de camí.
1: Molt bé, família, d'aquí una estona tornem a connectar, a veure si tenim alguns protagonistes.
2: Fins ara.
5: Vinga, adéu.
1: Fins ara. la Juliana i en Marc Andreu, que estan a la presentació de la nova temporada de 3CAT a l'Ideal de Montjuïc. Jaume Miranda, molt bona tarda.
7: Bona tarda, com estàu?
1: Molt bé, què tal?
7: Estic al·lucinat amb el desplegament de 3CAT, perquè no ho estigui veient. Sabeu allà una cosa, un blockbuster de la producció, no? No, fora conyes.
1: És el dia de desplegar tota la programació, no? Tots
7: jo els pensava convidats. Que hi hauria un atril, una merera parlant de la nova programació d'aquesta temporada i ja està, una cosa més senzilla, de portes cap endins, m'entens? És una cosa, una Super Bowl catalana, pràcticament.
1: I quan s'acaba l'acte, a mi m'han dit que hi ha com una festeta. I llavors que estem convidats.
2: I han insistit, exacte, han insistit en que hi anéssim. I hem dit, sorry, I'm a superestrella,
1: exacte,
2: no puc venir.
1: No estem treballant. I,
7: quan, però és una festa per els treballadors o per oberta per tothom?
1: Aquest és el meu dubte, tant de bo sí.
2: Crec que no, crec que és per la gent de 3CAT.
1: Pels convidats i per les cares de 3CAT, m'imagino.
7: Ah, perquè no vagis llançant fake news, que potser s'hi presenta allà
1: un
7: de Mollerussa i se queden a ses portes.
1: Que m'ho confirmin. Bé, abans de res, passem un moment pel WhatsApp, al 677 27 10 58, perquè ens diuen, hola guapos, ahir vaig anar al concert de l'Aitana i també m'he escoltat el vostre programa d'ahir i no ho vau explicar. No sé si el dia que hi vau anar també, però ahir abans del concert anaven sortint anuncis a les pantalles del costat i al principi de Superestrella l'Aitana es retoca el maquillatge amb el producte que anunciava. Ara ella estava increïble i m'ho vaig passar molt bé, m'encanta el vostre programa. Tu, Marta, també ho vas veure? Que hi havia com unes publicitats
2: sempre,
1: o
2: sempre, abans del concert sí, trobes oi? Publis de, però l'any passat també, de sí, Santander, sí. Que ja sabem que és el banc de l'Aitana, després de Yves Saint Laurent, si no m'equivoco, que és aquesta marca amb què l'Aitana col·labora i fan campanyes de maquillatge, i el que no em vaig fixar és si amb Superestrella també hi havia aquesta picada d'ullet, però sí que en la prèvia, tota l'estona eren campanyes comercials.
7: Però eren protagonitzades per ella.
2: Sí, no, la de Santander crec que ella no hi sortia.
7: Bé, però clar, hi ha un vincle empresarial que
2: clar,
7: tots coneixem.
2: Clar, claríssim, claríssim.
1: Bueno, que cada cop més els grans concerts van patrocinats. Molts, sí, vull dir, marques que acompanyen artistes.
7: Clar, però sí, marques que fan anuncis protagonitzats per l'estrella que va cantar en segons, això ja te transforma en una superestrella, sí, oficialment.
2: Sí, i abans de redacció, sí, no me'n recordo amb quin company ho parlàvem, però que la visió de l'Aitana, per molt que no li agradi tenir aquest públic que va tant a concerts i que es mou tant en massa, que són les menors d'edat, perquè sí, al final en té moltíssimes, sí, que clar, són les que li omplen també els estadis, la visió que tens, que aquest sigui el teu públic, perquè tindràs dues entrades segur garantides, que és la del menor més el seu acompanyant, mm-hmm, és que amb raó fa sold out també, perquè és
1: bueno,
2: que
1: clar,
2: l'interès es duplica.
1: Clar, i si van els pares... Ah,
2: clar, els
1: no,
2: pares, els dos, o sigui, ve de dir els dos, vale, que jo no m'ho vull perdre, que t'agrada tant
7: negoci,
2: aquesta cantant.
7: A més, a certes bon edats, segur que vos passava quan vos agradava una pel·lícula que la veieu cada dia, en el meu cas era el
2: sí,
7: Rei Lló, cada dia el Rei Lló. Aquesta gent, aquestes noies, sobretot, preadolescents, els hi és igual repetir cada setmana el mateix concert que se fan tot l'estat espanyol.
2: Et diré que en el concert de divendres, l'Aitana, que parlava amb gent del públic que estava a pista, deien alguns, no, jo et vaig anar a veure a Extremadura, o et vaig anar a veure a les Canàries, i ella, sí, clar, per una banda és com m'encanta, però tota gent que està repetint.
1: 100%. No sé. Avui, últim concert, haurem de veure si va algun personatge famós o no.
2: I perdona'm, Roger, però crec que és un detall rellevant, perquè una figura clau de l'entorn de l'Aitana,
1: sí,
2: del seu equip, Núria Carreras, ens ha comentat el que no surti d'aquí, l'última publicació de com ens ho vam passar de bé en Marc Andreu i jo al concert de l'Aitana el divendres.
1: Per tant,
2: tenim el
1: vistiplau més a prop que mai de l'entorn Aitana.
2: Tenim la benedicció absoluta de l'entorn de l'Aitana i també la seva, perquè ella, recordem, va xerrar per DM amb la Juliana Canet aquest cap de setmana, o sigui que perfecte.
7: Ja som de sa família de Aitana, no? Pràcticament.
2: Pràcticament.
7: Tenim uns dies boníssims.
2: Crec que només ens hem de guanyar en Cosme, que no serà cosa fàcil, però ho tenim a tocar.
7: Perfecte.
1: Ahir comentàvem, bueno, vau explicar tu i a Marc Andreu que li havien demanat per en Plex perquè no hi era.
2: Sí.
1: I fa una estona em deien, ahir en Plex amb els amics al concert de l'Aitana em diuen que anaven amb seguretat VIP. Vull dir que, per tant, es va presentar amb tot l'esquad d'amics que l'acompanyen sempre i que ahir sí que van ser en el concert de l'Aitana. I que és possible que la veiguem a veure el Barça el partit de demà al Camp Nou.
2: No l'hem vist mai.
1: No?
2: Fa molts anys que no la veiem al Camp Nou.
1: I això que dèiem que ja no era del Barça en el seu moment en aquest programa...
2: Hi ha una
1: Camp
2: estratègia
1: Nou,
2: aquí, eh?
1: I no sé si té a veure amb alguna samarreta en algun moment.
7: Tu creus que va dir que era del Barça en el Palau Sant Jordi perquè li regalessin una entrada en el Camp Nou?
1: No, no crec.
7: Seria icònic.
1: Bé, passen 7 minuts d'un quart de 7. Us hem de dir que tenim novetats sobre una de les parelles de guapos més fortes del curs. Estem parlant de la cantant Bad Gyal i el model Noah Brown.
2: Són novetats que aquí al programa ahir ens van fer saltar totes les alarmes. Totes. Perquè una cosa és estar enamorada del teu nòvio, mm-hmm, això, perfecte, és
1: sí,
2: que...
1: ideal.
2: És que bé per tu, me n'alegro.
7: No, no,
2: me n'alegro molt. Exacte. Clar. Una cosa és estar enamorada del teu nòvio i l'altra és cometre bogeries de les quals te'n pots penedir tota la vida.
7: Ui.
2: Però anem a pams. Perquè si l'Alba Farelo, Bad Gyal i en Noah Brown han sobreviscut l'estiu, ells van començar a sortir cap a la primavera, aquesta tan sí, forta que va esbotzar totes les portes, sí, han sobreviscut l'estiu, per tant, prova superada, que no és fàcil.
7: I no hi comptàveu, vosaltres?
2: Jo gens. De fet, era no, la meva, no. El meu pronòstic de ruptura. Uh-huh. I per tant, encara en el setembre, en aquesta fase de lluna de mel d'enamorament. Encara estan allà. Però això tots sabem que té data de caducitat, no dic la relació, sinó dit aquest...
1: L'enamorament.
2: Exacte.
1: Va, claríssim.
2: I ahir la Bad Gyal va publicar un carrusel de les vacances al seu compte d'Instagram i podíem veure molta foto que s'assemblava molt, saps? Aquestes que dius són iguals, però calculadament te'n posen una a la primera, després la quarta, però dius són iguals. Doncs segurament hi ha algun matís que se'ns escapa. Molta foto d'ella lluint modelets cars de marques, d'ella també amb cotxes de luxe de fons, d'ella ensenyant els peus, que ja sabem que és una cosa que li funciona.
7: I apassiona ensenyar peus,
2: li funciona,
7: no?
2: Moltíssim.
7: Sí.
2: I les cançons també diu coses de peus, o sigui, que és un mercat que ella domina. Però molta atenció a la imatge número 10, senyories, d'aquest recull de fotos estivals.
1: Aviam, la 10.
2: Vés-hi, t'impactarà, diràs. Ah, sí, m'està posant el cul a la cara, i efectivament, perquè és un primer pla del seu cul.
7: Això és així. O peus o cul. Això és Instagram de Bad Gyal, i per això mos agrada.
2: Clar, a mi m'encanta que sigui així.
7: Sí, jo estic dins. Sí,
1: i calceta blava, ho dic perquè tu, Jaume, tens en blanc i negre el guió.
2: I ho sembla?
7: Ah,
2: o sigui, mira, sobre la calceta, Roger, et sembla que és biquini, és a dir, roba de bany? Ah, perquè jo crec que és llançarí, jo crec que és roba interior,
7: sí.
2: Jo crec que són calces, un culot.
1: No tinc gran experiència en llançaria, però sembla llançarí, això.
2: Sí.
1: Perquè és com molt transparent.
2: No sembla un banyador, no sembla roba de bany. No,
7: no deu ser molt bo de secar, no, després?
2: Clar, i perquè està l'aigua en aquesta foto, no li veiem el cul, llavors sí. No sé si acaba de ser gaire pràctic. Però bé, el detall impactant per mi d'aquesta imatge és que a la part baixa de l'esquena, per tant a sobre del cul, hi veiem un tatuatge.
7: Ui.
2: Ja pinta fatal.
7: Sí.
2: Un tatuatge de lletres,
1: bueno,
2: no de figures, de lletres, i de lletres que configuren un nom. Un nom compost. Un nom compost de noi.
7: Ui, anem a pitjor.
1: S'està complicant.
2: Si hagués estat Eduard, en honor al pare, t'hagués dit, mira...
1: Home, maquíssim, clar.
7: Complicat igualment també de
2: sí,
7: digerir.
2: A part, a sobre del cul també seria una mica raro, però bé.
7: Sí.
1: Bueno, una, sí,
7: se llançaria...
2: Estaríem llançant uns missatges una mica, no?
1: Bueno, segons com anar veient Eduard per allà, no ho sé.
7: Clar. Bé,
2: no és Eduard, el nom és Noah Lewis. La Bad Gyal s'ha tatuat el nom del nòvio nou. Caient en l'error d'altres companyes com Rosalia o Aitana, que al final van haver d'esborrar-se'ls amb làser, amb tot el dolor que això comporta. Al cor, a la butxaca i al cos.
1: Home, clar,
2: tot.
1: Que crema, sí.
2: Esborrar-se'ls amb làser un cop la ruptura les va atropellar? Deixem aquí la pregunta. I ara una reflexió, perquè per mi que la Bad Gyal caigui en aquesta trampa dels tatuatges per amor és una derrota de país.
7: Absolutament.
2: I crec que la Juliana, estaria molt d'acord amb aquestes paraules.
1: Jo pensava que havíem fet pedagogia, però ja no deu
2: no.
1: Aquest programa, però avui...
2: Per raons personals, perquè...
7: Més enllà de que no m'ho suporten, a dir-ho...
2: No, exacte.
7: És que la Bad Gyal té un caràcter tan espectacular, en el sentit més positiu dels conceptes,
2: sí,
7: que no entenc que caiguis en aquesta mediocritat de tatuar-te el nom de la teva parella actual però alguna part d'esforç.
2: Per mi, o sigui, per molt que tingui parella, per mi segueix sent la soltera icònica per excel·lència.
7: Clar.
2: Té l'energia sí, de tia soltera i que es tatuï el nom del nòvio allà.
1: Però és com una gran norma dintre del món del tatuatge, no? Que no et posis mai el nom d'una parella, ni perquè la vida
7: ni
1: doncs,
7: una data passa... res vinculat amb la teva parella, encara que duguis 30 anys casat, perquè mai se sap el que pot passar.
2: Jo reconec que ara ho estic fent molt gros i després desinflarà tot com un globus, però bueno, clar que sí.
7: Està sent molt emocionant, sí.
2: És que et diré, Jaume, que resulta que ell, en Noah, que es deia Noah Lewis i no ho sabíem, Noah, també s'ha tatuat el nom de l'Alba al seu cos. I això és més recent. I en Noah té Instagram i jo no ho sabia, també última hora informativa. Jo encara no havia entrat mai al seu compte.
7: És que ella li fa bastantes fotos a ell, però no l'etiqueta cap.
2: Doncs ara sí que es comenten. Jo crec que ja estem en aquesta fase de la relació, que ja no es tapen de cap manera, ja no es tapaven abans quan es deixaven fotografies junts, però que ara ja tenen aquesta il·lusió de comentar-se coses i de presumir l'un de l'altre per xarxes. En Noah sí, té Instagram, jo no el tenia controlat, té 57.000 seguidors, sí, i el trobareu amb el nom de @NoahLBrown.
7: Que ara sabem que ella és Lewis.
2: Exacte, i que jo mirava quins mutuals teníem, quins seguidors compartíem, allò d'aquí. Tenim en comú Paula Farelo, germana del clan Farelo,
7: sí,
2: i Muxca, Irma Farelo. Per tant,
1: les germanes.
2: Que també és interessant perquè recordes aquella història d'amor que havia tingut la Batguial fa un any amb aquell model, te'n recordes, de Nova York? En Brito, Jordi Brito.
1: Jordi Brito,
7: sí.
2: Que jo sempre entrava... Aquella història ens va semblar que també acabaria en una relació de nòvios, perquè
1: sí, van
2: fer...
1: tota la ciutat.
2: Exacte, i feien, no podien sortir de Sants, te'n recordes, amb aquell escape room, van fer viatges junts, semblava que era una relació de parella. Jo anava revisant el seu Instagram per veure si la família Farelo havia donat també la benedicció i havia començat a seguir aquell noi. Mai el van seguir. En canvi, que ara tota aquesta gent que, vull dir, crec que són de les famílies més benvingudes que hi ha els Farelo, i on es tenen com amb més importància i consideració, i que elles el segueixin, per mi, és senyal que confien i aposten molt per la relació i que els hi cau bé ell. Bé, doncs en Noah ahir al vespre també publicava un recull de fotos de l'estiu, i en una d'elles li podíem veure un Alba ben gros tatuat, saps a quina zona? Que jo no t'ho hauria dit, eh? Al coll.
1: Uf, molt delicat, al coll.
2: Al lateral del coll, o sigui, sota l'orella.
1: Molt de jugador de futbol. Molt de jugador de futbol.
2: I amb lletra lligada. Saps, no és la lletra de majúscula?
7: És que, a més, amb la sort que la teva nòvia és artista, posa't Batguial, que si ho deixau, però és que simplement li dediques un tatuatge a una cantant, no?
2: Bueno, Alba també n'hi ha moltes, no?
7: Ja, però tu ja saps a qui va dirigit i plores per ses nits.
2: Llavors... El que no sortia d'aquí, teníem totes les alarmes sonant, estàvem pràcticament desallotjant l'edifici, però per sort l'oracle del safareig ens ha explicat què hi havia de real en aquests tatuatges.
8: No habrá una publicado estas fotos junto a Batguial de sus vacaciones de verano. Han publicado un montón de fotos los dos, pero a ver, lo impactante ha sido esta foto. No habrá un, ya sabéis que es modelo, y él por el momento no lleva ningún tatuaje, que es verdad que si lo llevase podría maquillárselo y ya está, si en algún momento en alguna campaña requiere que se lo quiten, pero sería heavy que su primer tatuaje fuese así de grande y que pusiese Alba, al menos su primer tatuaje visible, pero no, parece que es Ena, así que se le borrará, pero le dice Batguial, uff, mi hombre, tremendo flow.
2: Aquest era el comentari que la Batguial li deixa a Instagram, a l'Instagram de Noah. Però per tant, són de Henna. Són temporals i acabaran marxant.
7: És que clar, jo tinc el guió en blanc i negre, veig les fotos en blanc i negre, però és vera que se veu un negre molt, molt, molt negre, que és vera que tu, quan t'acabes de tatuar...
2: Clar, tu tens molta experiència amb el món del tatuatge, Jaume, sí, perquè vas tatuadíssim.
7: Efectivament, els negres, primer dia i la primera setmana que t'has tatuat, a part de que supura, el negre és molt, molt espectacular. És molt negre. És Pantone més negre de les possibilitats. Però és que aquesta versió de tatuatges d'aquests dos té un negre massa extrem. Ja llueix a Henna.
1: A mi m'ha colat al principi, llavors ja he pensat, hòstia, és massa bèstia, no? Com, bueno, no sé.
2: A mi em sembla... Però crec que ja ho han jugat expressament.
1: Oi? Perquè se'n parlés i la gent s'ho cregués i en parlessin. Bueno, han anat a jugar una mica amb tots nosaltres. Jo,
2: em sembla bé, també.
1: Jo, a favor. Bé, passen 2 minuts a 6:45 de la tarda. Ara farem una pausa i de seguida sentirem les que jo crec que són les declaracions personals més dures que ha fet fins ara Amaia Montero.
3: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
3: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Kèfir.

0: devenir.
1: Bé, el nom de Mayo Montero jo crec que serà sense cap mena de dubte un dels grans noms de l'anuari del 2026 quan es publiqui.
2: Absolutament.
1: I avui sentirem unes declaracions que, com us deia, jo crec que són de les més dures que ha fet mai la cantant. Unes declaracions que no tenen res a veure amb les polèmiques de si canta bé o no, o de si es porta més o menys bé amb la Leire Martínez. El cas és que ara la Maya ha decidit obrir-se del tot i explicar un dels moments més foscos de la seva vida. I la persona amb qui ha tingut aquesta conversa, jo no la coneixia, però és una persona molt coneguda, és un estilista i també comunicador que es diu Jomari Goizo, que és una cara molt coneguda del canal llatinoamericà Univision.
2: I que són molt amics, no?
1: Són molt amics, es porten molt bé, fa molts anys que es coneixen, i ell també l'ha acompanyat en tot aquest procés de baixar l'infern que ell ha explicat.
2: Ella és un poc que li regala aquesta entrevista a una persona de mega confiança, quasi un familiar, que jo no sabia qui era, efectivament, tampoc, però per la vista és tan famosa a Llatinoamèrica, no?
1: Sí, sí, sí, té, crec, 2 milions de seguidors i treballa en aquell programa de... aquell matinal d'Amèrica que es diu Buenos Días América.
2: Buenos Días América és un programa.
1: Vale, doncs treballa aquí. En tot cas, la conversa arrenca amb ell recordant-li el discurs d'un dels primers concerts de la nova gira que va fer a Bilbao, en aquesta gira de retorn, i en aquell discurs, ara ho sentirem, la Maya explicava que venia de l'infern.
3: Hoy quiero confesaros que hubo momentos en los que pensé que jamás me volvería a subir a un escenario. Sentí que estaba tan perdida que no me reconocía. Bajé al mismísimo infierno. No es una forma de hablar. Y cuando uno llega tan abajo, solo hay dos opciones. Rendirse o volver a nacer.
4: Cada fallo, cada imprecisión.
1: Clar, aquells dies estàvem tan obsessionats en saber si cantava bé o no cantava bé o desafinava. Jo crec que ens van passar una mica per alt aquests discursos.
5: Jo no sabia que havia dit això.
2: Això va ser el primer concert, de la gira?
1: Sí, lo de baixar l'infern jo sí que l'havia sentit a dir, però crec que tota aquesta declaració sencera se'n va parlar por perquè estàvem tots nosaltres els primers enfeinats dient que cantava malament. Bueno, i tothom que anava als concerts.
2: Sí, sí.
1: En tot cas, sí que és veritat que tots sabíem que la Maya havia viscut uns anys molt delicats amb la seva salut mental, i de fet ella sempre ho ha compartit amb els seus seguidors, però en aquesta nova entrevista ha explicat coses molt íntimes i que fins ara mai no havia compartit.
6: ¿De verdad nunca imaginaste que podía regresar?
7: No, en aquellos momentos no. No. Cuando estaba en el infierno, o sea, queriendo salir... y me bajaba y subía y bajaba, pues subía muy poquito y bajaba y me caía. Me acuerdo que o sea, yo lo pensaba, pero me acuerdo que vino mi madre un día a la cama, porque yo me pasaba todo el día en la cama, y le decía a mi madre, le digo, ¿tú crees que volveré a ser la persona que era antes? No te hablo del artista, la tal, no, la persona. Y me decía, claro que sí, cariño, porque fue también muy duro para mi familia, que han estado a mi lado todo el tiempo, ¿vale?
1: Ella parla de la tardor del 2022, que és quan va tocar fons, un dels moments més durs de la seva depressió, que de fet va ser quan va ingressar en una clínica de Navarra per un quadre d'estrès greu, ansietat i esgotament mental, que ho va explicar ella mateixa. El tema és que un cop en va sortir, se'n va anar a viure amb la seva mare i la seva germana gran, que van ser, com explicar, el seu puntal, i va ser precisament en aquests dies de cures familiars que la Maya, que ja heu sentit que no es veia en cor de res, que es passava el dia estirada al llit, a mi m'ha impactat aquesta imatge, li va voler fer una pregunta a la seva mare.
7: Y un día le dije, a Macho, ¿tú crees que algún día volveré a cantar? Fíjate, ahora mismo se me caen las lágrimas pensando en aquellos momentos que te lo estoy diciendo según lo viví, y me dijo, por supuesto que vas a volver a cantar. Pero yo en ese momento no veía nada más que fuego, más que quemarme, más que quererme ir de aquí, de este mundo, la verdad.
4: Lo sé, una palabra
1: Fins i tot s'emociona durant la conversa i no és per menys recordant uns moments tan durs i, bueno, parlant
0: de la família que t'han sostingut, ja. Se'm posa la pell de gallina.
1: Molt, molt. M'ha sorprès moltíssim.
2: Sentir el fuego.
1: No, no, total, claríssim. Per mi ha estat molt commovedor, suposo que amb tots els oients, sentir dir precisament això, que no tenia prou força per continuar i que literal no podia més. En Homari, l'entrevistador, que la coneix molt bé, li treu el tema del seu pare. El pare de la Maia va morir el 2009, just quan ell acabava de treure el seu primer disc en solitari. Va morir després d'una llarga malaltia i ella sempre ha explicat que li va costar molt superar el dol i que sempre, sempre, sempre l'ha tingut molt present.
6: En el proceso sé que estuviste, pensaste mucho en tu papá.
7: Sí. Sí, pero me quería ir con él.
6: Oh, my God.
7: Sí, me quería ir con él.
6: Qué bueno que te quedaste, mi ama.
7: Pues sí. Qué bueno. Yo creo que en el destino, en la vida, te juro, peleé como... Peleé, tuve mucha ayuda, pero peleé mucho y aquí estoy ahora.
6: Y digo, estoy muy contento.
7: Y llego.
4: ¿Cómo dar un salto al vacío? ¿O robar un pétalo a una flor?
1: No és que vagi a buscar la llagrimeta, però... emociona molt sentir
2: aquestes cançons que... adequades.
1: Bueno, sí, són cançons que m'ha semblat que il·lustraven el tema.
2: Ara me n'hem recordat que Namaya Montero, entrevistada per en Risto Mejide, precisament, va explicar que l'any 2009-2010, que va ser quan va morir el pare,
1: sí,
2: va ser quan va recollir un premi a los Premios 40, que tothom va comentar que estava alcoholitzada. I ella després, en aquesta entrevista amb en Risto, va dir, no és que estigués alcoholitzada, és que s'acabava de morir el meu pare, va ser molt gran per mi i estava molt medicada.
0: Uau.
1: I era una,
0: és que per mi és una mica de lliçó pels mitjans, en general, per tota la gent que consumim internet i consumim vídeos virals, de què fem en casos com aquest, amb algú que ha patit tant amb problemes de salut mental i que ha tingut ganes, perquè ho diu, de morir-se.
1: Tal qual.
0: Que ara fem befa o cada vegada que ara té un nou concert i... ens sembla que canta malament o que està desafinada, que ho tornem a comentar. Soc la primera, que de vegades posa aquest vídeo i diu, home, no,
1: sí, sí,
0: o que fa unes declaracions i penso, ai, pobre Leire. Però després és que cal tenir sempre el context d'aquella persona de qui estem parlant en ment.
1: I d'on ve. En tot cas, a mi em fa molt feliç veure-la gaudint ara dels concerts i m'imagino, sobretot la mare, molt emocionada veient com la seva filla efectivament ha tornat a cantar. Que li
0: home,
1: va prometre
0: en aquell com
1: dia
0: un nou fènix,
1: allà
0: això,
1: al llit de la mare, dient-li tu tornaràs a ser la Maia i tornaràs a cantar.
0: Uf,
1: i que per fi ho pugui veure. En tot cas, un testimoni de la Maia que un cop més ens serveix per visibilitzar una malaltia que és molt dura, que sovint es pateix en silenci i que malauradament crec que tots els d'aquí tenim gent al voltant, doncs, que
0: sí, sí,
1: l'ha patit, i per tant saber que la Maia ha passat per aquí, donar-hi una volta abans de jutjar-la i de fer segons quins comentaris, i parlo per mi
0: en
1: també.
0: En general, també el nostre entorn, eh? O sigui, de vegades va bé parlar d'això per veure com de cruels som tots amb altra gent.
1: També.
2: Una cosa, no, ara no vull fer burla en absolut d'aquesta entrevista, però em resulta molt curiós que ella està relatant per primera vegada pràcticament tot aquest infern per el que ha passat amb en Homari, i si vos en donau compte, ho fan aquests Premis Joventut a una cantonada d'un backstage.
1: Asseguts com gairebé al terra en un racó.
0: Si hagués estat l'única oportunitat que haguessin tingut de trobar-se i d'aprofitar aquell moment per gravar-ho.
2: És que per això escoltes com sa gent està passant per darrere, probablement fent-se fotos, agafant un còctel, com que me resulta un espai molt poc segur com per explicar aquestes coses tan grosses.
1: Clar, no? Potser per ell era més un espai segur aquest,
2: ell,
1: amb algú de confiança, ell, que no un plató amb llums o segons quina ràdio, anar a parlar directament del tema. Bé, 4 minuts i 3 quarts a 7. Tornem a l'Ideal de Montjuïc de Barcelona, on s'està fent la presentació de la nova temporada de 3CAT. Juliana, com va això? Ens hem perdut alguna
5: cosa? Hola, Roger. Us heu perdut moltíssimes coses,
1: Déu
5: perquè
1: meu.
5: En Marc Andreu i jo durant tota aquesta estona hem investigat la sala on es presentarà avui aquesta temporada de 3CAT. Hem descobert que serà una experiència molt interactiva, molt agradable, i ara estic una mica distreta, m'heu d'entendre, perquè m'he trobat, Roger, algú de qui tu ets biògraf oficial.
0: Ah,
1: home, doncs sí, la veritat és
5: Miqui
1: que sí.
5: Núñez.
8: Què tal? Bona tarda. Com esteu?
0: Ara tinc vergonya.
1: Ara m'he fet petit, Miqui.
8: No, home, no, que va, que va.
0: Zero nerviós, Roger.
8: Tinc una rectificació, no era un Caprabo, era un Carrefour.
0: Era un Carrefour, Roger.
8: Era el Carrefour de la Cerdanya.
0: Informació exacta dels oients, el 677-1758, que us havien vist, tu i la Sara.
1: El Caprabo d'Alp, es veu que era el Carrefour, d'Alp?
8: Sí, sí.
0: No, a Alp no hi ha Carrefour.
1: Ah, val, doncs era un altre poble.
8: Està bé, està bé.
0: Escolta, Miqui, aquest any de nou seràs una de les cares més rellevants de la casa, de 3CAT, perquè no només ets un dels concursants de la Travessa VIP, juntament amb la Raquel Sanz, que em consta que us heu fet millors amics, sinó que, a més, torna Eufòria de cara a la primavera amb Marta Torné.
8: Però això on estava? On està escrit, això?
0: Això per començar els carrers. Ho sap tothom.
8: És que jo, Juliana, no sé per on pillar-te, ja, perquè no sé si estàs esperant que t'ho confirmi, que t'ho desmenteixi.
0: No, ara, seriosament, avui presenteu Eufòria aquí. Estan tots els quadernets que ens han repartit amb la nova temporada, vull dir que ja és oficial.
8: Vale, perfecte, doncs sí, estic molt content.
0: Molt agraït, no?, a la casa per aquesta oportunitat.
8: Sí, sí, tant. Serà la cinquena vegada, o sigui que... Jo crec que estarà molt bé. La Marta Torné, tinc unes ganes de tornar a treballar amb ella, que em moro, tio.
0: Qui guanya la Travessa VIP?
8: Ara t'ho dic, sí, sí. Ara t'ho dic quan tallem la connexió en directe, t'ho dic.
0: Perfecte, doncs els tiets guanyen la Travessa VIP, com ja tothom es podia imaginar, Roger. No.
1: Jo sempre vaig defensar que els fotrien fora el primer dia. No sé si va ser així, Miqui. Sí, dic, és que ens van dir, els hem vist el Decathlon comprant coses d'esport. I dic, van un tio, ara aquests no han fet esport en sa vida, és que els envien cap a casa el dia 2.
0: Tu te'n vas burlar molt d'ells.
1: La veritat és que sí, demano disculpes, però, Miqui, no sé si anava ben encaminat.
8: Fora de l'extra concurs, no, com es diu, de lo que és el concurs,
0: fora
8: del concurs, els tiets són meravellosos, serà increïble i ja veureu.
0: I dins del concurs?
8: I dins del concurs són fantàstics, també.
0: Bé, de fet, dins del concurs el que sí que va passar és que vau escriure una cançó plegats, em consta, no?, de la Travessa.
8: No sé ben bé...
0: L'altre dia que
8: fotíeu, la cançó era
0: gravant.
8: De la Travessa. Ah, estàvem gravant, és veritat.
0: Ho va penjar la Laura Escanés en públic.
8: No, però perquè vam anar a fer una cançó per mi, pel meu proper disc de l'any que ve.
0: D'acord, doncs ens apuntem ganes del proper disc d'en Miqui.
8: Sí, exacte.
0: Abans en Miqui m'ha dit que, a més, tenia una exclusiva per en Roger.
8: Roger, saps on me'n vaig d'aquí uns dies?
1: Ai, per favor, Miqui, que em pot donar alguna cosa.
0: Que comença per la lletra M.
8: Comença per la lletra M i acaben a rock.
0: Bravo!
1: Miqui, enhorabona.
0: Enhorabona. Aquesta és la notícia més important que ens podies donar avui,
8: Miqui. Ho sé, ho sé. I vaig amb la Sara, d'acord?
1: Sí, sí, no us preocupeu. És el segon cop, no?, que hi vas amb la Sara.
0: Podem venir?
8: Veniu, si voleu.
0: Roger, compra ja els vols.
8: És el segon cop que vaig amb la Sara, sí. Però aquest cop anem a entrenar. O sigui, me'n vaig a fer jo... O sigui, anem a fer cotxe.
0: T'has aficionat molt a això dels cotxes per allà.
8: Sí, sóc un goril·la, la veritat. Sí, sí, molt goril·la, molt fifer tot.
1: I a la Sara ja li funciona això del cotxe o t'esperarà a un altre lloc?
8: No, sí, li fa il·lusió. Ja li dic que... Jo l'he enganyat, li dic que serà només unes quantes hores al dia, però en realitat estarem tot el dia por ahí.
0: Doncs molt bé, ho seguirem de prop, sobretot en Roger, seguríssim.
1: No, no, jo estaré molt pendent i ho aniré apuntant tot i ho relataré a la ràdio com a biògraf oficial de la vostra família.
8: Ben fet, a veure si hi ha algú que t'escriu. M'he trobat el Miqui al Carrefour de Rashidi, de sobtes, a més una.
0: Compte-hi. Moltes gràcies,
8: Miqui. A vosaltres,
0: Miqui. Et veiem a 3CAT.
8: Adéu, guapos.
0: Adéu. Escolta, aquí està ple d'altres famosos del nostre programa, que jo crec que hauríem de parlar amb ells. Estic veient Arnau París des d'aquí, sense anar més lluny. La Laura Escanés us he de dir que ben desaparegut, perquè l'hem vist al principi en un moment i després m'he despistat i crec que se n'ha anat al lavabo o s'ha amagat de nosaltres, que és una altra opció.
1: Te la demano.
0: Arnau, pregunta-li per aquesta frase, si en tenen més. La de t'estimo fort i clar. Aviam, li podem donar a l'Arnau una mica de... Arnau! Que està amb les RAIs, Juliana.
9: Efectivament, però és que no sé si tenim prou retorns.
1: Ara li estan posant els auriculars, veig, i li donen un micro a l'Arnau.
0: Hem interromput un moment de conversa de parella.
9: Sí, no, perquè estaven amb en Lildami conversant, era una conversa de tres.
2: Hem interromput una conversa d'amics igualment, no?
10: Parlàvem de restaurants amb en Lildami. Sí. Però no passa res, ara seguim parlant, ara, cap problema.
9: Clar, tu deus ser molt aquest amic a qui escriuen demanant consell per dir on anem, avui tinc una cita, vull que sigui íntima, a Barcelona...
10: Sí, és una mica Google Maps a vegades,
11: Receptari també.
9: Més receptari o més recomanadors de locals?
10: Més receptari, jo.
11: Jo més recomanadora. Sí, sí.
9: Escolta, com està anant aquesta nova etapa de la qual el que no sortim parlant bastant? Però és que, clar, és que es té molta tela això que esteu vivint.
11: Els bessons,
9: Tot? Els bessons, tots els canvis professionals que hi ha a la vostra vida ara mateix.
11: És molt bèstia. O sigui, tot ha vingut de sobte, ens hem mudat, hem tingut bessons, jo presento el cuiner així, pum, ell presenta

0: ara, és d'ara, no? Una mica de viure el present, i també...
1: Arnau i Raiz.
2: Mira, que abans hem
0: rajat. Té molta ràbia, però jo també hem de dir que no tots són flors i violes, no, que hi ha molts...
1: Hi ha domèstiques,
0: l'únic que això no ho publiquem, de moment.
2: Bueno, de moment.
0: No ho publicarem.
2: Jo crec que Trescat us hauria de fer un docu-reality on se'ls veigués també aquesta part humana de renyar-vos, de tirar-vos els plats pel cap una mica.
0: Això és així, això passa.
1: Arnau, el nen, sisplau, el nen.
0: I l'Arnau està corrent cap al nen.
2: El T'estimo Farticlà va ser una cosa que va sortir en aquest moment així d'aniversari, o és alguna frase que ja us havíeu dit abans?
1: No, això és una cosa que jo, bueno, que ens vam començar a dir fa molt de temps, la veritat, jo no vaig enviar.
2: Va sortir així de la... Vas dir ja, amb el T'estimo no en tinc prou. Necessito una mica més d'adjectiu al darrere.
0: Però és que T'estimo, a vegades nota, i T'estimo que deixa una mica difuminat. Encara fort i clar, és com amb molta intenció, no? No!
2: T'estàs emocionant! Emoció en directe, el que no surti, família, aquí l'inauguració de la temporada de Trescat, llàgrimes al caure.
3: L'Arnau l'està abraçant.
1: Pararem.
2: Parella de guapos.
3: Ai, per favor.
0: De fet, ens fa molta il·lusió quan surt alguna cosa nostra, el que no surti d'aquí, ens fa molt de riure, quan fa gràcia, et fa il·lusió també, i ho escoltem sempre.
2: Sí. Jo he plorat parlant de vosaltres al programa, vull dir que no és la primera vegada que es plora parlant del T'estimo fort i clar.
1: Jo he plorat escoltant-te, vull dir.
2: Sí? Poder també estan sent mesos de moltes emocions.
1: No, jo sóc així, plan de saque, jo sempre he estat molt encent de plorar i seguirem.
2: Doncs aquí tenim el testimoni d'aquesta parella fastigosament perfecta.
4: Però escolta, hi ha una música molt forta, la gent balla o no, Juliana?
2: M'agrada que ho preguntis. Justament una de les apostes que s'ha fet per aquesta inauguració és tenir aquí a la DJ Trapella, que és una de les punxadiscos més importants del país. Ella és del Maresme i està aquí ara mateix punxant tot de cançons realment fortíssimes, que també s'agraeix, perquè depèn de quina conversa prefereixes estalviar-te,
3: bueno,
2: i amb el soroll mira, passa barat, ho saps? Tires i vas fent. Perquè és que també, si no, es pot fotre molt cost amunt un esdeveniment així amb tanta gent.
3: Total. Juli, dones per perduda a Laura Escanis, veig?
2: Bé, la buscarem i us faig un toc d'atenció, però és que realment crec que ella s'ha tancat al lavabo a plorar o a intentar amagar-se de nosaltres.
3: Bueno, doncs,
2: ara la
3: truco. Truca-la i ens avises.
2: La telefono al seu número privat.
3: Mira, Juli, tenim temps fins a 58. Ja t'ho dic per aquí, perquè si tots enviar per WhatsApp no ho veuràs. Val?
2: Us l'aconsegueixo. Fins ara.
3: Perfecte. Fins ara. 10 minuts i les 7, mentre esperem si la Juliana troba la Laura Escanis a la presentació de Trescat.
5: I es veu que Lil Dami, que deu haver anat a fer una Hilda o una cosa
4: però
5: així.
4: Però Lil Dami, que estrena Trescat?
3: No t'ho sé. O potser és un convidat.
4: Perquè
3: no?
4: Estava molt desaparegut, va ser jurat d'Eufòria fa convidat. Molts anys, de la primera edició, i no sé si la segona, i després...
3: Ho havia fet
5: un programa de Super 3.
4: Ah,
5: sí.
3: Ho buscarem.
4: No ho sé.
3: Ho buscarem. Ara feia molt temps que no el veia.
4: Sí, jo igual.
3: De veritat. Jaume, a veure, si tenim temps, hem de parlar d'una exparella mítica que s'ha retrobat aquests dies, i que són la Blanca Suárez i el Miguel Ángel Silvestre.
5: Sí, aquesta parella ho va ser tot a principis de la dècada passada. Eren els actors que més carpetes omplien a l'institut. Na Blanca ja havia finalitzat El Internado i estava gaudint de l'èxit de la sèrie El Barco, i en Miguel Ángel Silvestre, alias Mas, que m'encanta, ja era reconegut per haver estat el duque de Sintetas No Hay Paraíso. Entre ells no se coneixien fins que l'any 2011 se varen creuar ses mirades durant el rodatge del film De Pelayos. Des d'aquell primer contacte a De Pelayos, jo aquest títol de pel·lícula m'ha pogut tan terrorífic, m'entrangúnia cada vegada que l'he de dir.
4: Ara podríem fer un concurs de què va, perquè...
3: És que no en tinc ni idea, la veritat.
4: De què deu anar, De Pelayos?
5: Mira que a mi m'agrada sa misèria castissa, però jo això no sé què és.
4: Jo tampoc. Tocarà buscar-ho.
5: Sí. Bé, i a partir d'aquesta pel·lícula De Pelayos, els actors van iniciar una relació molt apassionada i molt comentada en els mitjans. Tal era el seu nivell de popularitat per individual que quan varen ajuntar-se, les impressores estatals varen esclatar. I des d'aquell moment els micròfons els perseguien de valent. Na Blanca Suárez ja era molt discreta en aquell temps, però així parlava del seu enamorat l'any 2012.
6: La fama, ¿cómo la llevas? En la revista salís monísimos, tanto Miguel Ángel como tú, ¿eh?
7: Sí, bueno, depende del momento y del gesto, ¿no? Que eso siempre pilla así un poco.
8: Y lo de salir con un chico tan guapo, eso no sé si se lleva igual de bien que la fama. No.
6: Hombre, yo lo llevo estupendamente, ¿qué quieres que te diga?
8: No sé. A todas las chicas les gusta. ¿Tu chico?
6: Hombre, supongo, ¿no? Porque
8: es muy guapo y siempre ha tenido mucho éxito.
6: Es muy guapo.
4: Pobre, que incòmode, eh?
5: Sí, estava molt incòmode, ja se nota. Bé, na Blanca duia estupendamente tenir una parella tan guapa, per lo vist, però degut en part a la pressió mediàtica, aquest parell ho varen deixar al final de tot, no? L'any 2014, de fet, va ser, després de 3 anys de relació,

0: en Miguel Ángel i na Blanca varen seguir camins per separat. En un primer moment varen esborrar ses fotos en comú dels seus respectius Instagrams i ella va fer Liana amb el cantant Dani Martín, que jo això tampoc ho recordava i m'apareix ben gros.
1: És que i en Mario un... Casas on va?
0: En l'any 2018. Se varen conèixer ben joves, però va ser un amor com retrobat en els temps.
1: És que faig un embolic.
0: Tot i així, tornant amb Miguel Ángel Silvestre i na Blanca Suárez, sempre varen demostrar molt bona sintonia, inclús després de sa ruptura. De fet, així va reaccionar amb Miguel Ángel Silvestre l'any 2020, quan va saber que sa seva ex sortia amb un actor i també amic, en Javier Rey.
2: Con Javier Rey.
3: Maravillosa, les quiero mucho a los dos. Creo que me he enterado hoy. Y, vale, da igual. Me hace mucha ilusión, tengo ganas de verlos y de darles un besazo a los dos.
1: Mira, ex benvinguts.
3: Sí.
0: Ex benvinguts, i vos he dit que això segueix igual perquè ara han passat 13 anys des de la seva ruptura i en Miguel Ángel i na Blanca Suárez s'han retrobat en el Festival de Venècia, on els dos són ambaixadors de Giorgio Armani, dins d'aquest certament de cine,
1: sí,
0: vaja. I bàsicament han compartit multitud de fotografies a conjunt i més concretament, perquè moltes de les fotografies que han penjat és amb altres actors.
1: Que inclús... n'hi ha algunes que semblen IA perquè hi ha la Kendall Jenner i altres famosos com superinternacionals que jo pensava. Ja, que és possible aquesta barreja.
0: Hi ha en Jonathan Bailey, en Kendall Jenner, en G Balvin, el pilot Carlos Sainz i na Blanca Suárez i en Miguel Ángel Silvestre allà enmig. Però tal és la bona relació que inclús na Blanca Suárez ha compartit una foto així com entre bambalines, per dir-ho d'alguna forma, amb en Miguel Ángel Silvestre. Mira. Els dos com molt riallers, així com molt cachondos, per dir d'alguna forma. Així que realment se duen molt bé.
4: Doncs ho celebrem. Hem trobat a la Laura Escanes. Juli,
5: l'hem trobada, Laura, confessa.
6: Ai, us trobo a faltar, m'encantaria que siguéssiu aquí tots.
5: Ja. Laura, quan ens veiem?
6: No sé, a veure si vinc a veure-us, no? Ja toca.
4: Sí, no?
1: Jo crec que toca i a més surt ja la travessa.
6: Ja es pot dir?
1: Surt a la tardor, sabem.
6: Ah, no es pot dir perquè estem en directe. No ho penso dir.
1: Surt al fin de que ve, eh?
6: Què dius? No, però surt molt aviat.
1: Ah, la travessa surt a finals de setembre, hi ha molts nervis, Laura, per
6: veure-ho. Això es rumoreja, però encara no s'ha dit la data, però tant de bo sigui a finals de setembre, la veritat, tinc moltíssimes ganes que surti la travessa.
1: Tu ja has rebut també algun correu electrònic sobre si tens ocupat el dia 31 de desembre?
6: No he rebut... Tu sí?
1: No, jo no. Què he de rebre jo, Laura?
6: I el Miqui sí?
1: No ho he parlat amb en Miqui.
6: Ah, jo no. No, jo de moment no tinc notícies, m'encantaria,
4: es va tard, perquè
6: però,
4: s'ha de preparar però tot,
6: no tinc,
4: encara.
6: No tinc cap email, la veritat. M'encantaria. T'imagines que aquest any no?
1: Suposo que t'ho dirien diferent, no seria com que te n'assabentaries pels mitjans.
6: Espero que no, espero que no.
4: No et faria ghosting 3CAT, Laura?
6: No, oi?
1: Això mai.
6: No, és que ens cuidem molt, ens cuidem molt. No ho hem parlat, jo no ho he parlat, potser encara estem tornant, estan pensant què passarà, no ho sé.
1: Què esperes tu d'un dia com avui, de la inauguració de 3CAT, a part de veure molts bons companys?
6: Doncs he vingut expressament, vull dir, és una cita, a mi m'agrada, perquè és com un moment de retrobaments, m'agrada, a veure què depara, no?
1: Parlant de cites, saps amb qui no ens retrobarem?
6: Amb qui?
1: Amb la Ida Domènech, Dulce Ida, que avui no ve perquè el dia 11 té la seva reboda, el seu recasament.
6: Exacte.
1: I se li girava molta feina.
5: Tu hi vas, Laura, o no?
6: Sí, ja tinc tot preparat. Avui justament he parlat amb ella, li vaig preguntar ahir si venia i em va dir que no, que estava amb la nena que ha començat l'escoleta tal i era complicat i que estava acabant d'últim els detalls del divendres i era del divendres.
1: Sí. Nenes que comencen l'escoleta com la teva filla també, la Roma, que torna a començar a col·le.
6: Sí, segon de primària, molt fort això.
1: És molt fort.
6: Molt fort, és preadolescent pràcticament.
1: Home, és que a aquesta edat ja hi arriben molt fetes i dretes, amb pitis a les butxaques.
6: Sí, ha estat el primer dia avui i ha estat, o sigui, brutal, però una sensació de que se m'està fent molt gran i que se'm va escapant de les mans.
1: És una mica aquella sensació de tristesa, de felicitat?
6: Sí.
1: De sentir nostàlgia ja d'una cosa que estàs vivint en el present?
6: Exacte, és com els primers dies, o sigui, jo intento sempre fer una foto del primer dia i veure l'evolució és brutal, però és que a sobre tinc la sensació que en algun moment la meva filla em dirà, mami, deixa'm de fer-me fotos del primer dia del col·le. I em fa una pena pensar això.
1: Tu que voldries fer-li la fotografia també el primer dia d'universitat?
6: Exacte, jo allà, Roma, espera, a veure el teu bloquet d'universitat, m'encantaria. Però bueno...
1: Doncs així estem, família.
6: Em sap greu que no estigueu aquí.
1: La Laura, sapigueu que s'està perdent el concert de l'Aitana també per ser aquí a la presentació de 3CAT. Vull dir que són moltes les renúncies.
6: T'he vist gaudir molt, no, Marta, el concert de l'Aitana?
5: Però tu te n'adones, Laura, que faltaves. Vull dir que el trio Marc Andreu, tu i jo, hauria estat imbatible.
6: Sí, no, hauria estat increïble. A més, és que aquest disc de l'Aitana a mi m'ha encantat. Jo, a veure si em puc escapar a Madrid. Jo havia pensat, potser escapar-me avui, però avui era molt complicat.
5: Us coneixeu amb l'Aitana? Sí, no?
6: Sí, hem parlat diverses vegades, personalment, sí, ens hem conegut també.
1: I com és que l'Aitana no està venint a veure't el teu podcast? Que entenc que té nova temporada, també ara al setembre tornareu.
6: Doncs imagina. Mira, de moment el podcast l'hem deixat una mica paralitzat. Sí,
1: necessitava
6: exclusiva mundial.
1: S'acaba entre el cielo y los
4: nubes. Em sap molt greu, però ho hem de deixar aquí amb aquesta exclusiva. Perquè
1: i ha de venir la Laura immediatament al programa.
4: Laura,
6: vinga, aviat i us ho explico tot.
4: Obriu agendes amb la Juli i tanqueu un dia.
6: Perfecte.
4: I ens vens a veure, que trobava a faltar ja.
6: Us envio un petó molt gran.
1: Fins ara, adéu, carinyo.
4: Que vagi molt bé. Fem una pausa i tanquem la tarda, i a partir de les 7, el Tot Costa, tornem demà a partir de les 6. Que vagi molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Al llarg d'aquesta nit i matinada hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu i també en punts de les comarques de l'interior de Barcelona i Girona. Un nucli especialment intens ha afectat la zona del Pallars, ara ja ha perdut força, però continua plovent en aquella zona i també a la Vall d'Aran. I ja es comença a contemplar un primer front de pluges que afecta o que s'ha situat a la part central del litoral català. Són el preàmbul del canvi de temps que s'ha anunciat i que es farà evident al llarg d'aquest matí. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. En aquestes comarques el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Per això el govern ha suspès tota l'activitat educativa i també tota l'activitat sanitària no urgent. També demana evitar desplaçaments i recomana el teletreball. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, i Eugènia Prados, advocada laboralista, en declaracions al Catalunya Nit.
2: Davant d'una recomanació de Protecció Civil es pot fer teletreball i també el que es pot fer doncs, és tenir un permís i no acudir en el lloc de treball.
3: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
1: Es preveuen xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que al llarg del matí poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornant a veure avui al Congrés. Serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com la Llei de Nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els retira la posició possibilitat de votar quan falta menys d'un any per a les eleccions generals. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
4: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: A 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Club Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de l'espai cultural Nervi, ara presentat per Clara Molins. El dramaturg català Joan Llago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
4: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cèrvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Llago, cofundador de la companyia La Calòrica, explica que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
5: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: Esports, el Barça arranca avui la seva participació a la Champions a 7:15 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García és baixa per sanció i Lamine Yamal ha dit a la prèvia que veu capacitat l'equip per guanyar aquesta competició.
4: El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs amb dos errors molt clars de l'Inter. El Madrid ha acabat patint en el tram final.
1: I acabem dient que s'han jugat també aquest dimecres en aquesta competició, la Champions, aquests partits. I amb aquests resultats, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, Porto 0, City 2, AEK 1, LASK 0 i Bruges 2, Aston Villa 3.
0: Fins aquí les notícies.
6: A veure, ja us aviso una cosa. Avui vinc molt despert. Perquè no sé si he perdut 5 anys de vida o m'he despertat de cop perquè he estat a punt d'atropellar un porc senglar.
7: A on te l'has trobat?
6: Al litoral de la... al lateral de la ronda litoral. M'ha vingut de 20 centímetres. M'he despertat.
7: Pobre porc.
6: No, escolta'm, no, pobre cotxe, pobre cotxe.
8: I el senglar?
9: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, bon dia, matiners, que avui comencem amb extra de comentari de Maiol Roger als matiners d'aquest dimecres 9 de setembre. Si us acabo de despertar, de tenir en compte que avui, ja ho sabeu, ens espera un dia amb un canvi de temps contundent. Durant la matinada han caigut alguns primers ruixats localment intensos. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral dels dos extrems i descens molt marcat de la temperatura. També suspeses les classes per risc de pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que les empreses d'aquestes comarques optin pel teletreball o ajornar l'activitat sanitària no urgent, així com restringir també la mobilitat que no sigui essencial. Al llarg d'aquesta hora, si hi ha alguna novetat important, com sempre, connectats a la ràdio pública i nacional, que us anirem explicant tot el que passa. Marta Oriana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cunit, al Baix Penedès, el sol sortirà a les 7:28 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 45 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia,
1: bon dimecres. Molt bon dia, molt bon dia, matiners. Avui obrim el dia amb un titular que ens ha cridat l'atenció. Ens l'ha deixat Penélope Cruz al Festival de Cinema de Venècia, on ha dit: "Tinc la impressió de que els que manen el món els manca el gen de l'empatia."
0: Contundent també, Penélope Cruz. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: A partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, avui suposo que pendents d'aquestes pluges i d'aquest canvi de temps, entre moltes altres coses.
2: Ah, exacte, però ja saps que quan plou i si plou com ens avisen que ha de ploure amb aquestes alertes, estarem des de primera hora i ja des dels matiners explicant-vos què està passant. De moment ja ho deies, pluges moderades, però s'espera que el patac caigui fora en les properes hores. Farem això i farem moltes més coses. Mira, te'n dic una: Carlos Sobera, a la secció de tele a les 11.
0: Però per favor, divertit. Sempre dona joc, eh, Carlos Sobera?
2: Ui, tant.
0: Després m'ho amplies una miqueta millor.
2: Després t'ho explico.
0: Bé, aquest dimecres, us ho estem dient des de primera hora, des de que hem començat, també al llarg de la matinada, estarà marcat per un canvi de temps, amb una clara davallada de les temperatures, i això vol dir, estava pensant que, entre altres coses, les fantàstiques cales del país, aquestes que visitem a l'estiu, respiraran una mica més tranquil·les després de rebre milers de visitants durant tot l'estiu. Imagineu-vos, per exemple, una cala buida, la que més us agradi, i poseu-hi música. Per exemple, una habanera moderna.
3: Deixo anar aquesta cançó

0: les mans. La memòria de les mans, una cançó bonica perquè sí, forma part del disc de Benny Ales de Charango. I amb aquesta delícia us acompanyarem fent el primer cafè del dia i vés a saber si amb una mica de sort l'esteu fent en una cala deserta.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Al matí, 10 minuts, Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, Matines.
0: Habitant de Sant Joan de les Abadesses, a habitant de Sant Joan de les Abadesses, acabem d'escoltar l'Oller Miquel.
2: Miquel.
0: Exacte. Doncs tot queda a casa, però això sí, que ha passat el món mentre dormíem.
2: Doncs mira, Aitana.
0: Oh!
2: Ha sortit en defensa del català.
0: Pensava que deies Aitana ha anat a Sant Joan de les Abadesses.
2: No, ja ens agradaria. Escolta'm. Ha sortit en defensa del català en el seu últim concert que feia al Sant Jordi.
3: Sí.
2: No hauria de sorprendre ningú, entre altres coses, perquè ella és de Sant Climent de Llobregat, però és que no és gens habitual sentir-la parlar en català, i ella avui ha aprofitat el seu últim concert al Palau, n'ha fet 4, per explicar això.
4: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant, però és veritat que jo he crescut, he nascut aquí a Barcelona, gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català, i m'agrada dir...
2: M'agradaria poder practicar més, eh? Aitana ha reconegut que encara ha de millorar la llengua i ha explicat que aquests dies ha demanat a les seves amigues que li parlin en català per practicar, tot i que ha admès que no li parlen mai en català. Ella fa temps que no viu a Catalunya, en tot cas, eh? Però sobretot ha reivindicat la importància de mantenir-lo. Un missatge molt important en un tipus de concert
0: i
2: com
0: tant,
2: el seu,
0: i
2: eh?
0: Tant.
2: Ho ha dit així.
4: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Aprovadíssima, aprovadíssima.
5: Molt bé.
2: I també ha animat a consumir cultura en català, encara que no es parli a casa, i ha posat com a exemple que diu que ella és una gran admiradora de la sèrie Crims. La gent l'ha aplaudit molt, eh?
0: Ah, veus?
2: Ha dit això, eh? Les paraules d'Aitana han acabat provocant aplaudiments titulars del Sant Jordi i molts missatges de suport a les xarxes.
0: Importantíssim els missatges de les estrelles de la música i més quan moltes vegades patim per mantenir la nostra llengua.
2: Doncs, això t'he portat.
0: Doncs escolta'm, quina meravella. Ja m'ha passat això del port senglar.
2: Va.
0: Veus? Gràcies, Àlex. D'aquí uns moments també escoltarem un jugador del Barça B en relació també al que ens està comentant o el que ens acaba d'explicar ara l'Àlex Bosch. Avui, per això, el món és un lloc una mica millor per l'existència de col·lectius com l'Aifari. Andreu Merino.
6: És una entitat sense ànim de lucre que busca la inclusió i normalització social de les persones sordes. El 18 de setembre organitza una taula rodona al centre LGTBI de Barcelona per abordar la invisibilitat de les persones sordes homosexuals. Volen crear un espai de diàleg per compartir experiències, vivències i reflexions sobre què significa viure i conviure amb aquestes dues identitats. A més, aprofitaran l'espai per presentar el glossari LGTBI en llengua de signes catalana. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
0: Les 5 i 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La Fundació Gala Salvador Dalí i el Begur Comedy Film Fest, això sí, s'han unit per redescobrir el vessant cinèfil del pintor empordanès, Marta.
7: Sí, ja sabem que Dalí sempre va tenir una estreta relació amb el cinema, no només per l'atracció que el pintor tenia per les càmeres, sinó també per les col·laboracions que va fer-hi amb Luis Buñuel o, per exemple, les incursions a Hollywood de la mà de Walt Disney o Alfred Hitchcock. Dalí era un geni, un artista o, com ell s'autodefinia, una real catàstrofe.
8: Encuentro que soy una real catàstrofe.
7: En aquesta nova edició, que començarà a l'octubre, s'hi projectarà, per exemple, el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí.
8: I Catalunya tendría la hegemonía no solamente de España, junto con España, sino del mundo entero.
0: Àlex Bosch ens comentava el missatge importantíssim i potent d'Aitana defensant el català, i ara toca parlar d'un jugador del Barça B que precisament manté el català fins al final. Ot Serra.
9: És Ignasi Kerr, ha revolucionat les xarxes i no només perquè marqués 4 gols aquest cap de setmana amb el filial barcelonista. Aquest jove jugador de Gurb va sorprendre la zona mixta quan un periodista li va preguntar per la seva actuació.
10: Hola Ignasi, Héctor Camps de Punto Deportivo. Hoy me imagino debut inmejorable. ¿Cuáles son tus expectativas individuales para esta temporada, tu primera en el Barça?
11: Bueno, vinc de la tercera, de la categoria de sota.
3: i va ser un any super top a nivell de números.
9: El reporter treballa per Punto Deportivo, un mitjà digital que ha volgut deixar clar que no està en contra que Ignasi Kerr respongués en català i argumenta que utilitzen el castellà per arribar a tots els aficionats culers que no entenen la nostra llengua.
0: Un quart de cinc del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Ha nascut un nou buscador públic de pisos de lloguer assequible amb un centenar d'opcions a Catalunya. Lara.
7: El govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de pisos de lloguer. Es diu Casa 47 i arrencarà amb una oferta de 800 habitatges que s'ampliarà pròximament amb 1.500 més repartits per tot l'Estat. Els habitatges que s'hi anunciaran oferiran contractes amb una durada inicial de 14 anys, prorrogable fins a 75 i un preu que no supera en principi el 30% de la renda mitjana del territori on es trobin. De moment a Catalunya n'hi haurà 93 de disponibles.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. Ready, set, go and go.
0: I got a girl at Harlem. Tal dia com avui, Elvis Presley actuava a The Ed Sullivan Show.
7: Era la primera vegada que ho feia. De fet, només tenia 21 anys. Allà va cantar temes com aquest que sentim, Ready Teddy. Van veure-ho, aquella actuació, 60 milions d'espectadors. Això és un 82,6% dels espectadors de televisió. En aquell moment, sí. Una actuació que va aconseguir les millors audiències del programa en 2 anys i que es va convertir, atenció, en la transmissió televisiva més vista de la dècada del 1950. Una actuació, per cert, que es va fer als estudis de televisió CBS de Los Angeles.

0: Música d'Elvis Presley, passant ja 2:06 del matí, i seguim, que tenim més coses. Mireu, matiners, ara és un bon moment de repassar alguns vídeos de TikTok que ens han cridat l'atenció.
1: Al compte de TikTok d'Eva hem trobat la història del Julián, un noi adorable que explica la seva gran passió, treballar al mercat.
2: Hola, em dic Julián i treballo en el mercat.
3: Com va ser quan vas començar a explicar a les xarxes que feies mercat?
2: Quan me començaven a preguntar de què treballava, em feia vergonya explicar que treballava al mercat, però perquè des de petit se'n reien de mi. Deia la professora, de què treballen els vostres pares? I cada un sortia a la pissarra i deia, el meu és policia, el meu és metge, i clar, jo deia, el meu pare treballa en el mercat, i se'n reien. Des que jo treballo en aquesta feina, pues, m'estic superorgullós.
3: Què és el millor de treballar en un mercat?
2: Les clientes m'adoren. Sempre els dic, mi reina, reina, i se'n van ben contentes.
3: Hi ha el tòpic de que les persones joves no volen continuar els negocis familiars. En el teu cas?
2: En el meu cas, sí que vull seguir continuant el negoci familiar. Sempre diuen que tens que trobar una feina que t'agradi, no? Pues a mi m'agrada la meva feina. Sí, jo estic content. Jo dormo tranquil. Els meus pares, saps quina broma em fan sempre? Perquè el meu pare es diu Julián, pues que el meu avi també. Doncs el meu pare sempre m'ha dit que m'ha ficat Julián perquè així no té que canviar el nom de les bosses.
0: Julián, meravellós, per favor.
1: Meravellós.
0: A més, un bon missatge que és igual del que treballis sempre i quan t'agradi, i el que diu el Julián, que dormis tranquil, que em sembla
1: totalment
0: un missatge boníssim. I del Julián, el compte de TikTok d'Uri Jiménez.
1: És un usuari que impulsa el català amb històries com aquesta.
4: Sabies que l'expressió tocar el dos no té res a veure amb el número? Antigament, la gent, quan viatjava amb els carruatges tirats per cavalls, per arrencar-los, tocaven el dors, que és l'esquena del cavall. Per tant, abans, quan deien toquem el dos, volia dir marxar. Amb el temps, dors acaba transformant-se en dos, i així ens ha quedat aquesta expressió. Així que la pròxima vegada que diguis toquem el dos, en realitat recorda que estaràs dient toquem l'esquena del cavall i marxem. Si vols aprendre més coses ben parides del català, segueix-me.
0: Interessant, Uri Jiménez, amb les històries que explica a través del seu compte de TikTok, com aquesta, que jo no en tenia ni idea, i es veu que no és tocar el dos, sinó tocar el dors per marxar.
1: Sí.
0: I una mica de cultura general mai va malament.
1: I això és el que fa a través del seu compte de TikTok, Univers Tomeu, on parla d'històries, cultura i curiositats de Catalunya, com aquesta dels panots de Barcelona.
5: Sabies que el panot que trepitges cada dia té una història curiosa? Quan plovia, els carrers de l'Eixample es convertien en autèntics fangars. Per això Barcelona era coneguda com a Can Fanga. I poc després, els carrers es van començar a pavimentar amb panots, fins a arribar el famós panot de flor que encara trepitges avui. I tu, ho sabies? Et llegeixo els comentaris.
0: 10 minuts, arribem a 6:15 del matí en emissió conjunta, com cada matí, Pericat també, i per Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners i avui comencem parlant de la germana de Dolly Parton, que ha demanat que deixin d'enviar-los vídeos, enviar, que això és horrorós, evidentment, de la seva germana després de la seva mort.
1: En una publicació, ui, que m'ofego, a Instagram, ha demanat textualment que es deixi de publicar merda falsa feta amb IA.
0: A veure, torno a dir, Marta, que m'encanta com ho dius.
1: Merda falsa feta amb IA. IA. IA. I ha dit que tot ésser humà experimenta dolor, la pèrdua, i que la seva família, evidentment, no és diferent. I ha afegit que espera que la vida de la seva germana serveixi com a exemple de tolerància.
0: Se t'ha mort un familiar, en aquest cas Dolly Parton, i no paren d'enviar-te imatges d'ella viva, feta mia.
1: És que la gent, no sé quina gràcia li fa això.
0: No,
1: s'ha de ser cutre,
0: sí.
1: És cutre, és cutre. La paraula és cutre.
0: I a més, amb mira curta per entendre'ns,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: és que se li ha mort, home. També ha parlat, per cert, Pamela Anderson, que precisament ha comentat el moment en què li van diagnosticar hepatitis C.
1: Ho ha fet al Festival de Cinema de Venècia. Anderson ha dit que li va canviar la vida perquè inicialment, als anys 90, quan li van detectar, va ser una sentència de mort.
6: Quan em van diagnosticar hepatitis C, no hi havia cura. Era una sentència de mort. Això és el que em va dir el meu metge, que probablement em quedaven uns 10 anys de vida. Tenia por, però no era por de la mort, sinó por del que els pogués passar als meus fills petits. Em va canviar la vida per complet.
0: Important també les paraules de Pamela Anderson. 9 minuts per arribar ja a 6:15 del matí. Us anem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, pendents també aquesta primera hora del matí, de com evolucioni aquest canvi de temps i també de les pluges intenses que s'esperen, sobretot recordem-ho, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, ja ho diré bé, al Garraf i al Penedès. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio? Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio van fer un ampli seguiment de la vaga dels docents arreu del país, tot i que alguns centres van rebre els infants amb la il·lusió del primer dia. Ens ho explicava Magda Martí, de l'Escola Cervantes de Barcelona.
8: Es va decidir no fer vaga doncs perquè el primer dia d'escola és un dia molt màgic, és un dia fantàstic pels nens, és un dia que l'esperen i ens va semblar que trencar aquesta màgia no s'ho mereixien.
7: L'endemà de l'entrevista, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ens va visitar el secretari general de Junts, Jordi Turull, molt crític amb la gestió educativa del govern.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I el que no pot ser és que la incompetència sigui premiada. És a dir, quan hi ha un episodi com el de PISA que realment et fa sentir vergonyeta de dir, home, com ens pot haver passat per això? Quan el govern intenta amagar primer la informació, després va apareixent tot, quan el govern al dematí, i ho sentia per aquesta emissora, només va amb anuncis d'aquells de no, ara posem 1.000 mestres més i no sé què, a les 8 del dematí, a les 2 fot el departament potes en l'aire perquè cessen el secretari general, diu que aniran a per 2 funcionaris, etcètera. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència i llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
7: I a la tarda, Francesc Garriga va parlar de l'univers dels figurants en el món del cinema. Va convidar David Torres, que apareixia en una sèrie mítica de TV3.
10: Plats bruts, 25 anys. Vas debutar de figurant fa 25 anys.
11: Era una escena que estava en el bar.
10: Si tu eres client del bar.
11: Sí, estàvem una noia i estàvem darrere del Joel Joan i del
10: Jordi Sánchez.
11: Jordi Sánchez.
10: Els espectadors us reconeixerien? O passeu sempre en planos que és molt difícil veure? Ah, mira, sí, és el David. Us ho diuen? Ai, t'he vist passant per allà.
11: Alguna vegada, sí, sobretot amb la sèrie aquesta de TV3.
10: Com si fos ahir, sí.
11: A vegades et diuen, escolta, tu no sorties a la sèrie aquesta? M'ha semblat veure't. Dic, sí, sí.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE continua amb la seva croada contra el govern espanyol per la situació de Ceuta i es va esplaiar parlant de les parts íntimes.
12: Le sigue negando la responsabilidad de Marruecos en la avalancha, ¿eh? Y lo niegan porque aceptarlo les obligaría a actuar en consecuencia y no se atreven porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes que configuran el abrigo de lo que ustedes saben que se cuece en esa zona.
0: És que ara dic que estem parlant de l'escrot i sona aquesta cançó. Imagineu-vos un escrot amb aquesta sintonia.
1: Ai.
0: Carlos Herrera ha tornat, que ha descansat molt aquestes vacances, eh?
1: Massa, potser.
0: Ha descansat molt, eh? Mare de Déu. Tot per no dir ous, no?
1: Sí.
0: Que no sé
1: el abrigo, que no sé què, que no sé què
0: sona,
1: que
0: no sé què sona pitjor. El que sona molt bé és la nostra gent d'Astrocat.cat, perquè cada dia ens expliquen quin dia ens espera enèrgicament parlant. Per tant, connectem amb els astres i saludem a la Cristina Borreguero. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 9 de setembre, la Lluna passarà de Lleó a Verge i començarà a preparar el terreny per la Lluna nova de divendres. Després d'uns dies de foc i expressivitat, toca baixar el volum, posar ordre i observar què podem millorar. Però compte amb voler fer-ho tot perfecte. El consell? Tria un sol hàbit, una tasca pendent o un petit desordre i posa-t'hi. En Verge, els grans canvis comencen, sempre per un detall ben cuidat. Que passeu molt bon dia!
0: Lluna nova, jo a punt d'atropellar Port Senglars, és que ara ho entenc tot. Com tens?
1: A mi em va passar també al mateix punt de la ronda,
0: és que
1: l'any de la temporada passada.
0: És que...
1: No, i et fots un bon susto,
0: home,
1: eh?
0: Et juro que he envellit 5 anys.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: despertes
0: trobar...
1: de cop.
0: I ell...
1: Era petitet o gran?
0: No, era normalet, però allò el seu rotllo, eh?
1: Jo
0: no, m'ha mirat i m'ha dit, ai, gràcies per cedir-me el
1: claro.
0: Pas.
1: Jo l'altre dia, la màgia, sortint de casa, em vaig trobar 6 de Port Senglars.
0: A casa?
1: Sí, allà hi ha la rotonda.
0: Ah, oh. Doncs també haurem d'anar en compte. Mentrestant, petonet des d'aquí tots els ports senglars que,
1: escolta, que
0: ens estan escoltant. Clara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Avui hi ha alguns noms coneguts que fan anys. El presentador de televisió Jesús Vázquez, que sembla que hagi fet un pacte amb el diable, sempre està igual,
0: sí.
1: En fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, segur que, com predica en una de les seves cançons, avui serà un beautiful day, celebra el 51. Un actor que agrada a tothom, Hugh Grant, també va néixer un 9 de setembre, però de l'any 1960. Si fem càlculs, en surt que avui en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui li tocarà bufar 68 espelmes. Quina alegria poder-vos dir per molts anys.
0: I cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut. Alerta al d'avui.
14: Bon dia, matiners.
15: José Corbacho, actor, humorista i director. Sempre preparat per fer riure.
14: A mi hi ha una cançó que sempre em fa començar la jornada amb energia, content, feliç, alegre, rialler. Per què? Doncs perquè és una cançó amb una lletra molt bonica i d'una persona que forma part de la banda sonora de la meva vida i suposo que de la banda sonora de la vida d'alguns de vosaltres. Del mestre Joan Manel Serrat, recordeu que avui pot ser un gran dia.
15: Els més matiners.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 9 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Pendents, us estem dient des de primera hora de l'arribada d'aquest canvi de temps que ens ha de portar una baixada general de les temperatures, però també tempestes que, atenció, poden ser torrencials.
2: Aquesta nit hi ha hagut ruixats aïllats, alguns de forts, al Pirineu i en punts a les comarques interiors de Barcelona i Girona. Són el preàmbul del gruix de les tempestes que afectaran sobretot el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès. En aquestes comarques, el risc per inundacions serà de 5/6. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat les mesures que s'han decretat en aquestes comarques.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat i fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari, no només a aquestes comarques amb més risc. S'esperen ruixats que poden deixar 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores.
1: I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés.
2: Sí, serà a partir de les 9 en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: I el govern espanyol té ara un nou front obert.
2: Ha demanat disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i, segons el ministre Fernando Grande Marlaska, no es va fer, diu, amb cap intenció de censurar ni limitar la feina dels periodistes.
4: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ninguna otro objetivo o finalidad.
1: Brussel·les presenta avui la llei que vol posar fre als pisos turístics i a la compra de segones residències.
2: La Comissió Europea proposa donar cobertura als ajuntaments perquè puguin posar límits a aquests habitatges en les zones amb més pressió immobiliària, sempre que ho justifiquin amb dades. La mesura forma part de la nova llei europea d'habitatge assequible. L'Ajuntament de Barcelona ho veu com un aval a les seves polítiques. Escoltem la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
5: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
1: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz.
2: L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli i el barril de Brent ja s'acosta als $100.
1: Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia.
2: El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials.
6: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
1: Denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
2: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre 3 policies l'immobilitzen per detenir-lo. Per això demanen que es depurin responsabilitats.
1: Gràcies, Anna.
2: Que vagi bé.
1: Passen 4 minuts de 6:15 del matí. Ja sabeu que avui és un dia meteorològicament complicat. Ens esperen alguns temporals importants. Eloi Cordomí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: De moment hi ha prevista aquesta pluja intensa al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. Recordem també que el govern ha demanat a les empreses que a la mesura del possible també aquestes comarques optin pel teletreball, també ajornar algunes activitats sanitàries no urgents i restringir la mobilitat, aquella que no sigui essencial. Quina situació tenim ara mateix, Eloi?
7: Doncs mira, de moment tot va sota previst. És a dir, les precipitacions estan començant a aparèixer en punts del litoral, especialment entre Barcelona i Tarragona. Les precipitacions més fortes les tenim en aquests moments entre el Baix Llobregat i la zona del Garraf, tot i que a poc aniran guanyant extensió pel litoral. Per litoral, ràpidament s'estendran també la Catalunya central, durant el matí el Pirineu Oriental, comarques de Girona, a més d'alguns xàfecs que també que cauen en altres sectors del Pirineu. Per tant, de moment tot el que estava previst comença a passar i esperem doncs, que vagi evolucionant d'aquesta manera.
1: Molt bé, doncs d'aquí uns moments ens actualitzem també per aquelles persones que ara mateix estan a punt de sortir de casa. Fins ara, Eloi.
7: Fins ara, adéu-siau.
1: Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Avui amb l'informe PISA en totes i cadascuna de les portades.
8: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa.
9: Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa a La Vanguardia, que és el pitjor resultat de la seva història, i La raó que es certifica el daltabaix educatiu espanyol. També en portada, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a l'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola.
8: Altres temes de portada, Ceuta. La fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC. Això mentre la crisi humanitària s'agreuja a Ceuta, titula La Vanguardia.
9: Acabem amb El Mundo, on hi veiem que el Suprem decidirà en 3 mesos si 2,3 milions de nets voten. Escriuen nets entre cometes perquè es refereixen als nacionalitzats per la llei de nets.
1: Avui unanimitat als editorials dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
9: La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i recorda que són els pitjors resultats d'Espanya en un marc de retrocés global.
8: El diari del grup Godó assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
9: El diari Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional.
8: I demana que l'educació deixi de ser una arma política.
9: El periódico qüestiona que els paràmetres d'avaluació dels sistemes educatius a través de PISA hagin de ser els mateixos que quan les proves es van posar en marxa ara fa 26 anys.
8: El diari reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu.
9: El País assenyala que el declivi educatiu és global, no només d'Espanya, i que es posa en joc el futur de les nostres societats.
8: El diari de Prisa creu que el daltabaix hauria de provocar una sacsejada per evitar que continuï el deteriorament i poder capgirar la situació.
9: Per al Mundo, l'informe PISA certifica un fracàs educatiu que Espanya ja no pot dissimular rere les coartades, diu, de la pandèmia.
8: I afegeix que es tracta també d'un fracàs polític i que el govern espanyol ha de deixar de defensar la LOMLE, la llei educativa, i corregir una política que, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes.
1: Sílvia Solanas, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Què es farà esperar?
10: Doncs mira, l'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari, no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten ja per no donar dates per al concert inaugural fins que estigui operatiu, per no haver d'anar ajornant la data. Ho recull el Regió 7.
1: Fins on hem arribat?
10: Doncs fins a fer... Ai. Apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre.
1: No ho puc creure.
10: Com a humanitat.
1: Mare, anem cada dia millor. Déu meu, sí. Que s'acabi el 2006.
10: Ja bé. Ho llegim al diari.es, que afegeix que els experts en clima adverteixen que aquesta gamificació dels efectes del canvi climàtic suposen una deshumanització dels seus efectes i, a més, allunya la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, atenció, han crescut un 500% aquest any.
1: Ai, sí, sí.
10: Però te compenso. Va,
1: sí, sí, sí. Va, sí. Recta final per saber quin és el millor home esmorzar de Forquilla.
10: Dos restaurants de Barcelona es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreuenc i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona, d'aquesta que es diu Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els finalistes de Lleida, Girona i Tarragona, la final que es farà el 27 de setembre, que ja l'hem marcat en vermell.
1: I tant!
10: L'Andreuenc ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
1: Me la fotia ara, ja t'ho dic ara. I si sou més de pizza?
10: Doncs els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana. Oh. Més de la meitat són, això sí, pizzas de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5% amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periódico a partir de les dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
1: Mira que és fàcil fer una pizza, eh?
10: I una truita.
1: I una truita, per favor. Home, gastem 20 minuts de la nostra vida en cuidar-nos una miqueta. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
1: Va, que arribem a 3:45 del matí amb només 5 minuts. És que el temps en aquest programa passa volant. Escolta'm, és un programa de 5 a 6, pim-pim-pim, picadet. Comencem, o millor dit, continuem repassant ara alguns apunts culturals. Marta.
11: Sí, mireu, parlem de Joan Llago, que és el dramaturg de La Calòrica, que ha guanyat el Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Ho ha fet per l'obra La Brama del Cérvol, una obra que es va poder veure al Teatre Lliure l'any passat.
12: Perquè és una obra que no sempre ha gaudit de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar, i ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
11: Això és el que deia Joan Llago en declaracions a aquesta casa just després de conèixer aquest premi. I seguim parlant de premis.
1: Exactament, més premis.
11: Perquè el govern entrega la medalla d'or de la Generalitat al nostre estimadíssim Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscarí. Agraïen amb aquestes paraules el reconeixement.
13: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
14: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
1: Doncs clar que sí, moltíssimes felicitats a tots dos i parlem ara d'Aitana.
15: Es que si esto es tan mal que me lleve empresa, que es natural que bajo la mesa.
11: Ahir va fer l'últim dels quatre concerts al Palau Sant Jordi i ens ho recordava l'Àlex Bosch quan començàvem el programa dels matiners, però t'he posat el trosset sencer perquè el sentis,
1: molt
11: perquè
1: bé.
11: Realment val molt la pena.
16: Faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades. Quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin castellà, perdona, català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si parlen clients, però la pel·lícula és en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid, que no és tan fàcil per mi. I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
11: Defensa ferma del català, no és habitual. Recordem que ella és castellano parlant i que aquests dies doncs, el que ha fet mentre ha estat aquí a Barcelona ha estat demanant a les seves amigues que li parlessin en català per poder-lo practicar. I acabem amb una altra reina, en aquest cas Shakira.

Queda poquíssim per la residència que farà a Madrid i ara ja hem sabut doncs, quins artistes l'acompanyaran amb aquesta residència i hi haurà noms com Amaya, Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Nati Peluso.

0: Dos minuts, tres quarts de sis. Hem d'anar una miqueta rapideta avui, que el temps ens està atropellant. Dada Maria! Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
1: Molt bon dia de nou.
0: Avui l'Anna Garcia, puntual com un clau.
1: Hola.
0: Sembla que per fi l'hem reeducat perquè vingui a treballar com li toca.
1: Reformada.
0: Reformada i atenta. Maria, t'escoltem.
1: Avui és una dada facileta, crec, eh?
0: Sí, clar,
1: aviam,
0: com cada dia.
1: Informa PISA, que n'hem parlat molt.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Ja sabeu que el retrocés ha estat generalitzat en aquest últim informe del 2025. Per això, avui us pregunto...
0: A veure...
1: Quants països participen en l'informe PISA?
0: No ho sé, em sento tonto a vegades. Els oients també podeu participar, perquè si també us sentiu una miqueta igual que nosaltres, que de cop us explota el cap, així fem comunitat.
2: Sí, fem companyia.
0: Quants països? Jo diria... No sé, és que ara quedaré fatal.
2: Clara, estàs fent trampes.
0: Clara, estàs mirant?
2: No.
1: Té aquí l'ordinador.
0: Jo dic 40. No, és que no són tants. Diria 35.
2: 35 m'agrada, la veritat és que m'agrada el número.
0: Jo dic 35, no en tinc ni idea, però mira,
2: pensava
0: dic alguna
2: cosa. Pensava que eren més.
0: Vinga, hem d'avançar.
2: 50.
0: 50,
1: vinga,
0: diu la Lara.
1: Diana, 50.
0: Ai, la Marta.
2: 80.
0: Opa, t'has passat, Lara.
2: No sé.
0: I qui s'emporta avui la dada Maria és...
1: Lara García! No s'ha passat, s'ha quedat curta. 91 països hi participen.
0: Mira, és que la Lara, a veure un moment, és que aquest top de sort que estàs tenint en aquesta secció...
2: M'estranya molt, aquí, Lara. L'any passat no n'encertava ni una, eh?
1: Per això, guapa.
0: Jo no sé què t'està passant.
2: La Maria i jo estem molt més connectades.
1: Sí, no sé per què. Sí,
0: doncs vinga, una altra puntet que s'apunta a la Lara. Moltes gràcies, Maria.
1: Vinga, fins ara.
0: Jordi Daroca va ser cap d'informatius d'aquesta casa i també director de Catalunya Ràdio. I alerta, perquè va participar en el disseny del projecte radiofònic de Catalunya Ràdio en els seus inicis. Escolteu com ho explicava a Dies de Ràdio d'aquesta casa.
3: Quan jo arribo a director, jo amb el Cuní m'he passat moltes hores parlant. Hi havia moltes coincidències, moltes. Una d'elles, que la graella que tenia la casa no era suficient o no servia per fer créixer la presència de l'emissora entre la societat del país.
4: Per competir, vaja.
3: Per competir. I aleshores, fem una cosa...

0: que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquest mitja tarda. A partir del vespre, les tempestes a poc aniran desapareixent.
1: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al Nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat, també cues a la C16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, al Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
4: Avui hem rebut el missatge de la Sara de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
5: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
4: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
3: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu? A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. Aquesta hora el barril de Brent frega els $100. A Wall Street ahir els índexs van reobrir després del festiu de dilluns. El Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi ha poc moviment. Els inversors són prudents davant la pujada del preu del cru, la borsa de Hong Kong cau un 0,20% i la de Xangai creix un modest 0,24%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Poc més de 10 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
1: Girona, Núria Paraire, bon dia.
10: Bon dia.
1: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
9: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys. Tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola, n'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
1: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
10: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més enllà dels mesos de juliol i agost. Més que un problema d'augment d'inseguretat, per tant, justifiquen que es tracta de poder detectar incidències, ja que Roses té uns 20.000 habitants, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones durant l'estiu.
1: I passem tot seguit per Lleida i les Terres de l'Ebre parlant-vos de la calor dels seus efectes a Lleida, Pere Joan, molt pendents del termòmetre, que avui no s'espera que superi els 30 graus de màxima.
11: Exacte, i això després d'uns dies on el mercuri fregava els 40 graus. De fet, el passat cap de setmana es van superar els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de

0: 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 38 graus, un nivell superat aquest any en 2 graus. A més, recordem que aquest any també ha estat de rècord en dies on s'han assolit o superat els 40 graus en 17 dies, superant l'any passat que fins ara registrava el rècord en 8. Una refrescada, doncs, que serà benvinguda pels lleidatans.
1: Segur que sí, al sud del país avui escoltarem el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre. Reclamen un pla per replantar els arbres afectats per les altes temperatures, Ricard.
2: Sí, mireu, penseu que ells calculen que en l'última dècada han perdut més del 20% de la superfície de conreu, eh? Això significa unes 2.000 hectàrees. Les onades contínues de calor i l'envelliment dels arbres estan afectant la producció. Unió de Pagesos diu que la meitat de les clementines de les Terres de l'Ebre ho han patit. Per això demanen al govern un estudi que certifiqui l'impacte de la calor en els cítrics i un programa per poder plantar varietats més resistents a la sequera i la calor.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
3: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal. Cubarsí, Lamine, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça obten el premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
5: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits. Cada sospir gemec pentinat i els sums un corda, i si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, el tanto. No, puedo aquest només... Ep, al tanto, demà bàsquet, estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Al final del partit, el Barça ha quedat eliminat de la Champions.
3: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
1: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
11: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins dels seus programes informatius de producció pròpia, sinó en Mañaneros, que el fa una productora aliena. No l'entrevistaran periodistes de la casa, sinó Jesús Cintora i Esther Palomera, que són els conductors del programa contractats per la productora. El Consell d'Informatius ha protestat i jo no sé què pensar. Televisió Espanyola ha de deixar en mans dels seus professionals entrevistes d'esta envergadura?
1: I a la recomanació del dia, pendents també de les reivindicacions dels sindicats mèdics que es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d'octubre. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Resident.
12: Ideal per si algú té mono de The Pit, perquè tot i no tenir els seus padrins ni el ganxo temporal, és un drama mèdic amb molts paral·lelismes amb la sèrie multipremiada d'HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles a Netflix.
1: ahir què ens deien els altres, Jovany?
13: Ahir al matí en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
14: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes.
13: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
15: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético de Tucumán. Ahora vienen y hacen este papelón. ¡Este papelón! ¡Pagamos la cuota! ¡Pagamos el abono!
13: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de La Coruña, repetia la paraula «básicamente».
16: El proyecto ha hecho que básicamente yo básicamente pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo...
13: A quarts d'onze, bàsicament, sentirem què diuen els altres avui.
16: También, básicamente.
1: Gràcies, Jovany.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb un horari nou.
19: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Catalunya Nit.
18: Un informatiu en profunditat.
19: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
17: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí mirant-vos així, amb aquesta cara.
2: No, perquè
0: cara.
2: Hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em costa.
0: Aquí esteu aquí mirant aquí.
1: No, perquè sempre comentem així, amb la mirada, comentem ja les cançons,
2: perquè
1: home.
2: Perquè em posa la part, de manera jove.
0: No sigueu excloents.
1: Sembla que estigui gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
1: Exacte.
0: Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
1: Bueno, va, alerta.
0: Que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
1: Però aquesta
0: que
1: la coneixes ignorants. O no? Aquesta no la coneixes.
0: Una es pot informar.
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
1: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
1: Home, no, m'entens? Aquí, no?
0: Vull dir, estudies, aprens i saps el que ha passat.
1: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Aquesta no és.
2: Canalies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Californication.
1: Exactament.
2: No, si a mi m'agradava, a més a més.
1: No t'agradava. És que no fa gens per tu. Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda, les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen a la Catalunya Central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també al nord del Camp de Tarragona, perquè podíem tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entre el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
0: Sí, canvi de temps. Seguirem pendents a Eloi del temps. Qualsevol cosa ho informarem aquí a la ràdio pública. Fins ara.
1: Fins ara, deixeu.
0: Fem també un cop d'ull al trànsit. Com està tenint afectacions això a les carreteres? Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa i la B23 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions, com ens deia fa pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta que veiem és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara a la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar a les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
0: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: Sí, nosaltres dilluns ja vam veient les previsions, ja vam activar doncs, a Vilanova doncs, està dividida per la via del tren, tot el que estan passant tot el dia doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir doncs, la companyia d'aigües està revisant doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament i doncs, estem tots en alerta. Ara d'aquí una estona doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Doncs, alcalde, estarem pendents del que passi. També Vilanova i la Geltrú és un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, hi ha algun doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això de reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
0: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
0: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Pincet, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès aquest avui. avui, vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
0: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
5: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
5: Sí, en un comunicat, el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís a no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
6: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
5: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb aquest acord de país.
2: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
9: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir després de l'inici de curs també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach de els comuns.
10: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots.
11: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
12: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
13: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
14: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura i també en aquest programa.
15: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: La lectura.
16: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
2: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
9: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
18: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
17: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
17: Pedró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Poc seguiment.
14: Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari Osteco li va fins al 30%.
0: Amb polèmica.
16: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
20: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I per tant posar sota sospita el professorat valencià.
2: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: En parlarem a partir de 3:15 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Aitana, el defensa.
9: Ho va fer en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
21: I m'agradaria tornar a fer classes de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Cara a cara.
14: En temps d'àgora, a partir de les 9 seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
1: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es disculpa.
16: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
22: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès, Fernando Grande Marlaska, però justificava així la mesura.
23: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: I nova polèmica sobre la llei de nets, que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa cas a Vox i per ara no podran votar.
9: És una de les conseqüències de l'aplicació de la llei de memòria democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nets de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
14: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
24: Le pido respeto al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Es podran restringir.
16: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
22: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
25: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
26: El Barça s'estrena a la Champions a 3:15 davant el Feyenoord, Lamine Yamal.
27: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder.
26: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, si jugadores del Barça opten al premi. Mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Alteng de la segona divisió A.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
28: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
29: Molt bon dia a tothom.
28: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
29: Oh, tenia ganes, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors, estic ja molt content que canvi aquest temps.
28: Doncs fantàstic, a veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius com emergència, catàstrofe o daltabaix. Un exemple el trobem al País, que ras i curt escriu: l'educació toca fons. Les crítiques pels resultats de l'informe PISA contrasten, però, amb les fotografies que veiem a les portades de molts diaris, en què veiem nens i nenes eufòrics tornant a l'escola. A La Vanguardia, la portada no és de nens, sinó d'una de les parelles del cinema més estimades, amb Penélope Cruz i Javier Bardem, ahir en la presentació de la seva nova pel·lícula a Venècia, i escriuen: glamour espanyol a la mostra. L'ABC va per una altra banda i segueix amb la crisi de Ceuta, explicar que la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
6: I amb el Rasca megamilionari també passa?
5: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Mollà, 24 a Gelida i 26 a la capital. Carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Retencions a totes dues rondes, sobretot a la litoral en sentit Llobregat. També cua a la C-16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident.
11: Detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
22: L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no es descartaven noves detencions i així ha sigut.
2: Tenir també a la capital del Bages dos menors més de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
11: La investigació continua oberta i mentrestant a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major.
22: Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
2: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat.
11: Més notícies. Al Garraf, la segona fase de la rehabilitació de Terramar de Sitges comença pel carrer de Ferran Casablanques.
22: Segons explica l'Eix Diari, les obres amb un pressupost de més de 3 milions d'euros s'allargaran durant 8 mesos i renovaran carrers, voreres i xarxes de servei d'aquest sector emblemàtic.
11: Al Bages, la nova coberta de Sallent genera polèmica pel seu impacte visual.
2: Alguns residents lamenten que l'estructura metàl·lica instal·lada a la plaça Sant Antoni Maria Claret canviï completament l'estètica d'un espai emblemàtic. Ho explica el Regió 7.
11: I a Barcelona, Junts demana allargar l'obertura de les piscines municipals descobertes tot el mes de setembre.
22: Els de Jordi Martí reclamen al govern de Collboni que els calendaris d'aquests equipaments s'adaptin a la nova realitat climàtica.
11: I cultura. D'entrada, anem al teatre. I am gonna stay here for a while. I just need to see you smile. Quim Mas Ferrer, presentador del Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta, parteix de la premissa què faria si et quedessin 90 minuts de vida. El Teatre Borràs és d'avui fins al 18 d'octubre. I del Borràs al Pundal, perquè avui s'estrena 53 Domingos, l'obra de Cesc Gai sobre una reunió familiar que ho pot canviar tot, fins al 27, entrades a partir de 21 euros. Passen ara mateix 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí, de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13: 14, 27, 34, 36 i 47, i els sols el 3 i el 4.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7:20 i avui és dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
10: Els sons del matí.
30: Restringir la mobilitat
1: excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
0: Les tempestes van guanyar en força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada.
8: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
9: A l'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
14: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
17: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
18: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol obre un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
0: Cooperació internacional.
18: Conjunt d'accions coordinades entre diferents actors globals com governs i ONGs per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllar-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic justament fins al maig era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gent.
0: Advertència.
18: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi van morir 1.200 israelians i a la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
0: Posem-hi ara tres xifres amb Lara García. Sí.
16: Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: 12%.
16: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
0: 80.
16: És l'edat en què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
22: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem als diaris i que distribuï la mateixa casa del rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
0: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, o és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
22: Sí, és el monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattring. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
0: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
19: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies, Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell. Ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi van pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
10: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la la finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sí, com sigui, el més important un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha vist vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha vist taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: I dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega i la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot, amb T final, és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap, de nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, nou lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura tres vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
0: Però això és real o fals?
24: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
25: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Postproducció Audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
26: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
23: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
0: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. Em veu moltíssima enveja. Podeu viatjar però més barat, visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nadar a la mar veient peixets i no capsicosos de la gent. A més, en aquest mes el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui, Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. De matinada, on ha caigut més aigua, ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes, escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segones residències.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen i n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça debuta a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. A les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls i fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al País de les Tempestes. Per tant, dia també de ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70, són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Qualitat també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud, a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats, els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud, i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4, perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA i en paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les sobre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem els veiem a la portada de La Vanguardia exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris, tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, El Periòdico, que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que, diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que USTEC ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
11: Home, d'enhorabona.
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas, l'avi Antoni.
12: Bueno, no cal insistir.
10: I les iaies.
13: Tu ets la iaia costurera.
14: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
1: Serà un lío.
11: Como? Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
15: Sex.
1: Francesc.
15: Sex.
16: ¿Cómo?
11: Francesc.
17: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
18: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
19: Vostè està aquí.
10: Amb Francesc Garriga.
20: Adiós.
21: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
22: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori al Museu Francès.
2: A el Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Cagnes-sur-Mer, a tocar de Niça, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim al diari Més que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
2: L'estrena de l'orgue de Caral Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: Recte final per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
2: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreueng i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreueng ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: I si sou més de pizza?
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
23: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert, com va passar la matança, tot i que ell prefereixi que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat i l'economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prats.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí.

0: d'Esport remarca les declaracions de Lamine. La Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referint-se al Barça, apunta al diari, que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter que regala el partit, explica La Vanguardia. Pel periòdico, aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick. Ha de ser la bona. Xavi Hernández del diari Ara es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que a València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat, i Radio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió.
1: Anda a passar, Bobo, anda a passar.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
4: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde d'Albox, Almeria. Mentre passejava pel seu poble va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona Atenció d'Aina Clotet diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
5: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat que és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí de Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava. Hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
4: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metxa, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
5: Es veu que sí.
2: I qui fa anys avui, Canalies?
5: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa. Avui bufarà 68 espelmes.
2: Home, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
5: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 9 de setembre de 1996, atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, La Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los limpia. Els limpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves al semàfor et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En tres nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de toros Monumental.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Canacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
3: 45.712.
10: Em toca, em toca.
11: Això és el número de la loteria, ara?
10: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service.

0: ratxes de vent i esclafits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
3: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets a petició de Vox.
0: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
3: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors al primer dia de curs.
2: També es diuen que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
0: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa límits a les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
3: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas de Jordà Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
5: Bon dia.
2: Anem a Lleida, també. Estela Bussons, bon dia.
6: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
4: Sí, a les darreres hores s'han fet dues atencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també Manresa, dos menors més a 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial d'un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
8: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones. Això al nord de la Costa Brava. Si ens anem al sud, a Tossa de Mar, per fi ha arribat una inversió que fa temps que esperaven. El govern espanyol destinarà 500.000 d'euros a restaurar la muralla. Aquest estiu, recordem-ho, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a fer uns treballs d'urgència i també tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar.
2: I a Lleida ha mort Josep Grau, una de les figures polítiques més rellevants dels últims anys en aquestes comarques, Estela.
6: Sí, referent de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser 12 anys alcalde de Mollerussa, també president de la Diputació de Lleida i conseller d'Agricultura de l'últim govern de Jordi Pujol. Va passar també pel Congrés i el Parlament. El 2010 va deixar la política per dedicar-se al sector privat i ahir al vespre va morir amb 80 anys. D'altra banda, les comarques de Lleida quedaran al marge del gruix del temporal que afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
2: I acabem també a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
9: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres que estan afectant les produccions. Per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora del servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'arts escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu molt bon dia. Gràcies.
6: Adéu, bon dia. Adéu.
10: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I pel que fa al temps, si heu de sortir de casa, sapigueu doncs, quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix els aiguats més forts s'han desplaçat sobre el mar, però no hem de baixar la guàrdia, Eloi.
11: Exacte, perquè les condicions encara és d'un aire molt inestable, les condicions són favorables que formin noves tempestes una altra vegada en qualsevol moment i a qualsevol punt del litoral, prelitoral de la Catalunya central, aquelles convergències de vent, aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot

0: del matí en aquestes zones que comentàvem, per tant, se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat. Així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya encara es podria arribar als 30 graus, potser 30 graus a les comarques de Ponent, però hi haurà llocs del nord-est de Catalunya que avui no passaran dels 20 graus, baixada brusca als termòmetres. I aquest vespre ja s'acaba tota la precipitació.
1: S'esperen, per tant, com dèiem, pluges torrencials, sobretot precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, i és aquí on s'estan concentrant les recomanacions, com ens deia aquest mateix matí, des de les 6 del matí, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Barramon.
2: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
3: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud i amb menys trens també, només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4 perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral, i també cues a aquesta hora a la B23 al Nus del Papiol en direcció a Barcelona.
4: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlotte, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
7: Que treguin el parquet que està bufat i que no requereix les condicions perquè els infants puguin dur l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
6: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara García.
8: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions d'aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
9: El preu dia de menjar, menjador fixa, és 7,50 i l'esporàdic són 8 euros al dia. És un preu que va pujant cada any, no sabem el motiu, no tenim explicació.
8: En una escola pública de Girona hi trobem preus més econòmics, això sí. També han pujat una mica els preus d'acord amb l'increment anual de l'IPC. Ens ho explica l'Helena.
10: El meu fill va a l'escola pública Joan Bruguera de Girona i som dels que es quedem a dinar cada dia. Aquest any ens costa 6,62. Si ens quedéssim de forma puntual voldria 7,34. Vam entrar fa dos anys i ha augmentat uns 30 cèntims.
8: Si ens fixem en els centres concertats, els preus són més elevats. Per exemple, en una escola concertada de Sarrià-Sant Gervasi, el preu mensual del menjador escolar per als alumnes fixos s'enfila fins als 190 euros. Per alumnes no habituals, el menú és de 12 euros al dia. Aquestes tarifes també inclouen fruita per berenar.
11: Són 190 euros mensuals al menjador, que més o menys doncs serien uns 10 euros al dia.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
12: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret, 281 euros.
13: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
14: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
1: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
16: Hi, everyone. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything will be fine.
15: Són dos minuts i mig de jijis jajas, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui dur com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
1: Gràcies, Elisenda.
15: Adéu.

0: nostre amor és una flor que es tanca.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Les pluges i el vent marquen una jornada d'alerta avui a Catalunya. Ahir a la tarda el govern va decidir activar el nivell màxim del pla Inuncat i va prendre també una mesura excepcional, que és suspendre per avui les classes a 5 comarques. Baix Llobregat, el Vallès Occidental, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, avui les escoles i universitats estan tancades. A més, hi ha un total de 32 comarques en alerta per les tempestes torrencials que ja estem veient en diferents zones del país. Tot i que ara mateix, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la situació?
1: Doncs mira, hem tingut una primera tongada de pluja molt intensa i més organitzada al voltant de les 6 al matí al litoral de Barcelona. Ara mateix són molt més irregulars. Les més fortes al voltant del Montseny, a l'Alt Penedès, però també a la Catalunya Central, Pirineu Oriental, s'estan generant nous nuclis de precipitació que en pròximes hores poden seguir deixant pluges intenses, molt intenses, i a més amb ventades fortes als dos extrems de Catalunya.
0: Doncs aquesta és la previsió, ara sí que ho ampliarem. Eloi, la consigna, recordem, de les autoritats per aquestes primeres hores és claríssima. És evitar qualsevol desplaçament innecessari i allunyar-se de rius i rieres. A la Ràdio Nacional i Pública anirem informant d'urgència allà on sigui necessari de qualsevol canvi o nova alerta, perquè s'espera que aquesta aigua descarregui de cop i també amb molta virulència. És una de les conseqüències d'aquest canvi climàtic. Són fenòmens més violents i, sobretot, molt més imprevisibles. Per això és absolutament necessari maximitzar el nivell d'alerta personal i social. Perquè, per desgràcia, sabem que les inclemències del temps s'han de prendre seriosament. No parlem de supòsits teòrics. Fa poques setmanes, unes fortes tempestes ens van deixar la pitjor de les notícies amb la pèrdua tràgica d'una mare i la seva filla a Roda de Berà. Per això la resposta, davant d'un clima inestable, no pot ser la improvisació. I encara menys la temeritat. La realitat del canvi climàtic exigeix una gran coordinació col·lectiva a tots nivells, exigeix també que les administracions, totes les administracions, donin avisos clars i àgils, i exigeix també que el teixit empresarial sigui flexible, que faciliti el teletreball, com demanava ahir el govern. Exigeix també, per damunt de tot, la responsabilitat de cadascú de nosaltres, aplicar aquest sentit comú i seguir també les recomanacions oficials. A molts llocs de Catalunya, avui serà, doncs, un dia incert, i és en dies com aquests quan la ràdio recupera la seva vocació més autèntica. Ha de ser un fil directe entre la realitat i cada racó del món. I per això durant tot el matí us acompanyarem per mantenir-vos informats, per seguir l'evolució del temporal i per actualitzar també cada avís minut a minut. No podem aturar el que cau del cel, però sí que podem decidir com fer-hi front. Amb prudència, amb responsabilitat i allà on sigueu, amb la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I ens actualitzem amb 5 coses que cal saber del dia d'avui. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Tenim el país en alerta per pluges torrencials. El govern ha restringit la mobilitat no essencial i ha suspès les classes i l'activitat sanitària no urgent al Garraf, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i al Baix Penedès. El Prat Aena informa que els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i que els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que esplaien l'operativa. També tenim limitacions de velocitat a l'R2 Sud i Regional Sud.
0: La segona.
3: D'aquí menys d'una hora, sessió de control al Congrés, és a dir, nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
0: La tercera.
3: Que la mesa del Parlament celebra la primera reunió després de les vacances i pot tractar la petició de compareixença de Salvador Illa, a petició pròpia, sobre el cas Pisa. Això el dia que la Generalitat de Catalunya commemorarà el 50è aniversari de la història la manifestació de la Diada Sant Boi de Llobregat, la primera després de la dictadura franquista, amb la intervenció del president.
0: La quarta.
3: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I la cinquena.
3: El Suprem ha suspès cautelarment a petició de Vox el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. El govern espanyol ha demanat una rectificació.
0: Són les 5 notícies del dia. De seguida les ampliarem. I els esports, Robert Prat.
4: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:45 de la tarda. El Madrid pateix en el tram final. Guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal. Victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid. Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
5: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
0: I pel que fa a la mobilitat, aquest matí les pluges afecten la circulació ferroviària, l'aeroport i també el trànsit.
7: Sí, pel que fa al transport públic, a causa de les pluges els trens van més a poc de l'habitual a l'R2 Sud i a menys trens, també només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, a l'R4 la circulació ja s'ha recuperat per totes dues vies, entre Martorell i Castellbisbal, després que hi hagi hagut una incidència a la infraestructura. Les pluges, com deies, també estan afectant l'aeroport de Barcelona. Els vols de arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i els de sortida espaien la seva operativa. I pel que fa al trànsit, hi ha cues a aquesta hora a la B23, al nus del Papiol, en direcció a Barcelona. També al Papiol, a l'AP7, hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i també retencions a totes dues rondes de Barcelona.
8: Xato! L'estiu s'acaba!
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
11: Doncs jo només sento la carretera.
10: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 8. I comencem aquest informatiu del matí de Catalunya Ràdio parlant de les pluges. Ja ha començat un dia que s'ha anunciat complicat, sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i també al Penedès. En aquestes zones s'han suspès les classes i també es demana a les empreses que s'hi poden optin pel teletreball. A aquesta hora ja tenim afectacions als trens que, en alguns trams, circulen a menys velocitat i a l'aeroport del Prat també hi ha algun retard en els aterratges, com ara explicava la Maria. De moment, per això, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: T'hem sentit fa pocs minuts, però val la pena que actualitzem ara mateix el pronòstic. Quin és l'estat de la situació del temps ara mateix a Catalunya?
1: Mira, ara mateix les precipitacions són bastant irregulars, és a dir, el pronòstic està seguint bastant l'evolució prevista. Hem començat amb una tongada forta de pluja al voltant del litoral i prelitoral de Barcelona, Garrafes, Llobregat, especialment Penedès, etc. I després, en aquests moments, la pluja forta ja s'està desplaçant cap a la Catalunya central. Els xàfecs més intensos els tenim a Osona, al Berguedà, i també hi ha nuclis de precipitació sobre el mar. Ara bé, les condicions continuen sent favorables perquè es formin nous nuclis de precipitació en tota aquesta franja on hi ha activat tots aquests avisos. Seria el litoral i prelitoral de Barcelona, al nord del Camp de Tarragona, a la Catalunya central, al Pirineu Oriental i a les comarques de Girona. Així que atenció en totes aquestes zones tot aquest matí i primera part de la tarda, perquè en qualsevol moment poden aparèixer pluges torrencials. Recordem que tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en mitja hora i 90 litres en 30 minuts. Perdó, 90 litres en 3 hores. A més dels avisos del vent, que hi ha a l'Empordà, de mala mar, i de la previsió de la baixada de la temperatura que tindrem a moltes comarques, especialment al nord-est del país.
0: Passa que avui també és important recordar què cal fer, Eloi, en cas d'inundacions.
1: Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar al soterrani ni al garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa avui no hauríem de creuar ni rieres, ni passis inundables, ni a peu ni en cotxe, i si estem al cotxe hem de tenir en compte que en cas que l'aigua superi la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. Llavors, en cas que això passés, l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la finestreta, perquè per les portes ens costaria molt obrir-les, i a més per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sigui com sigui, avui el dia, en un dia com avui, el més important és seguir els avisos, i els llocs on hi ha vist vermell, no fer desplaçaments, i els llocs on hi ha vist taronja, minimitzar-los en la mesura del possible.
0: Doncs gràcies, Eloi, i fins ara. Anem actualitzant la informació.
1: Fins ara.
0: Tenim, com dèiem, avisos a bona part del país, concentrats sobretot al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. I ara fa uns minuts parlàvem també amb l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet.
13: Vilanova, doncs, està dividida per la via del tren, tot el dia, doncs, els tenim preparats per si s'han de tancar. La brigada municipal està a l'espera. Ahir, doncs, la companyia d'aigües està revisant, doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs, que les bombes estiguin en funcionament.
0: L'alcalde parlava de les mesures amb les vies del tren. Renfe ja ha confirmat que les línies regionals sud i R2 sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i també entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Recordem que en un dels últims episodis del temporal, la circulació ferroviària va acumular diversos problemes, incloent-hi també esllavissades que van afectar les vies. L'incident més greu va ser al gener, quan el despreniment d'un talús va fer descarrilar un tren i va causar la mort del maquinista. També a aquesta hora, des de l'aeroport del Prat, confirmen que els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar i els vols de sortida s'enlairen més espaiats. Saludem ara el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
14: Bon dia.
0: Tot evoluciona ara mateix com està previst?
14: Tot evolucionant segons la revisió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Hem tingut aquestes primeres tempestes que han afectat a part de la zona avisada del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès, i esperem que les properes hores es continuïn reactivant aquests nuclis i continuï mantenint-se, doncs, aquesta afectació sobre aquestes zones avisades, que també és possible que s'afecti sobre les zones que no estan dintre de l'avís, amb el qual també, doncs, s'ha de demanar especial prudència i precaució a tota la població.
0: Sobre això que dèiem ara dels trens, s'ha prevista alguna mesura per evitar esllavissades de les vies?
14: Desconeixem, això és un afer que hauria de comentar amb Renfe. De moment el que han fet és que ens han comunicat és que s'ha fet aquesta reducció de la velocitat de circulació, que suposo que és una mesura de precaució que apliquen ells davant de possibles esdeveniments que es puguin produir.
0: I a banda de les classes, de les classes escolars, diguéssim, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, sí, el Garraf i el Penedès, es recomana també que les empreses que puguin optin pel teletreball. És molt d'hora, però no sé si en això tenim dades, si s'està complint.
14: No tenim dades, o demanem aquesta mesura principalment per evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible, el màxim que sigui possible evitar els desplaçaments, perquè la major part de les incidències que tenim amb situacions d'inundacions i de tempestes són amb persones que estan fent desplaçaments in itinere, amb vehicle principalment, i els hem d'intentar minimitzar-los en la mesura que sigui possible.
0: I han activat el pla també per inundacions, com dèiem, en fase d'alerta. No sé si tenen detectats algunes zones on es poden concentrar aquests riscos per alertar també la població.
14: Sobretot, no les mateixes zones avisades, que són aquestes cinc comarques del Baix Penedès, Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, no, que són les principals comarques avisades, i també totes les comarques del seu entorn, que també tenim aquest avís taronja del Servei Meteorològic de Catalunya, on també es podrien produir, doncs, tempestes amb menor probabilitat i pluges torrencials en què provoquin aquestes acumulacions d'aigua. El que demanem sobretot a la població, abans de que arribin les pluges a les zones on no plou, és que es netegin els embornals, tots els desguassos, que es retirin tots els... Tots els altres elements que puguin sortir desplaçats també, si es produeixen esclafits o fortes ventades amb les tempestes, doncs que puguin fer aquesta retirada d'elements que puguin després provocar danys o incidències en el moment en què es produeixin les precipitacions, i que al moment en què tinguem la màxima intensitat de pluja i les tempestes, doncs evitar els desplaçaments, buscar refugi dintre d'un edifici i, en cas de que entri aigua, pujar a les plantes superiors, com molt bé heu indicat abans.
0: Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies per acompanyar-nos.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I insistim que a les comarques més afectades s'han suspès les classes. Frederic Vincent, bon dia.
15: Bon dia.
0: No és el cas de Barcelona, però com dèiem ara, la recomanació és que els que visqueu, per exemple, a comarques afectades, no us desplaceu fins a Barcelona. Fins a Barcelona, si en aquest cas plou molt. És a dir, no només si heu d'anar a la Universitat de Barcelona, sinó que si esteu en una zona en què ha de ploure molt, doncs no us desplaceu.
15: Recordem que les mesures que expliquem afecten el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació és que no es desplaci. És el que ha demanat, per exemple, la Pompeu. La Universitat Pompeu Fabra no ha tancat els campus de Barcelona, però sí que demana a estudiants i professors que i van des de les comarques afectades, aquestes que dèiem ara, doncs que evitin qualsevol desplaçament que no sigui necessari. En canvi, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès l'activitat pel dia d'avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no hi poden arribar.
15: Sí, en un comunicat, el sindicat ha demanat a totes les empreses que prenguin les mesures necessàries per fer complir i aplicar l'Estatut dels Treballadors. El text reconeix, com deies, el permís de no anar a treballar en situacions de força major, com un temporal, per exemple, important, amb dret a remuneració.
16: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
15: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: Tot això, sobretot la suspensió de classes, afecta moltes famílies que hauran de fer malabarismes. I un cop més, la solució doncs la donen els avis. L'Ester, per exemple, és àvia del Roc i de l'Ivet i els ha de cuidar perquè els dos pares avui treballen. Ester, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Que, a veure, com esteu?
17: Pues aquí, s'han llevat i ara estan aquí els nens i mira, ni ells ni jo podem anar al col·le.
0: I què fareu avui?
17: Pues quedar-nos a casa, si plou.
0: Quants anys tenen el Roc i l'Ivet?
17: La Ivet té 3 anys i el Roc en té 5.
0: Serà un festival, veig, avui, Ester. Us ho passareu bé, us ho passareu bé. Tens el Roc per aquí o no?
17: Sí.
0: A veure, Roc.
17: Vine, Roc.
0: No. No vol parlar el Roc, ara.
17: Roc, digues alguna cosa. Mira que et pregunta aquest.
0: Què faràs, Roc, què faràs? Explica'm què faràs avui.
18: No sé.
0: Encara no ho sap. És que
17: no ho sap,
0: s'acaba
17: encara
0: de despertar,
17: no ho sap.
0: S'acaba de despertar.
17: Sí, pues sí. Doncs, fa un quart que s'ha despertat.
0: Doncs molts sí, ànims, sí. Ester, i res, també saludar-vos, donar-vos tot l'escalf, perquè gràcies a molts avis també de Catalunya, avui el país sí. També tira endavant. Gràcies per la feina que feu, també.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Saludem també una mare, que és l'Èrica Ubiols. Èrica, què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Tu diràs, Èrica, tu vius a la Bisbal del Penedès, no?
19: Sí, soc la mare del Roc i de l'Ivet.
0: Ah, és la mare del Roc i de l'Ivet. Val, val, val.
19: Sí, sí.
0: I ara entres a treballar.
19: Sí, ara començo a treballar. Mm. Bé, doncs avui ja ho teníem tot organitzat, perquè la Ivet tenim acollida, això que van una hora al dia i tot això. I clar, quan ens van dir que avui no hi havia classes, el torna a organitzar tot. No li podia dir a l'altra àvia, a la meva mare, que vingués perquè ve d'un altre poble, no es pot desplaçar. I llavors, per sort, l'Ester em va dir no, que jo no puc anar a treballar perquè treballa a la llar d'infants. I dic, val, i em va dir, ja m'ho quedo jo. I a mi no.
0: O sigui, sort dels avis, sort dels avis, no?
19: Sí, sí.
0: Clar, no sé si en aquest cas, Èrica, considereu que la feina us hauria de donar permís també per teletreballar, per buscar una mica d'equilibri?
19: Sí, sí, sí. A veure, l'únic que el pare de les criatures és bomber i per tant ha d'anar a treballar sí o sí, perquè si no, no tindríem serveis d'emergència. I jo, que treballo al mateix poble, clar, tampoc no tinc cap impediment per anar a treballar. El problema aquí seria això, que llavors els nens s'han de quedar amb algú o buscar una alternativa. Però sí que s'hauria de tenir sempre la possibilitat de fer teletreball.
0: Doncs queda clar. Èrica, gràcies per explicar la vostra situació quotidiana, que és la de moltes famílies. Una abraçada.
19: Vosaltres, gràcies.
0: Aquest és un dels temes del dia. Línies obertes per qualsevol incidència. El 93201-7474. 10 minuts seran 9:15 i avui la mesa del Parlament celebra la seva primera reunió ordinària després de la tornada de les vacances d'estiu. Això aquí, mentre que a Madrid, d'aquí a menys d'una hora, a les 9 del matí, comença la sessió de control al Congrés dels Diputats. Tindrem, doncs, un nou enfrontament entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo i serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics aquests informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
20: Bon dia, sí, són 40 documents de la policia i del CNI que no comprometen la seguretat de l'Estat, diu la Moncloa. L'oposició, en canvi, confia poc, parla d'informes retallats, perquè diuen no publicarà res la Moncloa que vagi en contra del seu relat, un relat que no es creuen i és el de que ningú va avisar de la magnitud dels fets i que tampoc hi ha proves a dia d'avui que Marroc sigui l'autor intel·lectual de l'entrada massiva. La portaveu al Massaid li envia aquest missatge al líder del PP.
2: comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas o la desinformación.
20: El PSOE està sol davant la seva tesi, avui Feijó, però també Rufián d'Esquerra pregunten a Sánchez com pensa seguir governant. El que li queda, Abascal directament li demana si Marroc li fa xantatge.
0: I va ser, Tània, que també hem sabut a les últimes hores que el rei es va reunir dilluns amb la ministra de Defensa per parlar precisament de Ceuta. És cridaner perquè la cita no apareixia a l'agenda pública.
20: Sí, de fet ho hem sabut pel perfil AX de la Casa Reial, que va publicar un missatge l'endemà acompanyat d'una fotografia a la reunió que es va fer a la Sarsuela, i era la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l'Estat Major de la Defensa, el comandant general de Ceuta i d'altres responsables operatius de l'exèrcit. L'objectiu, segons la Casa Reial, era examinar la situació de Ceuta des del punt de vista de la defensa. Recordem que el rei és el cap dels exèrcits, però com dius, ni la Sarsuela ni tampoc la Moncloa havien avisat abans de la trobada i tampoc ha transcendit contingut de la reunió. El rei, que recordem-ho, té pendent visitar Ceuta, una visita que, segons ha dit aquesta mateixa setmana el president de la ciutat autònoma, el mateix Felip VI, li ha traslladat que serà aviat.
0: Doncs gràcies, Tània. Tot plegat agafa el govern també de Pedro Sánchez en una situació de gran fragilitat. A la crisi de Ceuta també s'hi afegeixen, per exemple, tres punts. El primer són els tribunals. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia. Sí, avui la gerent del PSOE compareix a l'Audiència Nacional com a investigada en la causa que intenta determinar si el partit va pagar l'exmilitant Leire Díez per intentar maniobrar en contra de casos judicials que poguessin afectar Pedro Sánchez. Serà just l'endemà que el jutge que investiga la dona del president espanyol celebrés l'última sessió abans d'enviar Begoña Gómez al banc dels acusats.
0: El segon és la llei de nets.
15: La cobria la porta de la nacionalitat espanyola als familiars d'exiliats nascuts a l'estranger, el Tribunal Suprem ha paralitzat el dret a vot dels beneficiaris del text fins que resolgui el recurs que van presentar, per exemple, Vox, que denuncia que el govern espanyol d'aquesta manera vol inflar el cens.
22: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
15: És la que deia el ministre de Justícia, Félix Bolaños.
0: I el tercer és la llista de periodistes.
21: El govern espanyol s'ha disculpat després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com el seu perfil ideològic o què pensen de Pedro Sánchez. Així ho deia el ministre Grande Marlaska.
23: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: I a tot això en parlarem també avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. De moment, un primer comentari de la jurista i analista política Gemma Calvet.
24: Pedro Sánchez afronta una legislatura cada cop més asfixiada. Casos de corrupció que l'envolten i desgasten el govern, crisi de Ceuta, on es torna a situar la immigració i el control de les fronteres en una paràlisi, ha persistit en plantar cara a Donald Trump, corrupció, crisi migratòria, tensió internacional i sobretot una majoria parlamentària molt fràgil amb un pacte fiscal que no es veu gens clar. Fronts que s'acumulen i un marge que s'estreny. Com deia Charles de Gaulle, no hi ha política que valgui fora de la realitat. I aquesta ens porta ara a preguntar-nos quant temps podrà aguantar.
25: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí a les carreteres amb Mireia Sala.
1: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix els ruixats són bastant més irregulars que no pas a primera hora. En tenim a la Catalunya Central, a la comarca d'Osona, al Berguedà i també al Solsonès, i nuclis de precipitació que apareixen sobre el mar. Durant tot el matí podrien reactivar-se altra vegada les precipitacions al litoral, prelitoral, Catalunya Central, Pirineu Oriental i a les comarques de Girona.
7: A causa de les pluges, avui els trens van més a poc a l'R2 Sud, n'hi ha menys, només dos per hora i sentit, entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. Els regionals del sud també se circula amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. Les pluges també estan afectant l'aeroport de Barcelona, on els vols d'arribada s'esperen fins que puguin aterrar i els de sortida també espaien l'operativa. I pel que fa al trànsit, a l'AP7 al Papiol hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca cues a l'AP7 i a la B23, també retencions a les rondes de Barcelona.
26: Tornar a la rutina costa.
3: Però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
4: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
6: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
8: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
26: Segur que no n'hi ha per tant.
27: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
28: Catalunya Ràdio.
29: Restringir la mobilitat, excepte causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
1: Les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada i també aiguats.
14: Hem d'aplicar el seny de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
30: L'informe PISA ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
31: Que es donguin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
32: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
33: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 9 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Ana García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
34: Bon dia.
0: I a banda del temps, comencem també parlant d'aquesta crisi de l'informe PISA i de la vaga d'educació d'ahir. Govern, socis i oposició demanen un gran pacte de país.
21: Que abordi la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir, després de l'inici de curs, també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jessica Albiach dels Comuns.
35: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país, un debat que estem convocats tots.
36: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
37: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
38: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
21: Els sindicats també li fan costat. Yolanda assegura d'usted que hi ha en aquest programa.
39: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: I això després que a les proves PISA els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història, sobretot en matemàtiques, ciència i lectura. Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, ja es plantegen canvis. Oriol Pujador.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
40: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
1: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
41: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment. També, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
1: Pedró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com dèiem això després de la vaga del primer dia de curs?
42: Segons el Departament d'Educació la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho eleva fins al 30%.
0: I avui arrenca el curs al País Valencià, amb polèmica.
42: Amb una nova llei aprovada per PP i Vox que habilita els inspectors educatius a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
43: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure a la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I per tant posar sota sospita el professor de valencià.
42: Han quedat arraconats del currículum autors catalans que no escriuen en valencià com Ramon Llull, Joan Salvat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: A 3:15 en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre la llengua catalana...

0: Anna, el defensa.
1: Ho va fer ahir al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
2: I m'agradaria tornar a fer clars de català, m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
1: Així ho deia en el seu quart i últim concert a Barcelona.
0: I la nit ens deixa més atacs entre l'Iran i els Estats Units.
3: Washington assegura que ha destruït 5 patrullers iranians. Les dues forces han intercanviat aquesta matinada nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: I això després que Donald Trump hagi demanat per telèfon Vladimir Putin que posi fi a la guerra d'Ucraïna.
3: Els dos dirigents han parlat durant una hora. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
4: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a celebrar una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat.
0: I a la matinada també ens deixa dues novetats sobre intel·ligència artificial.
3: D'una banda, OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial. Estaria disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
0: I avui també la Comissió Europea presenta en aquest cas la directiva que permetrà als estats membres restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge extensionat. Brussel·les, Bruno Fortea.
5: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:33 i atenció al que publica ara mateix la Vanguardia. Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec. La Vanguardia explica que la consellera d'Interior anunciarà avui canvis en el seu departament i que pujaria una primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra. Seria la comissària Sílvia Catà. És una informació que acaba de publicar la Vanguardia en uns relleus que diu que anunciarà la consellera Núria Parlon avui aquest matí, una comissària que es convertiria en aquesta primera dona en ocupar el màxim càrrec de responsabilitat de la policia catalana. Sílvia Catà seria, segons la Vanguardia, la nova cap de la policia catalana i el major Trapero, Josep Lluís Trapero, dimitiria com a director general de la policia de Catalunya. Són les 8:34. De seguida ho ampliarem tot plegat aquí al matí de Catalunya Ràdio. Un altre canvi són els contractes d'atenció de treball que hauran de detallar el salari base, les jornades i els torns, o els criteris també per modificar els horaris. Rafael de Ribot.
6: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
7: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
6: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una novetat del dia. L'alcaldable d'Aliança Catalana, a Vic, era regidora de Cooperació Internacional.
8: Ho llegim al diari Ara. Fins al mes de maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Ara Vic, que és la marca local del PDeCAT. És un departament que topa amb el discurs d'Aliança sobre Cooperació Internacional. A més, Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial d'Aliança del partit d'extrema dreta que retreia justament que la Generalitat destinés fons al que considerava causes externes estrafolàries.
0: I Hi ha dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
9: Són dos nois de 16 anys. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament. Ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que ens descartaven noves detencions.
0: I denunciant una agressió policial a un jove dilluns de la matinada durant la Festa Major de Sabadell.
9: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després, entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
10: Què fas?
9: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. L'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
0: I els aeroports del Regne Unit miren de recuperar-se del caos d'ahir.
1: Una avaria al sistema de control aeri va obligar a cancel·lar més de 1.300 vols. Les conseqüències de la fallada encara s'arrosseguen avui amb desenes de vols cancel·lats, segons el portal especialitzat Flight Radar 24. Ahir l'avaria va afectar especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres, com Heathrow o Gatwick.
0: I Israel segueix també el terratrèmol després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu sabia que Hamas preparava un atac imminent abans de la massacre del 7 d'octubre.
1: Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors i també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït.
0: I mentrestant, una dotzena de països, entre els quals Espanya i el Regne Unit, vetaran la importació dels productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Londres, Quim Olivares.
11: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
12: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
11: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:37. Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
1: Arnau París agafa el relleu amb Arribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervin, substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
13: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
14: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i, per tant, hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
13: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvis respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem a Venècia, on ahir Penélope Cruz i Javier Bardem van ser les grans estrelles de la catifa vermella de la Mostra de Venècia.
1: Van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula, Búnker, en què Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
0: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
15: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral, la construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
16: La pel·lícula habla de eso, está realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
15: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
17: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
15: No, és verdad. Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara parlem també d'alguns noms propis. El primer és Joan Yago.
1: El dramaturg català i cofundador de La Calòrica ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, en concret per l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025.
18: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
0: I encara un nom més, el cuiner Ferran Adrià, i també un altre nom, el de la científica Caterina Viscari, reben la medalla d'or de la Generalitat.
1: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada, tant el prestigiós cuiner com la física que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró Alba han agraït així el reconeixement.
19: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
20: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tan il·lusió com aquest.
0: I pel que fa al trànsit, com estan ara mateix les carreteres? Maria Fernández Noguera.
21: Doncs ara mateix a l'AP7 al Papiol hi ha un carril tallat en sentit Girona per un accident i això provoca cues a l'AP7 i a l'AB23, també cues a la Ronda de Dalt en direcció Besòs a l'altura de l'Hospitalet de Llobregat. I pel que fa al transport públic, a causa de les pluges avui els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud. De fet, ja hi ha demores que poden superar els 30 minuts de mitjana en aquesta línia. També hi ha menys trens, dos per hora i sentit, entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. També als regionals del sud se circula amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Barà i Sant Vicenç de Calders. I pel que fa a l'aeroport, ara mateix l'operativa es recupera progressivament després de les tempestes de primera hora. S'han hagut de cancel·lar 30 vols a causa de les pluges i també s'han fet dos desviaments a Madrid.
0: De seguida ampliarem també l'estat del temps. Farem una fotografia com estan ara mateix les coses. Aquesta és l'actualitat d'aquest dimecres 9 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
22: Primera.
0: La primera, per què dimiteix Trapero com a director general de la policia?
22: Segona.
0: Amb el canvi climàtic en marxa i passant de calor de rècord a tempestes de risc, hem d'aprendre ja a canviar la nostra manera de viure i seguir unes alertes que més val que siguin excessives que no pas que no existeixin.
22: Tercera.
0: Un 12% de seguiment de la vaga d'educació és un avís al govern que ha de cedir davant dels professors o és un avís als sindicats que potser cal replantejar l'estratègia?
22: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
23: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
0: Catalunya Ràdio. Són les 8:43.

0: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Montserrat Ebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Però abans als esports, el Barça ha debut aquesta nit a la Champions davant del Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes ha generat aquest bon inici de temporada del Barça. Els blaugranes comencen l'aventura europea. Hansi Flick.
2: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar. No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: Lamine Yamal.
3: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
1: I mentrestant el Madrid pateix en el tram final del partit especialment, acaba guanyant 2-1 l'Inter, un Bernabéu que xiula l'equip, xiula Vinícius i també xiula Mbappé quan va ser substituït. José Mourinho.
4: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido. Le he dado un beso y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
1: També a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui a partir de les 9, Liverpool Atlètic de Madrid. Simeone diu que no veu preparat Julián Álvarez per sortir de titular. I Nàpols Arsenal.
0: I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lamine, Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. Entre les millors jugadores, Graham, Patrick Guijarro, Eva Payor, Claudia Pina, Catacoll, Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan García i Catacoll, candidats a millors porters. Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Dilluns 26 d'octubre s'entreguen els guardons.
0: La Federació Espanyola de Futbol que presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Un pla que inclou fecundació in vitro, congelació d'òvuls i, segons la Federació, és una iniciativa pionera de la Federació a nivell mundial. Marta Pere Arnau, la presidenta del Sindicat de Futbolistes, són declaracions al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
5: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi en total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està component una mica amb la imposició.
1: Avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a les Champions de Bol a 9:15 davant l'Skanderborg de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Leo Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió A.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: 45.712.
9: Em toca. Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
9: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
11: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.

0: Diu, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula que hi ha una escena que és clavat amb això.
1: Ah, exacte.
0: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
1: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... Mouser Mumon, que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
0: Seguríssim.
1: Segur que algú troba alguna cosa.
0: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
1: A veure, el seu llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-lo d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
0: Els, no és... els negres dels editors.
1: Ah, exacte.
0: Eh?
1: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
0: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
1: Això són, els negres són, són esclavitud.
0: Els esclaus dels negres editors.
1: Llavors els lectors ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se, mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
0: Ei, això és una bona difusió.
1: Llavors vaig dir, llavors què?
0: Els cercadors...
1: No diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, buf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
0: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
1: Sí, és Terra Ignota.
0: I on el trobarem? Per
1: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de Bacus i tal.
0: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
1: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també
0: ho he de dir. Nota, eh? Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
1: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
0: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
1: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
0: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
1: Exacte, correcte.
0: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
1: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
1: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sant Just de França i la Bordeta.
4: Venim del nord, venim del sud de terra. Benvinguts un altre cop més al Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui entrevistarem a la Pura Salceda, escriptora. Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Doncs moltes gràcies per escoltar-nos, per estar aquí amb nosaltres, el primer de tot.
5: I sí, bé, gràcies a vosaltres.
4: I bueno, el primer de tot que solen demanar en aquest programa és quin és el teu origen, d'on ets tu?
5: Sí, de vegades és una mica complicat, no?, en el cas de gent com jo, perquè com que la meva família és gallega d'origen i diem que els gallecs naixem on vulguem, jo crec que és, ens neixen, no? I a mi em van néixer a Mèxic, però perquè els meus pares estaven llavors emigrants allà i després van venir a l'emigració catalana i llavors jo em vaig criar a Catalunya des dels 2 anys i mig que estic a Barcelona, sobretot, vivint, i vull dir que és aquesta barrera. D'on ets? Pues jo em considero sempre gallega, però criada a Catalunya, és a dir, catalana, i nascuda en un lloc que només he tornat un cop, però que també el sento proper, no? Com, és com acumular països... En fi, trobo que també està bé, no? I cultura.
4: Sí, sí, home, si és el lloc d'on has nascut, doncs sempre tens aquell vincle, lògicament.
5: Sí. A més, en el cas dels gallecs, de la zona on eren els meus pares, allà hi ha moltíssima migració a Amèrica i sobretot a Mèxic. I llavors doncs, és una cultura que tenim molt propera, barregem moltes paraules mexicanes amb el gallec, fem una mena de Tex-Mex, i bueno, també és interessant veure això, no?, les aportacions d'altres llocs.
4: Jo sé que tu ets una persona totalment políglota i a banda d'aquest escriptor també escrius en català, en gallec i en castellà.
5: Sí, sí, sí.
4: Quins idiomes més saps?
5: A veure, aquests són els que evidentment tampoc és que sigui supermeritori, ja que la llengua de casa meva era el gallec, que no tots els gallecs l'han anat conservant, que això és un altre tema i bastant greu. Després el castellà, òbviament, perquè quan jo estudiava, evidentment, no s'estudiava català, i per tant tota la cultura es va adquirir en castellà. És la llengua que en realitat jo domino més, perquè és la llengua en la que em vaig criar. I després el català, que és la llengua que jo he volgut aprendre. Uh-huh. Llavors és com que quan escrius, de vegades, sobretot en poesia, la part que tinc de poesia, de vegades un poemari el penses en un idioma o un altre. Vull dir que, a veure, no és que tingui molt de mèrit, perquè les circumstàncies ja per fer servir aquests tres idiomes, i crec que és interessant barrejar-los. No sé, a mi m'agrada. Altres idiomes de fora, doncs tens coneixements com quan jo estudiava, doncs era el francès, no? Que ara ja, per això està també una mica agònic. Sí. I bé, doncs és el que tocava. L'anglès, doncs els pèls no em va tocar. I la veritat és que és una llengua que no m'he posat a estudiar-la mai, ho reconec, no? Que soc molt, molt de coses de romàniques, que és en realitat el que m'agrada més, l'italià, el francès, etc.
4: Els teus pares no eren mexicans, no?
5: No, eren gallecs. Els dos van néixer en una aldea molt petita de lo que és Ourense, que és la comarca do Carballiño, que és una comarca que sempre surt a la tele perquè fan la festa del pulpo, no? No sé si heu vist una vegada allà, que és, bueno, una cosa immensa, i tothom allà amb la festa aquesta del pop, i és molt famós allà. I llavors és d'aquesta comarca, una aldea petita, com lo d'Astèrix, però en gallec, i allà van néixer els meus pares. El que passa és que, ja dic, aquella comarca, sobretot tothom va migrar absolutament foragitat de la misèria que era la postguerra, i van haver de marxar molts a les Amèriques, altres van anar a Alemanya, les típiques de vente a Alemanya, Pepe, i després doncs, a Catalunya, al País Basc, a Madrid, una sagnia bestial, en resum, no?
4: Uh-huh. Tu m'estaves dient abans, fora d'antena, que te vas criar, que malgrat estaves vivint a Catalunya d'ençà que tenies sí. 2 anys, te vas criar a un entorn no català.
5: Sí, jo crec que això també és una cosa important, perquè em diu, ah, ja t'has criat a Catalunya, ets catalana. A veure, estem parlant que la migració de la meva generació, que va ser com la dels anys 60, no? Quan va anar arribant la gent a Catalunya, no arribaves allà al mig de la plaça Catalunya, sinó que tu estaves en un barri que a la vegada era d'acollida d'immigrants. Llavors, la relació que tu tenies amb la gent que et voltava, en nou barris, en el meu cas, doncs pràcticament jo tothom que coneixia o bé era andalús, o bé gallec, extremeny, i catalans molt, molt, molt pocs, poquíssims. Llavors la llengua habitual a tot arreu, als carrers, a l'escola, a tot arreu, doncs era el castellà. Amb els gallecs, evidentment, nosaltres parlàvem gallec, però la de comunicació, el català, zero. I llavors, doncs clar, tu et vas criant a l'escola en castellà, tot en castellà, fins que va arribar aquesta meravella de transició que nos fuimos entre todos. Sí, bueno, va començar una mica la qüestió del català, però jo en realitat vaig començar a parlar català quan tenia 25 anys.
4: Seria la transició del franquisme al postfranquisme, però això és una altra qüestió.
5: Sí, un altre tema.
4: Sí. Sí. Com va ser? Em dius que vas començar a aprendre català als 25 anys, o sigui, res, fa 3 sí. dies.
5: Exacte, sí, més o menys.
4: Fa 3 dies, sí. Com va ser?
5: 3 diu 4, és igual.
4: Bueno, i mig. Com va ser el teu aprenentatge del català?
5: A veure, jo em vaig trobar amb una gran dificultat, i és la dificultat de que la gent és tan educada que fot fàstic. Així és clarament. Com que jo estava a Barcelona, és que era impossible passar d'idioma, perquè tu començaves a parlar amb algú, evidentment, doncs se't nota molt quan comences, sempre se't nota alguna cosa, no? Perquè evidentment no ets nadiu en aquella llengua i les fonètiques sempre hi ha algun moment que surt per algun lloc que tu no ets d'origen català. Però era impossible començar cap conversa que no et diguessin «Ai, tranquil·la, ja me puedes hablar en castellano». I clar, tu que estàs fent l'esforç perquè vols aprendre la llengua i et diuen això, i això desanima molt. Perquè sí. Què penses? mare meva, quina porqueria de què està parlant perquè la gent em digui aquesta cosa. I llavors, clar, jo perquè sóc a més filòloga i m'agraden les llengües i sóc tossuda en aquest sentit, i jo pensava, bueno, però amb la gent que jo ja de sempre havia parlat castellà, era impossible canviar el català. Això és un problema molt greu que hi ha a Catalunya amb la gent que som de fora. I és aquesta maleïda educació que el que fa és com si et consideressin de menys. Jo quan em deien això, de tranquil·la pots parlar, a mi era una garrotada. Vull dir, jo volia ser igual, no? Sentir-me igual. Era la sensació, quan tu parles català aquí, amb catalans, et sents acceptat, igual. Quan estàs en qualsevol país, formes part de no només de viure allà, sinó de la seva cultura, de la seva llengua. Llavors, això és un defecte que encara dura, sobretot a Barcelona ciutat. És impossible quasi aprendre català si no tens allò moltes ganes i una mica de que no et faci gaire vergonya. Jo vaig tenir la sort que vaig marxar de Barcelona. Aleluia! I llavors me'n vaig anar a Vilafranca del Penedès. I clar, hi vaig arribar i encara hi visc, i això és el paradís, perquè tu anaves a qualsevol botiga i tothom et parlava en català i tu xapurrejaves alguna cosa i és igual, no reia ningú, ningú et deia res, ni anava corregint en plan Virgili, ningú deia res. Continuaven parlant normal i tu ja te n'adonaves que l'havies pifiat en coses, però és igual. I llavors normalitzes completament el català, clar, també evidentment el meu home és català, i clar, tens la fluïdesa sobretot de viure en un lloc que no sigui Barcelona, i això encara jo crec que passa. És difícil per la gent de fora, quan pensem de dir, ah, és que entro a una botiga xinesa i parlo en castellà, perquè clar, com que és xinès, no em deu entendre en català. Penseu que això és una manera d'insultar la gent. No feu això, si us plau. Perquè és molt lleig i costa molt aprendre català així.
4: Sí, perquè clar, una forma molt bona d'aprendre és equivocant-se, no?
5: Evidentment, perquè quan algú et diu, no, això es diu de tal manera, vale. Tu ja ho veus, quan després sents que l'altra persona ho diu bé, dius, coi, això no es diu així, es diu de l'altra manera. Però vaja, que jo amb això vaig tenir la sort perquè costava molt, molt, molt. Després he de dir que si tu vols tenir un català mig decent i realment saber del que estàs parlant o poder escriure, has de fer cursos de català. En el nostre cas fèiem cursos de reciclatge de professors i a mi em va venir meravellós. Aquests 3 anys jo vaig aprendre moltíssim també de història de Catalunya, tot el referent a Catalunya, que evidentment no ho havíem estudiat a escola tampoc. Vull dir que jo recomano fer cursos a la gent que ve de fora, perquè això et dona una confiança en què ho estàs fent bé. No és només oral, sinó que tu aprens i després te n'adones, opa, si ells encara pronuncien pitjor que jo això, o els pronoms, goita, goita, que malament que us diuen. I llavors et fa gràcia, no? Perquè a tu de l'escola t'ha donat una patina allà que potser altra gent que és catalana, doncs, bueno, té les interferències del castellà, com ens passa amb el gallec, no? Exactament igual.
4: Ens estaves parlant abans de que ets filòloga, que vas estudiar filologia. Filologia castellana, catalana, gallega...
5: Sí, vaig estudiar filologia hispànica. Perquè en aquell moment no hi havia filologia gallega, llavors no era possible, només existia portuguès i dintre de romàniques. I llavors el que vaig fer, quan ja vaig fer el doctorament, llavors sí que el vaig fer a romàniques per poder fer la tesi en gallec, perquè llavors sí que es podia fer i ja existia el gallec dintre de la universitat. Però, clar, sempre arribo com una mica tard a tot, no? Tarta, ui, mira, podies tenir anglès o no, el gallec, però no, de tot vas una mica sempre allà a contrapèl, però ves, és el que hi ha. I sí, hispàniques, i després, doncs això, no? Pel meu compte vaig fer també... vaig anar a cursos de gallec, perquè jo també sabia gallec, però gallec de casa, super interferències del castellà, encara molt més que el bussó i i aquestes coses que es deien abans aquí a Catalunya, i llavors doncs també aprendre gallec, perquè si no tampoc no pots escriure ni te n'adones de les errades que fas. Vull dir que molta gent de la nostra generació que no va poder estudiar res de la seva pròpia cultura, doncs has de tenir la voluntat també de poder-ho fer. Pots parlar més o menys, però si vols fer una mica dignament, doncs ve bé un curs, la veritat, eh?
4: Doncs ara, si et sembla bé, escoltarem una cançó de Fuixa en els ventos i després ens explicaràs per què has triat aquesta...
5: Molt bé. Aquest cantant.

0: Fuxan os ventos. Què vol dir fuxan sí. os ventos?
1: Pues allò que fugin els vents seria més o menys la traducció. Aquest és un grup molt interessant i que va sortir també arran ja de l'època aquesta de la transició i sobretot reivindicava la figura del, del gallec, de la llengua, de la cultura i, com en aquesta cançó, es fixa sobretot en la migració, en el dolor de la migració, perquè per nosaltres, com a poble, és terrible, no? Després, clar, molts ja quedem integrats dintre d'altres cultures i de més, però, per exemple, que diu la frase aquesta, Valeira quedó a terra, és buida, va quedar a la terra, ti cementada bofé, i tu amb la ciment, no? Amb la, no, amb la llavor, seria, ara ja estic jo, amb la llavor. És a dir, que els que marxen i que se'n van anar per la fam i per les circumstàncies, que és el gran drama dels emigrants, i que en aquest cas jo vaig tenir la sort de que els meus pares se'ls va acudir venir a Barcelona, que tenien més, més familiars d'aquí vivint, i un van anar tirant pels altres, i la veritat que per mi fantàstic, perquè és una cultura que m'estimo molt, i m'ha permès això, contactar amb altres llengües i a través de veure com la gent catalana s'estima la llengua, que encara queda molta gent queda que s'estima la llengua, també en certa manera jo em va ajudar a estimar l'altra meva llengua, el gallec, que és una llengua que té grans problemes, en fi, per moltíssimes causes, que no és perquè sí, que ningú pensi que els gallecs no volem parlar gallec per coses absurdes, sinó perquè hi ha hagut una manera d'intentar esborrar-lo com fos, i si en el cas de Catalunya això ha existit des de fa 300 anys, a nosaltres fa 500, vull dir que portem 200 més, sí. Això es nota. I bueno, jo crec que aquesta barreja doncs, fa que reforcis la idea de les llengües pròpies.
0: Sí, bueno, hem dit que abans que la Pura és escriptora, poetisa, poeta, sempre, no sé, que se nota quan ha dit això d'aquestes persones que deixen aquest tros seu quan a la terra d'origen, quan venen, quan fan immigració, doncs m'ha recordat això, de que tu ets poeta. Ets poeta, escriptora també, escrius també prosa, no?
1: Sí, de narrativa en gallec i en castellà.
0: Sí?
1: I amb poesia de les tres llengües, català, castellà i gallec.
0: O sigui que completita.
1: Ves, jo m'ho passo bé, no? Fent-ho, que és l'important.
0: Sí. A quina llengua et sents més còmoda? Ara és una pregunta dolenta, aquesta són mala gent, jo.
1: No, a veure, la comoditat respon també a la seguretat. Quan tu ets capaç de dominar una llengua, doncs tens seguretat amb aquella llengua. Jo, evidentment, ja en part he dit una mica abans, el castellà és la llengua de l'escola, és la llengua culta que jo vaig adquirir. Les altres dues, tant el gallec com el català, han estat estudiats després, una mica amb més dificultats amb el català, perquè evidentment, molt vocabulari i doncs bueno, a veure, els urbanites també ens falta molt vocabulari de moltes coses, no? I en el cas del gallec igual, perquè jo no he viscut mai a Galícia, només he anat de vacances, però jo no he viscut mai allà. I llavors, doncs clar, trobes que aquestes dificultats i en fi, no? Per escriure, per exemple, la novel·la que vaig fer en gallec, que va sortir el 19, i bueno, vaig tenir sort que m'ho van publicar molt a la Galàxia, que és una editorial molt important de Galícia, i a mi em va costar molt escriure, perquè clar, posaves a escriure i ostres, i això estarà bé? I aquesta paraula vols dir que bé? I diccionari, i comprovant, i buscant, i preguntant. És un esforç extra, que dius, bueno, quina necessitat tens? Però jo tenia necessitat primer pel que explicava, perquè parlava una mica d'aquesta comarca dels meus pares i era una mica una reivindicació d'aquesta gent que va haver d'emigrar, i ho vaig fer perquè m'estimo la meva llengua, ni que em costi més, m'és igual. I en català, quan he escrit poemaris i també li he posat les ganes i de buscar i de triar paraules, i els diccionaris són els meus amics, no? Sí. Perquè hi ha la voluntat darrere de fer-ho. Ara, com a més fàcil en castellà, evidentment, però bueno, jo crec que també a darrere hi ha la voluntat de fer-ho. Jo recordo que, per exemple, el Camilo José Cela, que tampoc és un personatge que m'agradi allà al 100%, però ell li criticaven que no havia escrit mai en gallec. I ell va dir que li era molt difícil. I a veure, jo no em vull comparar amb Camilo José Cela, amb altres coses per bé. Sí. Però ho puc entendre, perquè clar, si tu, com ell, no, que tenia un gran domini de la llengua castellana, doncs no és el mateix. I costa molt, costa molt. Has de tenir ganes de fer-ho. Jo m'ho passo bé, aprenc moltíssim escrivint, i llavors doncs per això ho faig, no? Per patir tampoc. A vegades hi ha gent, ah, jo escric i que difícil, però pues, si costa tant i és tant d'allò, doncs pues, no escriguis, que el món tampoc s'acabarà. Jo ho faig perquè em diverteixo.
0: D'etiqueta a veure Netflix i ja està.
1: Clar, vull dir que no.
0: Molt bé, Pura, doncs donar-te les gràcies per aquestes paraules que ens has dedicat.
1: No, a vosaltres.
0: I dir-te que fins sempre.
1: Molt bé, això ja ho sabeu. A Vilafranca estic allà batent a qualsevol cosa.
0: Ja te vendrem a veure. Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs vinga, una abraçada.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc la satisfacció d'entrevistar l'Alexandros Babeas, que va néixer a Grècia, a la seva capital, Atenes. Hola, Alexandros, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Com va ser la teva infància i la teva joventut a Atenes? Quins records en tens?
1: Tinc uns records molt, molt bonics de la meva infantesa. També la meva infantesa va ser molt plena de viatges arreu del món, perquè el meu pare era mariner, així que és una barreja d'imatges, no? d'Atenes, de Grècia i de tot arreu.
0: Clar. Quina sort, no?
1: Sí.
0: I el teu pare et portava a viatjar amb ell mentre treballava?
1: Sí, quan podia. Quan jo no havia d'estar a l'escola, o sigui, 3 mesos a l'estiu, moltes vegades estava amb ell, al vaixell, i ma mare també. Algunes vegades, si havia de marxar quan l'estiu encara no havia acabat, l'escola, volia dir, em deixaven i anava, no hi havia cap problema.
0: I el teu pare seguia treballant, vull dir que tu vas viure la feina de mariner, no?
1: Sí, ho vaig viure molt intensament.
0: Yeah. I quin tipus de vaixells eren?
1: Eren vaixells de containers, no? De mercaderies.
0: Ah, o sigui que els tripulants i només hi havia els tripulants i els familiars.
1: Exacte, no eren vaixells de passatgers.
0: Yeah,
1: els passatgers
0: que
1: hi havia eren només, crec que hi havia un límit de 15 persones més o menys, que eren familiars de treballadors.
0: Uh-huh.
1: I l'empresa era d'Israel, era l'empresa Zim, una de les més grans del món. Doncs la majoria de la gent allà era d'Israel, però hi havia de tot arreu també. Per això ma mare parla un hebreu perfecte i, bueno, jo tinc una base, però potser aquesta base l'hauré de fer servir per aprendre algun dia a començar també.
0: Que bo. Home, deus haver sentit parlar moltes llengües, no? Des de petit,
1: sí.
0: Si vas viatjar tant.
1: Sí, i l'anglès també, per mi, o sigui, vaig començar a parlar anglès des que vaig començar a parlar, bàsicament. Ma mare també em va ajudar molt perquè em donava llibres en anglès, i també hi ha una cosa que a Grècia tenim, que tenim molta facilitat amb l'anglès, perquè veiem totes les pel·lícules en idioma original amb subtítols en grec, que és
0: una
1: cosa
0: sort,
1: que...
0: Això.
1: Clar, i també és veritat que ens costa molt a la gent de Grècia, quan veiem aquí pel·lícules doblades, ens costa molt acostumar-nos amb això. Jo no vull veure una pel·lícula doblada perquè em sento com... O sigui, no sento la pel·lícula, és com si veiés la pel·lícula i amb una altra persona allà al costat parlant.
0: Sí. Però mira, suposo que hi ha una indústria forta al darrere i
1: clar,
0: per molt que per aprendre una llengua t'ho recomanen, no? Aquí serà difícil, em sembla. I quina va ser la teva primera relació amb Barcelona?
1: Va ser durant aquests viatges amb el meu pare, que anàvem a tot arreu. Vam visitar molts països, des de Israel fins a Corea, o el Japó. Però, clar, tots els països que vaig viure, em van encantar. No hi va haver un país que puc dir que no em va agradar, però en Barcelona tenia una altra relació. La sentia molt més meva, com un lloc on podia anar a viure. No?
0: Mm-hmm.
1: Encara no ho havia pensat, però vam conèixer així Barcelona. Teníem només unes hores cada vegada que sortíem, així que no podíem anar per tota Catalunya, no, només Barcelona. I era molt petit, encara no sabia res ni de la llengua catalana ni res, però va ser un primer contacte, no?
0: I tens clar com et va néixer aquest sentiment de dir, sentir-te com d'aquí, o que aquí t'hi podries trobar còmode?
1: Clar no ho tinc. Perquè, no sé, de tot el que estimem, crec que encara que sigui un país, sigui una persona, sigui no sé, un club de futbol, per exemple, o qualsevol cosa que estimem, segurament la major part no s'explica. No?
0: No, suposo que ho sents o no ho sents, no? I no saps per què ho sents.
1: Però també hi ha una part que es pot explicar, també. Si intento explicar coses de Catalunya que m'agraden, per exemple, ho puc fer, però serà una part només. Mm-hmm. Doncs la major part no es pot explicar.
0: Clar. I què va motivar que vinguessis a Barcelona? I vas venir amb la idea de quedar-t'hi ja, quan vas venir a viure-hi?
1: Sí, és una cosa que pensava fer, però estava vivint a Grècia, a Atenes, tenia la meva feina, tenia la meva vida allà, i no feia el pas. Durant uns anys el que feia era només viatjar a Catalunya quan tenia vacances, no? I cada any venia aquí, no podia. O sigui, vaig des de l'any 2008, que vaig fer el meu primer viatge a Catalunya com a catalanoparlant, perquè vaig començar a aprendre el català el 2007, venia cada any. No podia sense...
0: Senties com la crida, no?
1: Sí, sí, i anava viatjant, venia aquí i anava a tot arreu, del nord al sud del país, anava de Roses cap a Xàtiva i de Lleida cap a Eivissa, no? I viatjava per tot el país, doncs, i m'encantava.
0: I com vas prendre la decisió d'instal·lar-te aquí?
1: La decisió va ser quan vaig perdre la meva feina el 2013. Vaig pensar que, mira, ara no tinc alguna cosa que m'impedís, no? I dic, mira, ara és el moment. I vaig venir aquí sense tenir feina, sense tenir ni casa ni res, i dic, bueno, si en un mes trobo feina, doncs bé. Si no, potser torno a Grècia, no sé, va ser una mica així. I en un mes i mig ja havia trobat feina, havia trobat casa i tot, i mira, encara sóc aquí.
0: Quina feina vas trobar?
1: Doncs vaig començar treballant al Museu del Barça al Camp Nou, i és la feina que he fet durant 7 anys i mig, fins que va venir la pandèmia, el museu es va tancar, I vaig haver de buscar-me la vida, i ara tinc una altra feina.
0: Ja. I la feina que tenies a Atenes està relacionada amb la que feies aquí o no? No té res a veure?
1: No. L'última que feia a Grècia no tenia res a veure amb mi en general, que era mosso de magatzem. I quan vaig venir aquí, doncs vaig treballar al Museu del Barça com a coordinador de control d'accessos. I ara faig una altra feina, que és atenció al client per telèfon d'una empresa, d'una marca de roba.
0: Ah, mira. Bueno, la qüestió és tenir feina, no?
1: Sí, sí.
0: I deus tenir moltes anècdotes al voltant del camp del Barça.
1: Sí, moltíssims. Sí, per exemple, treballant allà vaig conèixer gent de Grècia que no hagués conegut mai.
0: Estan allà.
1: Per exemple, el jugador del Barça, Kostas Papanikolaou, un jugador grec que va jugar durant un any al Barça, doncs ens vam conèixer allà, i després va marxar, va anar a l'NBA als Estats Units, i després a Grècia, a l'Olympiakos, però cada vegada que tornava a jugar contra el Barça, passava pel museu a saludar-me.
0: Clar, home, i tenir l'ocasió de parlar en grec amb algú aquí, no?
1: Sí, sí.
0: Segur que fa il·lusió.
1: Doncs sí, i també, o sigui, anècdotes hi va haver molts. O com va entrar, per exemple, un guitarrista d'un grup de Sepultura, que es diuen, de Brasil, i és un grup que m'agrada, i li vaig haver de dir que no podia entrar amb la càmera que tenia, que estava gravant, i són moments molt, molt estranys, no? Entra un...
0: Clar, famós.
1: Un famós, i a més un músic que t'agrada, i li has de dir que no pot portar allò que porta, no? I...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però bueno, mira, també és un motiu com d'entrar-hi en relació, no?
1: Sí, també.
0: I et relaciones amb altres grecs aquí?
1: Sí, conec grecs, també hi ha la comunitat grega d'aquí, però bueno, conec alguns grecs, però no faig el que fan altres que tota l'estona surten amb grecs, que estan com en... Jo no em sento la necessitat d'estar en un gueto, per dir-ho així. O sigui, conec alguns grecs i a vegades vaig a assistir no sé, alguna festa grega o algun altre esdeveniment grec de la comunitat grega, però tampoc tant. Sí. Mm-hmm. O sigui, no em sento com un... Com es diu? Hi ha una paraula en anglès que és... Ara se m'està escapant, com es diu? Expat, no? Que diuen molt. Som expats, no? Que és la mateixa paraula per dir immigrant, però més guai, no? Mm-hmm. Normalment yeah. Utilitzem la paraula immigrant quan ets de països d'Àfrica o sí, d'Amèrica sí, sí. Del Sud.
0: Bueno, ho relacionem amb pobresa, diguéssim, no?
1: Exacte, i si ets d'algun país més guai, no? Per dir-ho així, del primer món, dius que sóc expat, per no dir que sóc immigrant, no?
0: Ja.
1: Doncs jo també sóc de Grècia, sóc d'aquí, sóc... són parts meves, totes dues.
0: Mm-hmm. Tu dius que vas venir aquí un any després que comencessis a aprendre el català, o sigui que el català el vas aprendre a Grècia.
1: El vaig començar a aprendre a Grècia el 2007, vaig venir aquí a viatjar, no a viure, el 2008.
0: Sí.
1: I a viure definitivament va ser el 2013.
0: Uh-huh. I com l'aprenies el català allà?
1: Vaig començar amb un mètode d'autoaprenentatge. També vaig fer algunes classes, però sobretot crec que vaig aprendre utilitzant-lo. No?
0: Yeah.
1: També vaig fer amics i per les xarxes socials estàvem parlant o escoltava música en català, veia programes de la televisió catalana, el TV3 sobretot, i tenia un contacte amb el català, tot i que estava vivint allà. Que si no el fa servir no el pots aprendre, no? Qualsevol llengua, no només el català.
0: Clar. Així devies aprendre català abans que castellà.
1: Sí, vaig aprendre català i quan vaig venir a viure aquí quasi no parlava castellà, però als 8 anys que estic vivint aquí doncs també he après castellà, però sense fer ni classes ni res. Això és, només vivint aquí 8 anys no necessites fer res, aprens el castellà automàticament perquè està tot arreu.
0: Per contacte, no?
1: Sí, exacte.
0: I en canvi sembla que estigui perseguit per segons qui, no?
1: Bueno, sí, cadascú, no sé, cadascú pot dir el que...
0: Sí.
1: Però perseguit no...
0: No, és que jo crec que no trobes... ningú que no sàpiga castellà, no. Diguéssim aquí.
1: Una llengua que té tants milions de parlants per tot el món no es pot dir que està perseguida de cap manera, i qui ho diu té altres objectius.
0: Molt bé. Doncs mira, ara posarem la música que has triat. En grec com es titula?
1: Es diu Tora Tora, que vol dir ara, ara.
0: Ahà. Però que és l'estaca, no?
1: Que és l'estaca,
0: sí. En grec.
1: És la mateixa cançó, però amb lletra diferent, però també molt revolucionària.
0: Molt bé.

0: En grec també em posa la pell de gallina, eh?
1: Sí.
0: Encara més de veure que ha arribat allà. A Grècia vareu viure la pujada de l'extrema dreta amb Alba Daurada i també la seva davallada. Hi veus similituds amb la situació d'aquí, amb l'extrema dreta?
1: Hi ha similituds, segurament. El que fa sempre l'extrema dreta és aprofitar-se de situacions quan la societat està molt emprenyada, no hi ha feina, no hi ha diners, la gent està... quan hi ha una situació difícil sempre intenten aprofitar-se, no? I vendre un discurs populista per atraure les masses, no? A vegades això té molt d'èxit. A Grècia va tenir èxit aquesta estratègia, però després va caure, perquè la gent se'n va adonar de que era una altra cosa de la que deien, no?, que eren. Sobretot això va passar després de que, quan es va destapar tot sobre l'assassinat del raper grec, no?, el Pablos Fisas, que van assassinar de l'Alba Daurada, es va destapar que no eren més que una banda criminal, no? I ara mateix no tenen pes en la política a Grècia. Segurament aquí també ho han fet i ho segueixen fent, la mateixa estratègia, però també hi ha diferències. Crec que aquí també hi ha diferències, perquè hi ha també altres temes diferents nacionals, no? A Grècia no tenim... Tenim un sentiment, no, de Grècia, però no tenim res semblant a un moviment independentista. Doncs aquí han fet servir també això, han fet servir, han creat també problemes que no existien, com és, per exemple, algun problema lingüístic, no, aquí a Catalunya, que durant molts anys ningú no se n'havia adonat que hi havia un problema lingüístic, no? O sigui, hi havia una escola en català, no hi havia tampoc tanta gent que es queixava de l'escola catalana, no? I després, doncs, van crear un problema, no?, que no existia. I això ho van fer no els que veiem ara, que són l'extrema dreta, ho van fer altres, que se suposava que eren més del centre, no?, com deien ells, i van crear un monstre, no? Ciutadans, bàsicament.
0: Sí,
1: Aquests
0: sí,
1: eren
0: sí, sí.
1: que van crear una crispació aquí, que van crear ells, bàsicament, i ara desapareixen ells perquè van crear un monstre, i aquest monstre se'ls ha menjat a ells també. I bueno, espero que no, que només es mengi a ells i no a tots.
0: I esperem.
1: Doncs espero que caigui també com ha caigut a Grècia.
0: Sí, a veure si se'ls hi pot treure la màscara, no? El que
1: Clar.
0: passa que també aquí tinc la sensació que de la manera que es va fer la transició, doncs, bueno, estan també com molt ficats, doncs, a lo que és el poder judicial, que ocupen molts llocs de poder, no? Que en aquests moments, doncs, són determinants, no? I
1: És
0: això ho fa més difícil també,
1: veritat,
0: no?
1: perquè venen la seva història, com l'expliquen ells, i ho han fet durant molts anys. Bueno, jo vaig néixer a un altre país, però crec que hi ha algunes coses que són molt evidents. Si t'interessa la societat i la política, hi ha coses aquí que són molt, molt evidents, no? Com, per exemple, això dels 40 anys, que segons alguns han sigut 40 anys de plena democràcia, no? Però, bueno, veiem que no ha sigut tan així.
0: No,
1: S'ha
0: ara
1: destapat la...
0: sortosament es va veient, sí.
1: Exacte.
0: Tu aquí formes part també dels Castellers de Sants. Com vas conèixer la colla?
1: Bàsicament, com vaig conèixer primer de tot els castells, quan venia a Catalunya viatjant, vaig conèixer alguns castellers que em van portar també a les seves colles castelleres, jo encara no vivia aquí, sí. I em van portar a assajos i vaig conèixer el món casteller, doncs van ser els castellers de Badalona, els castellers de Castelldefels, però quan vaig venir aquí, la colla on vaig entrar doncs van ser els castellers del Poble Sec.
0: Ah, mira.
1: Els Bandarres.
0: Sí.
1: No? Durant 5 anys o així era la meva colla castellera.
0: Ah, mira.
1: I quan el 2018 vaig venir a viure a Sants, doncs vaig canviar de colla per fer més barri, perquè també per mi fer castells és també fer barri, així que...
0: I tant. I què valores de la colla? D'una colla castellera, vaja. A part del fet de fer castells...
1: M'encanta, és el que he dit abans, també fer barri, hi ha molta, com dir-ho, hi ha molta gent del barri diferent, de totes les edats, de diferents tipus de situació social, no? Però tots allà fent força i esforç per arribar a un objectiu comú. Hi ha molta solidaritat, i gent de cultura, i gent de... Són moltes coses, eh?
0: Sí, tant.
1: Són moltes coses.
0: Sí, sí. A veure si aviat en podem tornar a fer després de l'època de pandèmia.
1: Espero que sí.
0: Sí. I, doncs, quins projectes de futur tens? Que ja ens hem d'anar acomiadant, que s'acaba el programa.
1: Bueno, no ho sé, la veritat. Ara estic molt bé, espero que passi la pandèmia i que pugui tornar a veure, tornaré a veure els meus pares en principi aquest estiu. Espero poder tornar a veure Grècia també després del setembre. I espero que els castellers de Sants també tornem a fer vida de castellera i tot el que ens ha pres aquesta pandèmia, doncs que puguem tornar a tenir-ho tot això i doncs, en les nostres vides.
0: Tant de bo. Doncs bé, amb aquests bons propòsits ens acomiadem. I moltíssimes gràcies per haver-te brindat a... aquest Fes l'entrevista.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat.

0: 2020, sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
4: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia,

0: Esplugues FM.
1: Són les 3 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company.
2: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Maria Casas, que va néixer a la Xina i va ser adoptada als 2 anys per una família catalana. Hola Maria, com estàs?
3: Hola, moltes gràcies per oferir-me aquest espai.
2: Sí, no, gràcies a tu per accedir-hi. Doncs tu vas néixer a la Xina i tenies 2 anys quan et van adoptar. Originàriament no et devies dir Maria, saps com et deies?
3: Sí, m'ho van comentar, era el nom que em van posar, Jin Yanli. El Jin sempre és el cognom, llavors seria Yanli.
2: Sí, i saps què significa o no té significat?
3: Bé, aquí hi ha una polèmica, perquè depèn de quines persones de Xina, a vegades em diuen que té el significat de llum, altres de colors, però bé, no és una cosa que a mi m'hagi agafat molt de...
2: Clar, no tens massa interès tampoc en aclarir-ho.
3: No.
2: I on eres quan et van adoptar? Saps d'on et van adoptar?
3: Sí, jo vaig néixer com a la part del nord de Xina. No, específicament no sabia el lloc fins ara i el vaig descobrir fa poc. I és un petit poble en el que vaig néixer i després em van portar a la capital, que és Lanzhou.
2: I allà que estaves, en una institució?
3: Sí, era un orfenat. Sí, sí.
2: I saps com era? O...
3: No, la veritat és que no tinc memòria de res, perquè jo vaig arribar a Barcelona als 2 anys, és a dir, és com si hagués nascut aquí. Per mi, jo tinc memòria a partir dels 6 potser, o allargant, perquè...
2: Clar, sí, sí. No, i els teus pares tampoc no t'han explicat res.
3: No, sí, m'han explicat tot el que sabien, amb això no els hi puc dir res, m'ho van fer superbé. El que passa és que no hi ha més informació.
2: Ja. I tu saps per què t'hi van deixar els teus pares biològics?
3: Bé, depenent de... Sí que vaig buscar una mica referències a veure què hauria haver pogut passar. Vaig veure que durant els anys en els que jo estava allà encara existia la política del fill únic. Aleshores, és molt probable que jo en aquell moment, en aquell context, doncs m'haguessin enviat a l'orfenat degut a això.
2: Segurament. Però en canvi tu tens també un germà adoptat també de la Xina. És sí. Més gran que tu?
3: Sí, és més gran que jo. Sí, els 3 som adoptats. Sí. És una família internacional, a Roda.
2: Sí, perquè tens una germana adoptada del Marroc, no?
3: Origen marroquí, però ja estava aquí, a Espanya.
2: Ah, d'acord, sí, sí. D'acord. Sí, sí, sí. I el teu germà és més gran.
3: Sí.
2: El de la Xina, sí. I amb ell també el devien deixar perquè devien tenir més d'una criatura, perquè també, perquè sí. Clar, sou moltes més les nenes que heu estat abandonades que els nens, no? Però clar, si tenies més d'un fill, encara que fossin els 2 homes,
3: Clar,
2: us devien deixar.
3: A veure, el cas del meu germà és diferent, això ja seria... Li hauríeu de preguntar,
2: sí, sí, no.
3: Perquè jo, la veritat, no sé gaire més, perquè cada història és totalment diferent. I pel que sé, pel que m'han explicat, doncs això també una mica... Al final tota la gent que acaba en un orfenat és perquè o no podien cuidar, no s'ho podien permetre, o en el meu cas el més probable és perquè era una noia, doncs, que amb la política del fill únic, doncs a mi, doncs sí, em va afectar.
2: Perquè és allò que es preferien nois, no? I en canvi ara es troben que no tenen dones amb qui casar-los.
3: Correcte, ara hi ha un problema sociodemogràfic que s'haurà de tenir en compte en un futur, a veure com va.
2: Sí, sí, ara han d'anar a buscar xineses per tot el món.
3: Sí.
2: Creus que té importància el lloc d'origen o la teva família biològica, o és més important la família que t'ha cuidat i amb la que has crescut? Perquè, per exemple, vosaltres tots tres sou d'orígens diferents d'alguna manera i conviviu amb la mateixa família, i què et sembla que pesa més?
3: A veure, jo sempre parlaré des del meu punt de vista.
2: Clar, clar. Sí,
3: aleshores,
2: sí.
3: Què és la família? La família per mi, i per el que crec que és, la família és el que està al teu voltant, dia rere dia. És a dir, que no... a mi, que jo dono gràcies a que em vagin em vagin donant llum, perquè això és una cosa que, si no, ara mateix no estaria parlant amb
2: tu. Tant.
3: Jo la veritat crec que la família és algú que es cuida, que no són simple papers, no és simple biologia, sinó que és el que jo porto veient cada dia, i poden ser amics fins i tot, perquè a vegades sí que passa, no cal que siguis adoptat, no cal que tinguis problemes amb... És a dir, la teva família pot ser els teus amics perfectament, vull dir, al final te la fas tu.
2: I quan vas ser conscient tu que físicament tenies uns trets diferents a la majoria de nens i nenes?
3: Evidentment, aquestes coses no es diuen directament, és una cosa implícita en quan tu vas a algun lloc o el que sigui, però jo no ho veig com una cosa dolenta tampoc, no, no. Ho veig com una cosa que ara mateix fa gràcia, i és així, vull dir, diuen, ostres, d'on ets? Clar, jo en aquell moment, jo donava per fet, quan era petita, no pensava en les cultures, les diverses cultures que hi ha, llavors pensava, pues jo sóc d'aquí, i al final, clar, ma mare em va dir, sí, ets aquí, però... I llavors em va explicar com una mica el viatge i tot, i en aquell moment, o sigui, el viatge de jo anar de la Xina aquí, aleshores que tinc origen, doncs, asiàtic, etc. I això, quan ho expliques a una nena petita o un nen petit, i ho expliques de manera que ho pugui entendre, és perfecte. Vull dir, no hi hauria d'haver-hi cap problema.
2: I tu no volies ser com els demés, diguéssim. El fet de sentir que físicament eres diferent no et comportava res pejoratiu, diguéssim, no?
3: Jo sempre he sigut una persona insegura. Insegura de voler fer les coses bé, de quedar bé quan era petita, i a poc a poc tot això, ara mateix podria dir que no tinc res a veure amb la meva inseguretat, però sí que, clar, aquestes coses, doncs, jo volia assemblar-me a les altres i formar part del clan, perquè al final, quan ets petit, el que vols més és formar part d'un grup, i això passa a la inversa, que quan vas creixent tens més ganes de distanciar-te del grup, o almenys a mi això m'ha passat.
2: Clar. A quin tipus d'escola vas anar?
3: Vaig anar a una escola concertada, petitona, però que la veritat ens van cuidar superbé, i crec que va ser una família preciosa.
2: Clar. I com a escola també ho devien treballar, no?
3: Sí, sí, sí. No va haver-hi cap problema d'integració en cap moment, no em vaig sentir exclosa en cap moment, al contrari, crec que vaig poder parlar, discutir, participar... Sempre.
2: Sempre has tingut amics i amigues.
3: Sí, sí, sí.
2: He entrevistat altres persones adoptades que han explicat que s'han hagut de treballar el sentiment d'abandó, que el viuen com una ferida. És el teu cas?
3: Bé, aquest sentit així d'abandó no el tinc, per el fet d'haver ser adoptada, perquè al final és el que he comentat abans, no? Que la família te la fas quan la tens, o sigui, no és algo que ara mateix pensi en la meva família biològica, o perquè és que no tinc records, llavors no puc inventar-me coses, no puc inventar-me records, no, en cap moment això.
2: I has anat a la Xina?
3: No, encara no, però...
2: I penses anar?
3: Sí, evidentment, vull anar, però per visitar la cultura, el país en si, vull anar al Japó també, a Corea, són cultures que m'interessen molt, que m'atrauen.
2: Perquè tu et sents asiàtica o penses que és indiferent?
3: És que crec que és indiferent, jo em sento d'aquí, jo em sento de la meva família, dels meus amics, del meu voltant, I al final, a mi, crec que l'aspecte és una cosa que passa a segon terme, sempre. No m'ha causat cap mena de molèstia, ni problema, ni inconvenient per poder-me relacionar amb els altres.
2: Amb els teus germans, per exemple, el fet de ser tots tres adoptats i això, ha sigut un tema, allò, no sé, de conversa entre vosaltres, o que us hagi portat a treballar-vos-ho, això?
3: No realment, no. Però ja et dic, és que parlo des del meu punt de vista, clar, estic equivocada, sí, i m'he fet la meva pel·lícula, però jo ara mateix crec que no hem hagut de tenir cap mena de conversació d'aquest sentit, perquè no, cap dels tres hem tingut, per sort, cap mena de trauma que ens impliqui una dificultat a l'hora de relacionar-nos aquí.
2: I aquesta curiositat, això, per la cultura xinesa i per la llengua, fins i tot, no?, que em vas dir,
3: sí.
2: Com ho penses desenvolupar?
3: Bé, ara mateix estic estudiant xinès pel meu compte, perquè em fa molta il·lusió poder seguir aprenent noves llengües, i sobretot com que em crida molt tota la cultura, miro sèries, i a més ara a Netflix n'hi ha moltíssimes, no sóc només jo,
2: sí.
3: Doncs tinc moltes ganes d'aprendre.
2: I les mires així en versió original?
3: Sí, sempre. Tot ho miro en versió original i sempre amb subtítols en anglès.
2: Doncs mira, ara posarem la música que has triat.
3: Perfecte.
2: És una cançó que es titula Fa tant de temps. Per què l'has triada?
3: Perquè relaciona molt amb el fet de que passa molt ràpid el temps i ni te n'adones d'on pots arribar a estar. I és una sort, i dono gràcies, vull donar gràcies a poder tenir la vida que tinc i l'oportunitat de seguir creixent i seguir endavant, sigui on sigui, de la cultura, la raça, o sigui, és igual, però tot ho cura el temps i tot ho fa el temps, vull dir, per això aquesta.
2: Molt bé.

0: La cançó que has triat és de l'Amadeu Casas. Ens el vols presentar?
1: Sí, és un artista, un bluesman, i guitarrista i compositor d'aquesta cançó que m'ha arribat sempre al cor. Sí, sí.
0: Sí, sí que arriba, sí. I n'ha composat moltes altres?
1: Sí, té molts discos relacionats amb el món del blues, i ha tocat amb diverses bandes, amb els Rolling Stones, i una mica doncs podeu seguir també la seva producció musical amb temps rècord, ja està a Spotify, vull dir.
0: Ah, sí, sí, sí, ho faré. Sí. I espero que sí. Els nostres oients també, segur sí. Que els hi ha agradat molt aquesta cançó. I a nivell acadèmic, quina trajectòria has seguit tu?
1: Doncs bé, jo vaig acabar l'ESO i després em vaig dedicar una mica més al món de les humanitats, les lletres, sempre m'han cridat, m'ha agradat molt escriure, llegir, i sempre el món de l'art sempre ha estat al meu voltant. I després ja vaig anar cap al món audiovisual, vaig fer la carrera de comunicació audiovisual, perquè sempre m'havia agradat la fotografia i ho havia fet quan era petita i no tenia molt clar si volia anar directament allà, però llavors era un camp molt, molt ampli que jo podia una mica jugar amb tots els terrenys audiovisuals.
0: Mm-hmm. I has pogut treballar del que has estudiat?
1: Podria dir que sí, la veritat, perquè em fa molta il·lusió pensar que ara mateix estic començant a crear el meu món laboral, una mica la meva carrera laboral, i estic en un departament de màrqueting que sí que em deixa moltes oportunitats per poder créixer de manera audiovisual, de fer fotografies, imatges, i crec que és una oportunitat que no s'ha de deixar escapar.
0: Clar que no. Sí, sí. I tens un contracte per molt de temps?
1: Ja m'agradaria.
0: Ja sabem com va, sí. Això, el del món laboral. Bo.
1: No sé, depèn molt de com vagi tot, però com que jo de moment no sé res, no vull fer il·lusions.
0: Ah, clar, però bé, mira, de moment. Però sí que d'entrada deus tenir un temps prefixat, no?
1: O
0: no?
1: Sí, de moment faig això, jornada completa.
0: Sí.
1: 6 mesos, que és el que dura les pràctiques, i després a veure com va això.
0: Clar, són pràctiques remunerades.
1: Sí, això sí.
0: Està bé. Sí, sí. Està bé. Sí, quan acostuma a perillar, bueno, pel que veig, és allò, quan t'han de fer fix, no? Que llavors sí. Hi ha empreses doncs, que tendeixen a anar mantenint la interinitat, no? Per no... Sí. Per no tenir compromisos a llarg termini.
1: No sé com anirà, però jo la veritat és que ara mateix estic molt a gust, és una bona empresa, així que sí, sí.
0: I abans d'això, quines feines has fet?
1: Doncs segueixo fent fotografies, és a dir, quan acabo de treballar em poso a retocar, a editar, perquè tinc altres clients, o sigui, faig de manera freelance, i aleshores els caps de setmana toca treballar i a les tardes toca editar vídeos i fer tot el que pugui fer dins el meu àmbit.
0: Clar, però si ho fas perquè t'agrada, no? I tens la sensació doncs, de que no, a més aprens, no?
1: No m'ho prenc com treball, m'ho prenc com estic lluitant pels meus somnis.
0: Clar, clar. Sí. I quines altres aficions tens fora del teu àmbit laboral?
1: Doncs ara mateix... Això m'agrada molt estudiar, estic estudiant una mica el terreny de programació, és algo que m'ha cridat l'atenció des de fa un any i mig o així. Bueno, just quan vaig acabar la carrera, que una de les professores, que va ser molt bona a l'Autònoma, ens va recomanar que miréssim de provar coses noves, d'anar a alguns esdeveniments, no?, per fer contactes, i vaig veure el món del hackathon i res, vaig provar una mica i vaig dir, ostres, és divertit. Aleshores, ara, pues, quan tinc temps lliure, doncs miro de fer això i, evidentment, quedar amb els amics i intentar tenir vida social.
0: Clar. I quin és aquest món, el del hackathon?
1: No, és, bàsicament són com maratons, però per gent que vol programar, i llavors té projectes d'empreses que diuen hi ha certs projectes i teniu 2 dies per qui sigui el millor equip que aconsegueixi dur a terme aquest projecte programant-lo, creant una aplicació, doncs sí.
0: Mm-hmm. Està bé, veus? Ja, ja he après una, sí, una cosa diferent, no? I en els ambients en els que et mous ara, ets també de la, deus ser de les poques persones racialitzades, no?
1: Jo no em considero racialitzada. No. Sé que sempre en aquest món és impossible que ningú parli de la raça com del gènere, vull dir, sempre estem amb aquests tòpics que, sí, per desgràcia segueixen existint. Uh-huh. Però de veritat que jo tinc la gran sort d'envoltar-me, de rodejar-me de persones amb les que són molt sanes i no pateixo cap mena de racialitat.
0: Ai, que bé. I no has hagut de patir bromes ni coses d'aquestes?
1: Bromes, però podria dir que hi ha gent turista o que va molt beguda pel carrer i fa, yeah, les típiques bromes. O, per exemple, que intenten quedar bé amb tu i no saben com fer-ho i a vegades pregunten i a vegades es fa, vull dir, es té aquesta mena de no respecte, però jo crec que és involuntari, no els hi donaria la culpa perquè al cap i a la fi crec que és ignorància més que ganes de fer mal a algú.
0: I el xinès l'estudies d'una manera reglada, acadèmicament, o a part de veure les sèries i les pel·lícules i això?
1: De moment no tinc temps, aleshores ho faig de manera autònoma i quan puc i poc a poc, molt poc a poc, uh-huh, però és algo que tinc pendent de fer-ho.
0: Clar. I tens ocasió de practicar o no?
1: De moment encara no. No, de veritat, perquè el que practico més és l'anglès i em va bé, però el següent ja és el xinès de segur, sí.
0: Clar.
1: Seguríssim.
0: I el teu projecte d'anar a la Xina el veus molt a llarg termini o et sembla que podrà ser aviat?
1: Quan tingui una feina fixa i quan el tema de la pandèmia s'hagi resolt o sigui molt més menys perillós,
0: clar, sí,
1: aleshores endavant, no, mm-hmm, tindré cap problema.
0: Com l'has viscuda tu la pandèmia?
1: No em puc queixar perquè com tots l'hem patit igual i segurament no igual, evidentment, perquè hi ha hagut desgràcies en famílies i sempre ho he notat que és molt fort el que ens ha passat, però jo la veritat em considero una persona molt afortunada. Sí, he estat tancada, confinada, però de tot ens n'hem sortit, almenys al meu voltant, i puc donar les gràcies per això.
0: Clar que sí. Doncs mira, ja s'exhaureix el temps del programa. Ja veus que passa, sí, molt ràpid. Tant de bo els teus projectes de futur es compleixin i segueixis, sí, tan positiva i tan animosa com, sí, com has demostrat en el programa. I t'emplaço a que quan hagis anat a la Xina tornis a venir per explicar-nos el viatge.
1: I tant, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
0: Venim del nord, venim del sud de terra. Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Li Hamidou, que va néixer al Camerun, on va passar part de la seva infància i de la seva joventut, tot i que encara és molt jove. Hola, Li.
3: Hola, hola. Bona tarda. Com anem?
0: I tu, com estàs tu?
3: Bueno, sobrevivint.
0: Ja, sí. Ets un sobrevivent, és veritat. On vas néixer del Camerun, tu?
3: Jo em va néixer en una petita poble que es diu Tiko, que és la poble de la meva mare.
0: Sí.
3: Està en el sud-oest del Camerú, que és la part anglòfona.
0: Sí.
3: I, bueno, i després les meves mares han separat, van separat, i mi pare la meva, mi pare em va donar a la meva àvia, que va anar amb mi a, com es diu, a Centroàfrica. És un país que és molt, molt prop de Camerú, i allà va estar un any, i després he tornat amb el meu pare en Camerún, i hem anat a viure al nord, que és la regió del meu pare.
0: Així deus parlar tant anglès com francès?
3: No parlo anglès, estic molt mal.
0: I home, perquè només hi va ser de molt petit,
3: sí,
0: a la part d'anglès del
3: Camerún. Petita, quan jo he separat a la meva mare quan tenia una imatge.
0: Ja, clar. I quins records en tens d'aquesta època?
3: Què època? L'època del Camerú?
0: Sí.
3: Pues són moltes, perquè són fases de vida. Jo vaig créixer en una família de polígam. Mi pare és un és polígam.
0: Quantes dones tenia?
3: Tres. Fins ara té tres.
0: Tres dones.
3: I, bueno, i jo no tenia la meva mare a casa, però havia una dona de la meva mare que em va agafar com a el seu fill, i bueno, tinc un record de bo i algunes no tan bo, però sí.
0: I aquesta persona, que aquesta dona que et va agafar com el seu fill, era una de les dones del teu pare o no?
3: Sí.
0: I així deus tenir molts germans.
3: El meu pare som 17
0: germans.
3: 17, i després tenc dos germans
0: de la mateixa mare.
3: De la mateixa mare. Amb altra part.
0: Ja.
3: Però jo no tinc un germà de mare i pare, no tinc.
0: Ja. Bueno, això allà a l'Àfrica és molt freqüent,
3: sí,
0: no?
3: Sí, però
0: segons quins països.
3: Totes les meves germanes i germanes em considero com germans, i són i les estimo molt.
0: Clar. Tu creus que vas tenir una infància feliç?
3: Jo crec que sí, dentro de la
0: circumstàncies,
3: crec que sí. El meu pare nos ha brindat una educació bona. Hem anat a escola tota la família, i hem tingut oportunitat de tenir una educació. El meu pare era un home molt rigorós, molt rigorós amb el nen, no, molt dur, però amb el temps he sentit que era, a pesar d'això, era bona persona. Era bona persona, volia el millor de nosaltres. L'educació africana és molt dur, no és com l'educació d'aquí. Allà no te diuen les coses tres vegades,
0: ja,
3: no?
0: Ja.
3: Una, sí, la segona vez ja està una hòstia.
0: Ja. Sí. Tu allà vas fer estudis primaris i secundaris.
3: Sí.
0: I després vas treballar?
3: Sí, jo a los 16 anys em va marxar de casa. A 17, perquè jo no he crescut amb la meva mare, i havia decidit d'anar a conèixer la meva mare, i em vaig anar al capital, a Gundi, i allà he estat treballant, servint els ambulants. Venia a coses de segona mà i això.
0: Sí,
3: va estar així com 3 anys, 2 anys i més, 3 en capital, viant en capital, i d'allà després he marxat.
0: No et guanyaves gaire bé la vida venent?
3: Bueno, en aquesta vida era suficient per a viure, però jo tenia ambicions. Tenia ambicions i tenia... Bueno.
0: I allà vas retrobar la teva mare, a la capital?
3: Sí, a la capital. Sí.
0: Devia ser molt emotiu, no?
3: Molt emotiu, sí. M'acordo d'aquell moment, fue una època molt feliç.
0: Clar. Quant de 3 anys t'hi vas estar, dius, no?
3: Sí, més o menys, sí. 2 anys, 3, sí.
0: i vas decidir marxar per això, perquè ambicionaves tenir una vida millor.
3: Sí, vaig decidir marxar de Camerú perquè en Camerú passava coses i siguin passant coses que jo no estava molt d'acord de com van les coses políticament, socialment, i jo queria créixer com a persona i com a professional, i en aquest àmbit no veia perspectives, les perspectives no eren bo, i per això decidia marxar-me d'aquest país i per tenir una vida millor. Quan jo parlo de vida millor, no simplement material, sinó com a persona havia de créixer, havia de saber com funciona el món, perquè quan viu en un estat molt oprimit, no sap res de com són les coses en realitat en el món, i jo queria saber.
0: Tu tenies clar que volies venir cap aquí?
3: No.
0: No sabies on volies anar?
3: No. De fet, en principi jo no venia a Espanya. Jo solament queria marxar de Camerú.
0: Ja.
3: No tenia idea de venir a Europa ni res d'això. Jo queria marxar de Camerú. I en principi queria arribar a un país, Magreb, que m'han dit que allà, bueno, les coses eren millor que en Camerú i tot això. I per camí, quan va arribar a Niger,
0: sí,
3: va descobrir que hi ha gent que passa per el Magreb per ir a Europa. Entonces dic, collons, pues m'apunto. Sí. Ja que estic, jo, pues, endavant.
0: Ja. Perquè penses que la situació, pensaves que la situació és millor aquí que al Magreb?
3: Sí. Jo sempre he estat conscient de que en ningun lloc del món les coses va ser fàcil. Tot ha de treballar. Però tenia clar que seria millor que Camerú.
0: I tot el periple aquest pels països africans, com el vas fer?
3: Pues, vaig a sortir per la frontera de Nigèria a Camerú, i vaig creure a Nigèria
0: caminant?
3: No, amb cotxe. Les caminades han empezat a partir de Marroc, però
0: fins al Marroc vas anar agafant cotxes, però
3: cotxes,
0: com fent autostop o pagant el trajecte?
3: Pagant. Jo tenia molt poc diner quan va sortir de Camerú, menys de 100 euros, 100 euros quan va sortir. I quan he arribat a Niger ja no tenia diners, he estat ahí uns quants mesos treballant en l'hostaleria,
0: sí,
3: en una cuina. En la ciutat de Zender he estat treballant, si no me'n recordo, 3 o 4 mesos. I després un poquito més, i després em va marxar a la ciutat d'Agadez. Ahí a través de les màfies vaig embarcar en un comboi que viatgen per el desert.
0: Sí, que és com un camió.
3: Sí, són 4x4, que és el 4x4, que agafen molta gent dins.
0: I fins on vas arribar amb el comboi aquest?
3: Fins a l'Algèria.
0: Uh-huh.
3: Sí, en la ciutat de Janet, es diu.
0: Sí. I després, des d'Algèria, cap on vas anar?
3: Ahí va estar un bona estona treballant en la construcció, per guanyar-me diner. Mi viatge ha sigut arribar a una ciutat on puc treballar per poder avançar.
0: Clar.
3: I en Janet he estat 4 mesos o 5 treballant en la construcció i després he avançat i creuen tota l'Algèria fins a la frontera amb el Marroc, en una ciutat que es diu Magnia. Uh-huh. Allà he estat un altre mes o 2 mesos treballant a la recollida de sandies.
0: Ah, mira.
3: Sí. He fet totes les feines del món.
0: Sí. I després ja vas anar cap a Melilla?
3: No, després he anat a Casiajo. Casiajo és la frontera que conseguta. Esa era allá unos muchos meses, no me acuerdo cuántos meses, no he podido atravesar las dos barreras que separan Melilla de... Y he decidido marchar a Rabat.
0: Ajá.
3: Van a Rabat a trabajar una mica.
0: Sí.
3: I després he tornat de nou a Casiajo a intentar-lo sin éxito. I de nou em va marxar a Rabat treballant una mica, i aquesta vegada he decidit de canviar la frontera. He anat a la frontera de Melilla i allà sí que he pogut travessar les barreres.
0: Saltant la tanca.
3: Sí, saltant la tanca. Sí,
0: doncs mira, ara que ja et tenim quasi a les portes de venir, posarem la música que has triat, que és una cançó tradicional del Musa Mandula, que canta amb una llengua que es diu Fouler.

0: shigo gero jawro mabbe bo konduga mum baziba patari jawro mabbe bo korlom mum ba firu gel baggu jawro mabbe bo koskum mum bala shigo gero jawro mabbe bo haramayo o chanjata limse sabo o duda kunyojo wallahi alla worala de mi metata ago.
1: I vas estar molt de temps esperant per saltar la tanca allà a Melilla?
2: Pues, en total, en Melilla no molt de temps, però en total he estat en Marroc, en Marroc un any i mig.
1: Ja. I que impressionava a l'haver de saltar la tanca, perquè a vegades he vist gent doncs, que queda ferida i això.
2: Sí, però...
1: Havies d'estar molt en forma, no?
2: Ho havia intentat moltes vegades que ja... Pues...
1: No et van arribar a detenir mai, però, la policia?
2: Sí.
1: Sí.
2: Altres vegades, en Ceuta, sí, em va tornar a l'Algèria.
1: Anar i venir. I fins aquí a la península, com vas arribar?
2: Pues en Melilla, a la policia nos van... Nos van tratar a Fuerteventura,
1: sí.
2: En un centro de detenció, un centro que se llama CIS, ¿no?
1: Sí.
2: Y estar ahí, estar allá 45 días, se llama. Y después nos han...
1: Us han portat aquí a la península.
2: Nos han portat aquí en Barcelona.
1: Ah, o sigui que tu no vas triar venir a Barcelona,
2: no
1: t'hi van portar.
2: Sí.
1: I com és que no et van tornar al teu país, diguéssim, perquè et
2: perquè
1: van tornar cap aquí?
2: Perquè el meu país no té ni cap acord amb Espanya de
1: repatriació.
2: De repatriació.
1: Uh-huh. I llavors aquí a Barcelona on vas anar a parar?
2: En principi amb una associació, amb una fundació no governamental que es llamava, creo que CIR o algo así, i nos van albergar un mes o algo así, no m'acordo, i després pues t'has preguntat si tenia alguna família a Espanya, si volen a... Sí, t'has un poc de diners i marxes, però com jo no tenia cap familiar aquí, pues he decidit quedar-me aquí.
1: Uh-huh. I com vas anar sobrevisquent?
2: No era fàcil en aquest moment. Vivíem dormíem en albergues socials,
1: sí.
2: I de vegades en places. Uh-huh. Allà en plaça Catalunya he passat moltes nits allà.
1: Sí.
2: I bueno, no podíem treballar perquè sin papeles no hi ha feina, i sin feina no hi ha papeles.
1: Mm-hmm.
2: Així em va estar molt anys.
1: Uh-huh.
2: I bueno, treballant de lo que sigui, fan formacions, cursos de castellà, de català, bueno, qualsevol tipus de curs d'inserció.
1: Uh-huh. I com vas deixar de dormir al carrer?
2: Com va conèixer una paisana mia,
1: sí?
2: Sí, una del meu país, que m'ha agafat a la seva casa. Jo, el meu amic, i nos han acollit a la seva casa durant 8-9 mesos. I he estat amb ella, i després he conegut una fundació que es diu Fundació Putxet.
1: Uh-huh.
2: Que em va enviar a treballar a una pobla, i bueno, així, era fet, poc a poc.
1: Clar. I quan vas començar a estudiar?
2: Jo crec que l'any 2009 perquè jo quan he vingut a Espanya tenia la idea de fer atletisme, perquè jo en Camerún en escola feia atletisme,
1: sí.
2: Corria,
1: sí. Sí,
2: a 800 metres i mitja marató, però després d'anys de peripe i ja no me veia en forma per poder competir i bueno, he pensat a una altra alternativa que era l'actuació, que a mi m'agrada molt l'actuació, i em va escriure en una classe d'interpretació. Si no me recordo, l'any 2009-2008, no, sí.
1: I vas acabar els estudis d'interpretació?
2: Sí, va fer aquest estudi en moltes escoles diferents perquè no podia seguir tota la carrera en una sola escola. He estudiat en bobina, en timbal, i després en From the Teatre per tothom, que allà fèiem teatre social, que és un tipus de teatre que... un teatre que s'anomena Teatre de l'Oprimit, que és teatre fora.
1: Sí, sí, sí. I encara en fas ara, no?
2: Encara fem, sí.
1: Sí, sí. I com finançaves aquests estudis? Perquè aquestes acadèmies que has dit són privades.
2: Sí, el treball, els diners que guanyava amb el treball que hi va fent. Anava fent.
1: I ara el teatre que fas, de tipus social i així, és teatre remunerat?
2: Sí, sí. Poc, però remunerat, sí.
1: Yeah. Però de totes maneres no deus poder viure d'això, no?
2: No, de moment és complicat. També he fet cine, també. He col·laborat en alguna sèrie de TV3. I també una TV telesèrie de televisió espanyola, i també he fet alguns curtmetratges i això, sí.
1: Que bé, sí. I l'experiència en aquest sentit t'agrada?
2: Sí, jo considero que és la meva professió, l'actuació. Tot el més és el treball, però la meva professió jo crec que és l'actuació.
1: Sí. I com et va agafar, diguéssim, les ganes aquestes d'actuar?
2: Pues jo he actuat de sempre, des de petita en l'escola he fet teatre, i sempre m'ha agradat fer riure i...
1: Sí. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa, que ja veus que passa molt ràpid, però com que ens han quedat moltes coses per parlar, que tot just ens hem quedat amb quan arribes aquí i així, que en tot cas, no sé, emplaço l'audiència i a tu a seguir-ne parlant la setmana vinent, si et sembla bé.
2: Vale.
1: Doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar, i que és una experiència molt colpidora, jo trobo, per nosaltres, i molt desconeguda. Bueno, que en sents parlar, però sentir-ho així en directe realment impressiona tot el que heu de fer com per arribar aquí i viure dignament, no? Quan hauria de ser un dret, no?, que tothom es pogués moure lliurement i decidir on vol viure. Tothom hauria de poder fer, no?
2: Sí.
1: I sento que hagi de ser tan dur per vosaltres.
2: Així és la vida.
1: Sí. Doncs fins la setmana vinent.
2: Moltes gràcies.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra festa major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes?

centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: impossible dream to find.
1: Sóc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Avui s'esperen per gaudir plegats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Benvinguts i benvingudes al programa 2008 del Club del Country, especial número 35 dels tots els números 1 en gairebé 40 anys de ràdio del Club del Country. Hem tancat l'any 2008 amb la música que ens aportava Montgomery Gentry, amb aquesta cançó escrita per King Lanials i Tommy Carles. En va ser segon senzill del seu album Back When I Knew It All, Roll With Me, el seu 20è senzill en arribar a ocupar el seu lloc en el top 40, esdevenint el seu darrer i cinquè i darrer número 1 a les llistes americanes. Montgomery Gentry ens ha acompanyat. Substituït i començant el 2009 amb una cançó escrita per Jeffrey Steele i Steve Robson a càrrec del trio Rascal Flatts, cinquè i darrer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Still Feels Good. Això és

cançó de Rascalflots, primer número 1 del 2009, substituït només una setmana de llista per un tema de Sugarland. Segon senzill del seu àlbum Love on the Inside, una cançó escrita per als dos membres del duo al costat d'en Bobby Pinson, Already Gone, és el títol d'aquesta cançó.

un any 2009 que ens portarà molta més feina que d'altres anys, perquè les cançons varen romandre molt poques setmanes al número 1. Pràcticament tot el gener i el febrer les cançons només estaven una setmana al número 1, com és el cas d'aquesta cançó del 6è àlbum d'estudi d'en Brad Paisley. Un duet amb Keith Urban des del Play the Guitar Album, aquest Start a Band, una cançó escrita per Dallas Davidson, Ozzie Gourley i Kelly Lovelace.

Country Boy és la cançó escrita i enregistrada per Alan Jackson, tercer senzill del seu àlbum Good Time, una cançó que va arribar al número 1 i que seria el tercer directament des d'aquest disc. També va pertànyer a la banda sonora de la pel·lícula Unstoppable del 2010. She Wouldn't Be Gone és una cançó que ens en va portar Blake Shelton a través del seu àlbum Starting Fires, del qual en va ser el seu senzill d'avançament, cinquè número 1 de Blake Shelton a les llistes americanes de música country de Billboard, una cançó escrita per Jennifer Adam i Corey Patton.

0: maybe she'd have thought it through.
1: La primera cançó amb aquest començament de 2009, estem parlant de finals de febrer, que va estar-se dues setmanes al número 1. Una setmana també va estar-hi el tema de Dierks Bentley, anomenat Feel That Fire. Va ser el primer senzill i tema que donava nom amb l'àlbum del 2009 del mateix nom. Dierks Bentley va compondre la cançó al costat de Brett Beavers, de Brad Warren i de Brett Warren. Aquest va ser el seu sisè número.
2: She wants her nails painted black. She wants the toy in the Cracker Jack. She wants to ride the bull at the rodeo. She wants to wear

Curió. Field That Fire, amb la música de Dierks Bentley. Per tancar el mes de febrer d'aquell 2009, va arribar al número 1 una nova versió d'un tema més antic. De fet, pertanyia a l'àlbum del 1990, Simple Life, de Mac McAnally. Anys després, 18 anys després, en McAnally va tornar a enregistrar la cançó com un duet amb l'àlbum d'en Kenny Chesney, aquell Lucky Old Son. Aquest va ser el tema de Mac McAnally que va arribar més amunt a les llistes americanes al llarg de la seva història, arribant al número 1 aquell febrer del 2009.

Després del duo entre Mac McAnally i Kenny Chesney es renova amb el mes de març del 2009 amb un nou número 1 a càrrec de Toby Keith a l'àlbum That Don't Make Me a Bad Guy. Aquesta cançó va ser el segon senzill d'aquest àlbum i va esdevenir-se el seu 18è número 1. Va escriure la cançó al costat de Vicky Mackey i es diu God Love Her.

Got to Love Her, la cançó de Toby Keith, arribant amb aquest número 1. Dues setmanes al número 1 per el següent tema que escoltarem, Sweet Thing, una cançó enregistrada per en Keith Urban com a primer senzill del seu àlbum Defying Gravity. Va ser el seu desè número 1 a les llistes de Billboard, una cançó que va escriure ell mateix al costat de Monty Powell.

La cançó de Keith Urban, aquest Sweet Thing, que ens acompanyava avui amb aquest especial del Club del Country 35è, que dediquem a tots els números 1 que en gairebé 40 anys ens han acompanyat al Club del Country. Una de les cançons importants de l'any va ser aquest tema que escoltarem a continuació, més que res perquè va estar-se 3 setmanes al número 1, cosa que aquell 2009 anava molt cara. Darius Rucker, el vocalista solista de la banda de rock Hootie and the Blowfish, va realitzar aquest tema com a segon senzill del seu primer àlbum de música country, Learn to Live. Darius Rucker va escriure la cançó al costat de Chris Dubois i Ashley Gorley.

River of Love, el 44è número de la trajectòria artística de George Strait. Va ser el tercer senzill del seu àlbum Trobador, River of Love, una cançó de Billy Burnett, Sean Combs i Dennis Morgan, i el darrer número de la carrera artística de George Strait. Here Comes Goodbye va ser una cançó de, escrita per al finalista d'American Idol, Chris Light, amb Chris Lagerberg. Va ser el senzill enregistrat per Rascal Flatts des del seu àlbum Unstoppable i va ser el seu desè número 1. I can hear

Top of all, here comes goodbye, el número 1 de Rescalflats. It's America, de l'àlbum del mateix nom, de Rodney Atkins, una cançó escrita per Brett James i Angelo Petaglia, i que també va arribar al número 1, i ho va fer durant 2 setmanes.

una cançó que ens parla d'It's America i una altra de She's Country, cançó escrita per Danny Myrick i Bridget Tatum, enregistrada per Jason Aldean, primer senzill del seu àlbum Wide Open, el seu segon número 1 a les llistes de Billboard. Amb aquesta cançó us deixem per al programa del dia d'avui i ens emplacem a la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón. Tot seguit, a les 6.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugas FM.
3: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda.
2: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
3: Bona tarda.
2: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Contem amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup Orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres de Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i sobretot quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
3: Sí.
2: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetem una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agraden en bici?
3: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava el Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
2: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú. Justament crec que les últimes conclusions acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió. Què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
3: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també per lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres... És a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? Per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars, m'entens?
2: Absolutament insuficient, no?
3: Exacte, és a dir, si sents a parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions perquè ells tenen una economia menys que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i ja es posen traves, i com que és un acord de molts països, pues trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
2: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
3: Sí, jo crec, en aquest sentit crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica...
2: Una doble moral, podríem
3: dir. Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
2: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
3: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
2: Feia fred, sí.
3: Feia fred per Tots Sants. I hi ha una dita que diu, per Tots Sants, capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
2: Sí, sí, absolutament.
3: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius, quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això és una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Bon, jo, per exemple, recordo que als anys 90 recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'hipericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
2: Per la temporada.
3: Doncs ara molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys aquests canvis no els ha vist perquè...
2: No té referències.
3: No té referències anteriors, però jo recordant quan florien les plantes o quan arribaven les oranetes i veus que això està canviant i hi ha gent que ho registra. Hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia i realment els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, i sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
2: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius,
3: sí,
2: i tot
3: sí,
2: això,
3: sí.
2: Teniu sistemes de mesura, no?
3: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
2: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant del canvi climàtic?
3: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Doncs aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? Sí, és a dir, manera... en 40 anys augmentem un grau.
2: Superaccelerada.
3: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i... a més causat per nosaltres, és a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no?, però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
2: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
3: Exacte.
2: O de la humanitat.
3: I la velocitat, general. I la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
3: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, o semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns i es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, L'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
2: En 300 anys, pràcticament.
3: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera. Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2. No? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
2: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple. No? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan a venti en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això es reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
3: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta, un corredor de la muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que emetia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimulo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. I jo també. És a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
2: Clar.
3: Llavors, hi ha gent més conscienciada, als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
2: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
3: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
2: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
3: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera, és perfectament, i després hi ha una mena de radiació invisible, que són els infrarojos, que és radiació d'escalfor, que és allò que et poses al costat d'un radiador i sents com t'irradia, o una foguera, sents com la cara se t'escalfa, no? Doncs hi ha una llum que no veiem, però que és l'infraroig, no? I llavors aquest infraroig que matem a l'espai i que refreda la Terra es veu retingut pel CO2 que hem augmentat. És a dir, que aquest canvi en la composició de l'atmosfera fa que li posis una manta a la Terra i retingui l'escalfor, i s'escalfi més i més i més. Actualment ja estem a 1,5, 1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant, i retenim l'escalfor.
2: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per lo que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
3: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que és la, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests tres darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara hi ha qui diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir, que moltes coses.
2: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podria provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
3: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys, durant aquest segle, no?, que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insufrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100, i estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
2: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
3: Exacte,
2: o sigui,
3: exacte.
2: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
3: I aleshores hi canvies en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell del canvi en el clima local, diguéssim.
2: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà, passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
3: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que teníem les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
2: No és una suposició, sinó exacte, que està basat en fets que es poden exacte. Mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica en com podem evitar-ho, en què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
3: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors, una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles. M'entens? És a dir...
2: És que a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que, quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que, si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
3: sí, sí.
2: És una mica contradictori, també, a vegades, no?
3: A veure... Viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
2: Sí, sí, no,
3: però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare a estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs, bueno, doncs menys emissions, a més el paisatge des del
2: has
3: tren...
2: Has gaudit del viatge.
3: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
2: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de la carretera i tot això.
3: Exacte, exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses. Llavors, evidentment, hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
0: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre nosaltres.
2: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla però també molt objectiva de quins és els efectes del canvi climàtic tant a nivell global com molt a prop. I jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
3: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest gel és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va per al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Doncs això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, no? El nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
2: 7 metres?
3: 7 metres. I si es fogués l'Antàrtida ja serien 60 o més, val? Doncs què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden i a vegades també surten les notícies algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat, no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no? Clar. Doncs jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
2: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
3: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Doncs què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és... Hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta, i al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo, perquè clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Doncs són coses que s'han d'implementar, però clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és a riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una qüestió molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al delta de l'Ebre, no? Llavors, algú hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
2: És el que anava a dir, que escoltant-te realment te n'adones de que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot... Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que, sí, amb això que estem explicant, podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
3: I llavors tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, doncs realment és un problema.
2: I abans has comentat, has deixat anar una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
3: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, no la Montse, la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta, i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua, i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política, però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial. Val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. I llavors, el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables. Perquè, per exemple, alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu. I, a més, el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors, tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals, val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani. Les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Llavors, jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa a prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
2: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius: hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit, a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
3: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament. I és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
2: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
3: Exacte.
2: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
3: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aqüífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides, en comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
2: Té tot el sentit del món, Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
3: Era un acord molt ambiciós. És a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que, a nivell internacional, treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. ¿Vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. ¿Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols. Necessita el petroli com a droga i de moment els acords de París són, sobre el paper són magnífics, però no s'estan implementant.
2: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
3: Exacte, exacte.
2: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig,
3: sí.
2: Faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, dos graus, efectes?
3: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o dos graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel que hi ha al subsol, allí vera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha en els sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els dos graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceleritin el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, sense escaparia de les mans. És a dir, llavors, això ha passat, això va passar al límit entre el pèrmic i el triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus, que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil perquè, ja et dic, ara el canvi climàtic s'està accelerant i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
2: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil.
3: Sí.
2: Què li podem dir amb aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
3: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, aquests diuen que sí, aquests diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja, la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli. Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners. Però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Doncs hi ha dos tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algú que ens passa moltes vegades. Quan tenim algú terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser. I després hi ha un altre negacionisme, que és més aviat de home, això és que, com Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes. I llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor, no?
2: Suposo que, tal com està avui en dia, el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, hi ha una de les qüestions que s'explica, és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona, que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno, no? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge. Sempre intento arribar al final a parlar amb un missatge una mica positiu i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
3: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primer, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard, hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha gent joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar, és a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho, és a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu, i que hi ha esperances, justament si aquest programa l'hem fet, o si he volgut parlar d'aquest tema, o hem volgut parlar d'aquest tema, és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic, és a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment quan ens hi posem, tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar, i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidari que és, doncs, realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic.
2: Al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no?, i el que volem veure. I bé, doncs, hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment, t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer, i confio que amb la voluntat que té el nostre programa, doncs, us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avasats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
3: He gaudit molt i moltes gràcies.
2: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
3: Sí, sí,
2: que parlem,
3: sí.
2: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana, i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes, potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
3: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
2: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes tenim una persona amb la que ja hem parlat d'altres vegades, en altres ocasions. Ens va venir a presentar un dels seus llibres, que avui també, i ella és membre de l'Associació de Dones Escriptores d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, donem la benvinguda i moltes gràcies per estar novament amb nosaltres, la Carolina Urgillés. Molt bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per estar aquí una altra vegada amb nosaltres. La Carol ara ens presentarà el seu darrer llibre. De fet, fins al 8 d'abril no es presentarà a la biblioteca. Però amb tu ja vam parlar de la teva primera novel·la, així vam fer-ho de passada, que va ser Una nova vida, el 2017. En aquesta ocasió, en el segon llibre, ens vas parlar d'Entre xemeneies i telers, que ja vas per la tercera edició d'aquest llibre.
2: Sí.
1: Està tenint èxit i bona venda.
2: Bé, vull dir, ara ja me'n queda poquíssims, ja no en faré més perquè torna a repetir, però sí, va agradar molt. A més, vull dir, com que vaig fer la presentació que és Esplugues, i després vaig anar a les Cotxeres de Sants, també vaig fer una presentació, i al cap d'uns mesos em van avisar si volia anar a fer una passejada literària. I va ser molt maco. Jo em vaig presentar, vaig passejar amb les persones i les vaig portar al lloc on jo desenvolupo la novel·la, no? Als carrers, vam anar fins a l'Espanya Industrial, vaig parlar del tema dels telers, les dones a la fàbrica, i va ser una experiència molt, molt, molt, molt agradable. Molt agradable.
1: En el cas d'aquesta darrera novel·la, El trencadís, és totalment diferent a la dels telers i xemeneies, o xemeneies i telers, i ara l'anirem una miqueta desenvolupant, aquesta nova novel·la, sense explicar-ho tot, perquè la finalitat és que la gent es compri el llibre, que vingui a la presentació a la biblioteca i que es compri el llibre. Com ho fas per explicar històries tan diferents? Aquesta més personal, ambientada a Sants, i la que parlarem ara, al trencadís, on està geogràficament situada?
2: A veure, aquesta darrera, El trencadís, fa un recorregut. Comença a Barcelona. Després, a mesura que es desenvolupa l'acció de la novel·la, els personatges es van movent. I llavors ens n'anem al Berguedà, ens n'anem a Sant Jaume de Frontanyà, ens n'anem a Viella. O sigui que anem fent diferents recorreguts, depèn de les circumstàncies com es troben els protagonistes de la novel·la. Però fem un recorregut i penso que és interessant, perquè els situes a llocs cada vegada diferents, no? I llavors...
1: Són espais que tu ja coneixes físicament,
2: sí,
1: que has estat a tots ells.
2: Sí, sí.
1: Per tant, és un viatge geogràfic i també un viatge de personatges i de situacions.
2: Exacte, perquè bueno, els personatges es coneixen, llavors fan amb una sortida, concretament es coneixen fent una sortida esquiant a Baqueira, aquí comença la seva història, després tornen a sortir, se'n van a Sant Jaume de Frontanyà, allà es consolida la seva història d'ells dos, i després doncs, anem fent recorreguts fins a arribar a Gósol, també. Que el Gósol és on ell farà una estada perquè s'haurà de rehabilitar.
1: És tal com l'estem explicant o tal com t'estem escoltant, doncs està molt bé, un recorregut geogràfic per paratges molt macos. Però la novel·la tracta d'un problema molt important.
2: I tant.
1: I aleshores aquí sí que ja entren tots aquests personatges i l'explicació d'aquesta addicció que té un dels personatges.
2: Uh-huh. O sigui, aquest llibre tracta del greu problema de les addiccions i de com aquesta malaltia pot arribar a destrossar la vida d'una persona i del seu entorn familiar. Llavors, sona curiós el motiu que em va portar a escriure aquest tema tan delicat. El problema de l'alcoholisme és un problema que està a l'abast de tothom. perquè tu mires la televisió, veus una pel·lícula i constantment hi ha gots que s'omplen, que es pagodien. O sigui, que és un problema que està latent, i que potser no li donem la importància que té. I llavors també a mi em preocupa molt aquest problema amb la gent jove. O sigui, tu vas pel carrer, veus el típico botellón, vas a les festes majors, veus els raconets, i tot això doncs, em va arribar a fer el pensament d'escriure una història sobre aquest tema. Va venir de cop. Un dia veníem amb el meu marit del teatre i vam agafar el bus nit.
1: El 12 o el 14,
2: el 14.
1: Que ve que es
2: ploga,
1: sí.
2: I ja eren ben bé les 12 del vespre.
1: Tampoc és tan tard.
2: No ho dic perquè... I llavors va pujar un senyor a l'alçada del bingo que hi ha al carrer Urgell. Una persona que per mi devia tenir uns 30 anys o així, molt ben vestit, però que anava fent tintanars. I llavors em vaig pensar, aquesta persona, em vaig fer la meva història. Aquesta persona surt d'aquí, va begut, va ben vestit, no és una persona qualsevol.
1: Com ha arribat aquí?
2: Exacte. I vaig deixar-ho aquí, no? I llavors, quan vaig començar a muntar la novel·la, doncs vaig pensar que això era un bon tema per començar-la. I aquí va ser.
1: O sigui, va ser a través d'una experiència...
2: Sí.
1: Que vas...
2: Visual.
1: I que la teva creativitat va començar a desenvolupar la història.
2: I llavors, clar, jo vaig pensar, quina pena aquesta persona, com deu ser, com arribarà a casa seva, l'estarà esperant algú, estarà sol, què passarà?
1: Qui és ell, a què es dedica...
2: Exacte. Com anava vestit, es veia una persona d'un cert nivell, però clar, tampoc te'n pots refiar, no? Però vull dir que no anava vestit malament, anava molt ben vestit, a més, portava la maleta de l'ordinador. Portava una maleta amb un ordinador. Per tant, era una persona que devia tenir un nivell, no? I aquí va començar començar a barrinar, que començaria una història, i a mica en mica la vaig anar muntant.
1: Hi ha diversos personatges amb aquesta obra, no solament l'Ernest, sinó que hi ha la parella de l'Ernest, sí, que surt a la novel·la, i aquí també vas desenvolupant tot el cercle familiar i la seva vida quotidiana.
2: Exacte. O sigui, això, aquesta persona és una persona molt vàlida i intel·ligent. Els seus pares són una gent humil, tenen el mercat de Sarrià, tenen una... Perdó, de les Corts, ara m'he mirat. De les Corts, tenen una parada de llegums, i ell, té un altre germà. El germà sí que s'hi dedica, ajuda els pares, que és més gran, però ell té unes altres ambicions. Ell vol estudiar i vol guanyar diners. Llavors, els seus pares doncs, li paguen una carrera i fan empresarials. I aquí comença el problema, que ell s'envolta de gent amb un estatus superior al que ell té o es pot permetre, comencen a fer timbes de pòquer, sortides, ell no té diners, i llavors té una àvia que té un raconet i ell de tant en tant balla amb el raconet, i aquí comença tot l'embolic d'aquesta persona, que mica en mica va caient en un parany i s'ensorra amb un pou cada vegada més fosc.
1: I aquí també hi ha una part mèdica, per dir-ho d'alguna manera.
2: I tant. El que passa que, clar, aquestes malalties, o sigui, normalment qui les pateix no se n'adona. Pensa que són manies de les persones que l'estan aconsellant. I passen bastant temps, bueno, més bé un parell d'anys, perquè... quan ell coneix a la Carlota, que és la seva parella, ell intenta dissimular tot aquest neguit que té, aquestes ganes d'anar-se'n al bingo a jugar o de beure. Primer només és joc i beguda, però a mica es va complicant amb estupefaents. Que això, amb ell, clar, el van mantenint, i la gent no se n'adona, però quan perd això la seva efectivitat, surt el que té dins. I llavors la persona que està al seu costat primer no se n'adona d'aquest problema fins que es descobreix. I aquí llavors ja ve tota la trama d'ell, com es comporta, de com era abans, l'agressivitat que cada vegada té més, i aquí passa tot, aquí passen moltes coses.
1: És una història colpidora, emotiva, alhora és tendra, en el que té un paper molt important aquest personatge de la Carlota.
2: Molt, molt, perquè ella se l'estima, però va veient la degradació d'aquesta persona en quant físicament i amb el tracte que ell el desenvolupa amb ella, no? Cada vegada li parla més malent, la menteix, fins que arriba un moment que ell es desmorona i li confessa tot el que li passa. Li demana ajuda. I llavors, clar, ella intenta, ella té una amiga, que és la Núria, que també és metge, i l'adreça a un especialista. L'especialista li dona unes pastilles, però aquestes pastilles no li fan res. I quan ella no se n'adona, ell no se les pren, no? I llavors això cada vegada més ensorrat. I llavors parlen i diu, ella li diu que si ell no pren la determinació d'anar a un lloc a ingressat, doncs que ella el deixarà.
1: Doncs al final del llibre el sabrem, perquè ens el comprarem. I ara anem a parlar una mica de la presentació que la faràs el proper 8 d'abril a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, sí, a 6:45 al vespre.
2: Exacte.
1: Doncs us esperem a totes i tots a la biblioteca. També et podrem trobar a la Fira del Llibre d'aquí de Sant,
2: sí,
1: Jordi.
2: Sí, sí.
1: Amb la venda d'aquest llibre.
2: A l'estand de D, però hi haurem... Sí. Diverses escriptores que també presenten. Bueno, de fet, el nou és el meu, però les meves companyes tenen altres llibres d'altres anys que també estaran presents.
1: Anem a parlar de les edicions dels llibres, perquè ara és molt comú i corrent de que us feu les autoedicions. I jo crec, per mi, que està molt bé perquè teniu el control total de la vostra obra des de l'inici fins al final. Però hi ha tot un procés, eh? Hi ha el procés de la redacció, de la correcció, i després de la correcció hi ha una altra correcció, perquè feu això, no? Que aneu sempre revisant tota la part sintàctica i les faltes d'ortografia, perquè a mi em passa, jo escric i després m'ho llegeixo allò i dic, ui, això perquè ho he fet així, si anava d'una altra manera, no? Una vegada tens tot aquest procés fet, ho has de portar, ho portes a una impremta, sí, directament?
2: Jo el porto a una editorial que es diu Descontrol, que està a l'edifici on hi havia el Can Batlló de Sants, que va ser molta casualitat també, això, trobar-la.
1: Et queda tot molt a tu,
2: sí,
1: a prop.
2: Sí, sense saber-ho, ho vaig buscar, i quan vaig cap allà, resulta que és a Can Batlló, on jo desenvolupo també la primera història de Xemeneies i Telers, sí, perquè allò era una fàbrica. Ara els baixos s'han convertit en mòduls, i hi ha diferents hi ha editorials, hi ha fusters i coses manuals, no? Llavors, jo vaig allà, d'entrada, ara s'ha posat de moda que tot ho has de fer per email. No et volen atendre. Volen constància de tot el que queda. Però, bueno, la primera entrada, això amb el primer, vaig anar, vaig dir que volia tenir un llibre, em van preguntar les pàgines que tenia, etcètera, etcètera, com el volia, el tipus de paper, i llavors també si volia un corrector o no volia un corrector. Clar, tot això va sumant, que diuen. És una autoedició, però que val diners. Jo no he presentat mai a cap editorial, perquè tinc experiències d'altres persones, i a més vull dir, si tu no ets un Versalles, l'editorial no s'hi esforça ni una mica. Tu has de comprar una quantitat de llibres, i ells es queden la teva quantitat,
1: I
2: que a més et demanen doncs, que et moguis i que vagis tu mateix et busquis els llocs per anar a fer la propaganda del teu llibre. O sigui, no ells, sinó tu. Per tant, doncs jo ja me conformo amb això, fes presentacions, que a veure, em fa molta il·lusió, no és... perquè jo he fet un esforç i llavors per tenir-lo guardat a casa doncs no, prefereixo un altre, potser es comprarà una joia i jo ho inverteixo a editar el meu llibre.
1: Que és una joia per tu, emocionalment és una joia.
2: Llavors hi ha tot aquest procés, ells et fan una presentació de lo que tu els has dit, de que tu els has dit, i llavors doncs, si tu acceptes els preus i tot això, comença ja tot. I així, i amb el segon, com que amb el primer m'ho van fer-ho bé, doncs ara he tornat. Però aquesta vegada tot ho he hagut de fer per internet. O sigui, així com l'altra vegada de tant en tant m'atenien personalment, tot ho he hagut de fer, fins i tot el corrector. No l'he conegut, però ell m'ha anat controlant i dient les coses que a ell li semblava que podien canviar-se per millorar un estil... I bé, i al final doncs surt la criatura i ja està.
1: Tornem al trencadís. Hem triat la música de la pel·lícula Memòries d'Àfrica. Per què aquesta cançó, Carolina?
2: Bé, perquè aquest llibre diria que té com dos parts. La part de l'Ernest i la part de la Carlota. La part de la Carlota, la història també es desenvolupa al Senegal, perquè ella va fer, mentre ell està ingressat, ella se va fer un voluntariat. I allà al Senegal doncs passen moltes coses. Ella pren consciència en primera persona de tot el que està passant allà i ella va treballar en un camp de refugiats que està al riu Senegal. Ella es van assentar... Hi ha un poble que es diu Nadium i Dodle, on, quan va haver-hi una revolta ètnica a Mauritània, van haver de marxar i es van assentar en aquell lloc, a vora de la platja i del riu. D'això ja fa 30 anys. Quan ja la revolta, van passar els anys que es van tornar a obrir les fronteres a Mauritània, molta gent ja no va tornar. I llavors hi ha aquests dos assentaments i ella doncs treballa amb aquesta gent i hi ha un lloc que hi ha unes germanes que tenen un lloc on recullen els nens que es queden sense pares, etc, etc. I no, ell té una experiència forta, no explicaré el final, però està molt bé perquè llavors ella es preocupa de les vacunes, de vigilar els nens, entre ella i la seva amiga, o sigui, formen part d'un conjunt de gent que està fent voluntariat aquí al Senegal.
1: Parlem d'un llibre que... parla de dues temàtiques, les addiccions i aquesta part del voluntariat i el trencament també d'aquesta cultura del Senegal. Exacte. I tot el que pateixen. Aquesta segona part, que està més relacionada amb la Carlota, aquí hi ha també un treball de documentació històric i polític del país.
2: Sí.
1: I del moment.
2: Sí, clar, m'ho he hagut d'estudiar, perquè si no,
1: clar,
2: això jo no ho sabia. O sigui, així com entre Xemeneres i Telers, jo era una cosa que la tenia molt viva, perquè jo vaig viure a Sants, la meva mare va treballar a les fàbriques, era una cosa que era com si fos meva, no? Allà també algunes dades me les vaig adonar, però aquí sí que hi ha una mica d'investigació, perquè jo tot això del Senegal no en tenia ni idea. Però és clar. Tot això ho vaig anar fent a mica en mica.
1: Com arribes?
2: O sigui, exacte, vull dir, jo no és que em faci una regleta que diuen. Jo tinc una idea, i la idea la vaig desenvolupant a mida que escric.
1: Els personatges agafen vida a mida que vas escrivint.
2: Exacte.
1: O sigui, la Carlota com sorgeix?
2: Al final d'aquest no el tenia pensat, fins que a mica en mica vaig anar desenvolupant aquesta història i va acabar amb un final... que no pensava fer-lo, però l'he fet.
1: Està molt bé. És que em sembla molt bé tota aquesta creativitat d'aquestes dones que tenim aquí a la nostra població, que esteu sota l'aixucluc d'aquesta associació de dones escriptores, que cadascuna desenvolupa la seva història, la recrea i la puja, diguem-ne, i finalment ens arriba a nosaltres aquí, amb una aquí qualitat
2: també
1: increïble.
2: Parlo de l'ablació que fan a les nanes, vull dir, també hi ha una part de documentació. A veure, nosaltres ja hem llegit, hem vist reportatges, però mirant llibres que parlen d'aquestes coses, he conegut personatges com és la Yesu, que és la persona que s'encarrega de fer les ablacions a les nenes. Vull dir, coses d'aquestes que les nenes, a mi de quina edat, dient, doncs ara això ho escriure així, m'he informat, m'he documentat i ho he plasmat al llibre.
1: Carol, no sé si per anar finalitzant, si et sembla, alguna cosa que tu vulguis aportar o que ens vulguis acabar de convidar a la presentació del llibre?
2: Bé, doncs, a mi em faria molta il·lusió que a la sala hi hagués gent, no?
1: Hi haurà.
2: Sí. Jo tinc moltes companyes que ja conto que vindran. Fa una mica de respecte, no? Una vegada estàs allà, quan veus tanta gent, dius, ostres, a veure què passarà, no? Però bé, jo penso que ens coneixem, és un lloc molt amè i dona confiança, i en el mateix que t'he explicat a tu, doncs potser allà serà més llarg, però més o menys serà un resum del que t'he explicat a tu.
1: Doncs aquest trencadís, que al final serà una unió d'emocions, de forces i de voluntats. Ens esperem a que ja el tens a les mans, però ens esperem a que el dia 8 puguis ja fer la venda oficial. I si fas alguna altra presentació més, com hem dit abans, també t'esperem a la fira del llibre.
2: Sí, tinc de demanada una també a Sants per tornar-la a fer a les Cotxeres.
1: Està bé.
2: Passa que encara no m'han dit res perquè allà hi ha molta activitat a les Cotxeres de Sants. O sigui, Sants és un lloc molt reivindicatiu i treballador i constantment fan coses. Per tant, jo ho he demanat, però encara no m'han dit quan podrà ser.
1: Doncs ja arribarà.
2: Si no, doncs de moment anirem fent amb aquesta.
1: Quan passi Sant Jordi segurament que ja arribarà.
2: Si no, jo l'he demanada pel maig, la veritat.
1: Clar, millor.
2: Sí, perquè ara tot just la gent per Sant Jordi és massa junt.
1: Tothom vol
2: massa
1: mareig, fer la presentació.
2: Massa mareig. Sí.
1: Doncs, Carol, com he dit, gràcies per estar novament amb nosaltres, sigui per la presentació del llibre o quan vens com a representant de l'Associació de Dones, o a vegades ve i no participa, ve a acompanyar les seves amigues i companyes a les entrevistes que fem aquí des de la ràdio. Per tant, una abraçada molt gran. Ens seguim veient, espero poder venir el dia 8 a la biblioteca.
2: Que no passi res aquesta vegada.
1: Espero poder venir, exacte.
2: I també, doncs, moltes gràcies per haver-me convidat a venir a aquesta festa de xerradeta.
1: Ho estava esperant, perquè sabia que estaves publicant el llibre.
2: Jo no me'n recordava de dir res, eh?
1: I, de fet, feia dies que em volia posar en contacte amb tu i no sé quin clec va fer la meva ment, el meu cervell, i et vaig enviar un WhatsApp, em vas contestar que ja el tenies. Dic, ostres, ja té el llibre, uau.
2: És que, de fet, el tenia i encara no havia dit res ni a les meves companyes, que ja el tenia. Vaig pensar, esperaré una mica més. Però ara ja els hi vaig enviar i totes estan contentes de veure què vaig per al tercer llibre.
1: Molt bé, doncs espero que n'hi hagi un quart llibre i que també vinguis aquí als estudis d'Esplugues FM.
2: De moment descansarem per això.
1: Bé, no està malament. En vas publicar un el 2023, ara estem 2026, doncs ens esperarem el 2029-2030.
2: És que no és fàcil, a més quan no ets una persona professional que t'hi dediques. Jo aquestes coses les faig estonetes.
1: I a més tens una activitat social a la població activa.
2: Exacte, vull dir, a més tinc moltes coses a fer, per tant, suposo que sí, que m'animaré, no? Però de moment ara vull descansar i ja veurem què passarà.
1: Doncs Carolina, Carol, per les amigues, moltes gràcies per estar novament amb nosaltres. Una abraçada molt forta i ens veiem per les places, pels carrers i per la biblioteca, per a Miquel d'Esplugues.
2: Moltes gràcies a tu.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic La guerra del francès, Tocar a sometents, Arma de foc i Element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de trabucaires, de bandolers també. Per parlar de l'escamot trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'escamot trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, que ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir un arma de foc i per tant un arma de mort en algú de festa, i per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall de Serrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau, i en canvi a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova les coses van canviant.
0: Però en canvi els balls se centren bastant a la Catalunya Nova,
1: perquè és un mode de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de diables, però no ballen, el que fan és versots que parlen. I a Valls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalp, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova, sí, més que a Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós, perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els hi foten una allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi
0: Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona, una
0: dinàmica
2: mostra, molt tirada endavant i... I bueno, així vam començar. Però bàsicament és això, o sigui, aquí no hi havia tradició i va ser a partir del comentari meu i endavant.
0: I malauradament la Conxi no va poder veure, sí, acabat aquest projecte.
2: Bueno, va veure començar, però clar, ja no va arribar ni en el bateig, que del bateig aquí a Esplugues no s'ha pogut fer. Però bueno, possiblement si hagués estat ella, que em perdonareu, però els tenia una miqueta... ben posats, poder hagués abrallat amb Déu i sa mare, però hagués fet. Però
0: ara tornarem amb la fundació del grup. Jordi, perquè clar, quan parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla, crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs, sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una mica a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la guerra del francès, o sigui, estem parlant de 1808-1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs a les èpoques de la guerra de successió. I això, bueno, arreu del territori en diverses poblacions doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia, però sí que teníem una casa, per exemple, la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la guerra del francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves encara.
2: Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està el projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, el 70... No. 97.
0: 2017. El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen 2 anys. O sigui, el 2017 va ser el final, o sigui, van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma... I això va ser ja quasi bé el 2000, tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que, jo ho he dit més d'una vegada, que això el tenen considerat com un arma, però Déu-nos en guard que tinguessin que fer mal. Perquè... No d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern, no vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final es fa gros, fa gros. Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha de, perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? 2 guàrdies civils en l'avenç.
0: Jo també em vaig assustar.
2: No són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo 2 cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som 4.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
0: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, és un ratpenat i bé.
1: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment, doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat, i d'anomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que, ja que venia una fera nova, i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això. O sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos els trabucaires. Però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
0: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Sí. Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
2: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
0: Doncs deixem-ho estar.
2: Perquè, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
0: Vostè mateix.
2: Que tant en quan foto proves i després no em tira res.
1: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que, per tant, ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades, doncs, ens fallen. Però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
2: Sí, esclar, però tu, Garret, posant-me que tu...
1: Sí, exacte.
0: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
2: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament, a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes a la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot el de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
0: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
2: Sí. Sí.
1: No, el que passa que, a veure, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat, doncs, veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades, doncs, acostuma a no passar.
2: Això,
1: realment et trobes amb un afrado quan no... Bueno, coses que no entens.
2: Perdona que talli. Això, quan vam començar amb la Conxi, donava una impressió totalment diferent.
1: Yeah.
2: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
0: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
2: però,
0: o com
2: clar,
0: havia de
2: clar,
0: fer.
2: També ho tenim nosaltres, eh?
1: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamotra Bocaires, ja suposo que ja es porta.
0: Els trabucs són tots iguals? Hi ha diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
2: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no ho fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
0: Home, un avió també és un tros de ferro.
1: Sí, sí.
0: I mira el que
2: no,
0: fa.
2: No, però això és bondo. Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
1: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... hi ha una miqueta de tot. Però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
0: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
1: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
2: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
0: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
1: sí,
0: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
2: Nosaltres no, d'això no...
1: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres intentem fer una miqueta
2: tots
1: més.
2: Tots els mals esperits, no, eh?
1: No?
0: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
2: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
0: trobada.
2: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
0: Molt bé.
2: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
0: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí a Esplugues.
2: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no... Nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
1: El problema és que trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que, a veure, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, que no ens podem apuntar, ja en temps, no ens podem apuntar d'avui per demà.
2: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil. Vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
1: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya, i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir a fer activitat.
0: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
2: Nosaltres som, com ho dic, uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa.
1: Bueno.
2: I els altres és... lo que se pueda.
1: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, o, perdó, espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos, o fins i tot acabar amb les carrinades. Això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
2: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
1: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
2: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
1: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar a la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
0: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
1: Quan tingui temps.
0: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic als moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
2: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
0: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
1: Sí.
2: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, poder ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
1: Sí, no ho sabrem mai.
2: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019... Van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
1: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim, o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'Avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el Escamot Trabucaire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre de les nostres possibilitats. possibilitats, però... i suposem que acabarem entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè
2: no
1: és, porti, el camí, és el camí.
2: Que no em portin la contrària,
1: eh? Bueno, per això estic jo, que també estic armat, això no està bé dir-ho aquí,
2: és broma,
1: però...
2: És broma, és broma.
0: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust, ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Bueno, alguna això, cosa a afegir?
2: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'Avens, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
0: I tant que bé. Ai, i malgrat res, sort que...
2: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, perquè però estem buscant Trabucaires.
1: Sí. Jo, si em permets, el moment aquell de publicitat a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor, vull dir, no cal, tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
0: Però el nostre és,
1: no? Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
0: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avens, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
1: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Ui, s'esperem per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré

0: brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, avui a les 10 del vespre.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Avui no espereu un programa normal. Farem una cosa molt especial i que feia molts dies que teníem pendent, que és entrevistar a Manuel Barrios, realitzador i responsable d'un curtmetratge que vam fer a la sessió número 648 del Cinefòrum d'Imatge 74 a l'11 del 7 d'aquest any 2026.

0: I, bueno, us faria un petit resum del seu, diguéssim, biografia, però, bueno, faré les coses més importants, que seria que és resident a Esplugues de Llobregat, és llicenciat en Belles Arts i ha estat professor de l'Escola Superior de Cinematografia de Catalunya. En fi, una persona amb cert pedigrí que serà molt interessant la seva xerrada en l'aspecte cinematogràfic. Però, abans, se'ns ha colat Isabel Almató, que és la responsable, regidora i tècnica dels nostres programes, que vol fer una petita pregunta al Manuel.
1: És que jo no em podia resistir. Estava avui amb aquest programa, que sempre faig de tècnic, però que avui li he demanat al Xema que em deixi obrir el meu micròfon i poder intervenir, perquè em fa molta il·lusió d'avui tenir aquí els estudis d'Esplugues FM el Manuel Barrios. Benvingut.
2: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
1: El Manuel és veí d'Esplugues, però tenim unes coincidències de records del barri de Can Clota, perquè jo visc al carrer Josep Ansel Clavé, cantonada amb Constància, i ell vivia al carrer Constància. I una miqueta sí que m'agradaria, Manuel, farem només tres apunts, estarem res, un momentet, perquè el programa de Cua de Cuc estic aquí avui com una total intrusa. Doncs una mica això, quins records tens tu del barri, de quan eres petit?
2: Tinc molts records.
1: Molts? Doncs en farem pocs, no ens estendrem.
2: Tinc records. Me'n recordo que, no sé, en algun moment vas pensar que el nostre barri era com una península.
1: Ok, sí, correcte.
2: Perquè estava rodejat d'un món mig salvatge, que era el camp, els sembrats abandonats ja, que hi havia en algunes masies també, i només connectaven amb el poble, amb Esplugues, per la part de dalt del carrer Anselm Clavé, pel pont d'Esplugues. A la dreta teníem el barranc on ara passa la ronda, mirant cap a Anselm Clavé, cap a dalt. A la dreta teníem el que ara és la ronda, i a l'esquerra teníem el que, on està la baronda ara, que és el parc aquest nou que estan fent. I per baix teníem Can Cervera, no?
1: Sí, la vaqueria, que jo recordo haver anat a buscar llet de vaca a la masia.
2: I llavors era com que només hi havia aquella connexió, i jo feia molta vida, jo i els meus companys, però a mi m'agradava especialment, de vegades inclús me n'anava sol, pels camps aquells de
1: Can Clota.
2: De Can Clota. Sí, recordo que hi havia coves.
1: Sí.
2: Hi havia coves que jo pensava que era de la guerra, però sembla ser que hi havien viscut gent,
1: sí,
2: allà. I moltes vegades jo m'endinsava per allà com si fos místic, i em passava hores sol investigant i anant pel canyaveral i bueno... I després, jugant amb els amics, tinc molts records i molt xulos, molt macos.
1: Perquè el nostre carrer de Constància, sí, encara que jo estava a Josep Ansel Clavé, però jo sempre jugava amb tots els companys i companyes al carrer Constància.
2: Sí.
1: Jo amb tu no tinc molts records de jugar, perquè els nens i les nenes anaven com que separats, no? Però sí que recordo un carrer molt viu. Teníem Fort de Pa, teníem el colmado de la senyora Maria i el senyor Juan, després es va obrir el colmado de la Fina, teníem diversos bars en el mateix carrer, la bodeguilla, també teníem la fàbrica de cinturons, que li dèiem, que estava sempre el Pepe, que ens vigilava, una perfumeria, marceria, perruqueria, la peixateria de la Emi. O sigui, hi havia tot un carrer molt petit, que hi havia moltíssim comerç, que ara no el trobem. Vull dir que no és que trobi a faltar a aquella època, no? Perquè ara tenim unes connexions, els carrers estan asfaltats, que abans no els teníem asfaltats, no? I jugàvem al carrer i ens tiràvem pedres i no passava absolutament res, no? I al final del carrer Constància teníem aquella valla que ens tallava amb els camps de baix de Can Clota, que també baixàvem a jugar, i al matí a vegades, si hi havia ordi cultivat, doncs el trepitjàvem, ens pujàvem a les figueres de lo que és ara la plaça del taxi, i algun de nosaltres havia caigut de cap o no, o ens quedàvem allà fins que ens venia algú a rescatar, no? Trobo una mica a faltar aquesta vida que teníem tan bonica de barri, no?
2: Bueno, a les Figueres teníem un joc que no he vist mai jugar a ningú o no tornar a jugar, que era jugar a pillar, però han pujat a la Figuera, perquè era, hi havia una que eren les gemeles, que deien, que eren dues figueres molt grans, pegades, i llavors feia una copa immensa, i llavors pujaven tots i jugaven a pillar, a coger, a dalt de la Figuera, i parava el que tocava o el que queia de la Figuera, i de vegades et veies penjat d'una branca amb un centímetre al terra, i el company que intentava tocar-te, era molt divertit, una mica arriscat, però era molt divertit. I pel que dius, jo crec que hem de tornar, no, sense ànim de melancolia, però necessitem tornar aquí perquè estem molt aïllats. I llavors el que ara es diu, quan es diu xarxa, allò era una xarxa.
1: Total.
2: Allà ens cuidaven tots uns dels altres. I ens podien veure millor, pitjor, tenir més comunicació o menys, però quan passava alguna cosa, o quan bona o dolenta, hi havia un nivell de compartir. I jo puc... testimoni d'això, o partirà del fil d'això, un record del meu pare, que, bueno, el pobre... sofria una malaltia i intentava superar-la com podia, i hi havia un temps que estava encarregat del magatzem de mobles a la cantonada.
1: Sí.
2: I llavors ell vigilava o estava atent dels camions que arribaven, que sortien, i seia fora a la porta. I llavors qualsevol nen que s'apropava, perquè estaven jugant tot el dia al carrer, i li demanava aigua: senyor Manuel, me da un poco de agua, i ell donava un got d'aigua a qualsevol nen que s'apropava. Llavors tots els meus amics, tots els meus companys, em tenien certa consideració, perquè el meu pare els donava aigua quan tenien set i estaven al carrer. Llavors això, que és sembla una tonteria, és un exemple d'una forma de cuidar-nos entre nosaltres. Això era una xarxa realment...
1: El teu pare, m'ha vingut ara a la memòria, era com el nostre testimoni mut, que ell ho veia tot... I nosaltres estàvem per allà jugant.
2: Sí, una mica.
1: Sí que recordo aquesta imatge, no?, del teu pare estar allà a la porta del magatzem.
2: Tot el dia llegia el diari, llegia La Vanguardia de dalt a baix. La gent ho mirava per sobre, però ell se la llegia de dalt a baix.
1: Després també tens alguna anècdota de la sabateria, que hi havia gairebé a tocar el carrer Constància. Teníem una petita sabateria, perquè també teníem sabateria, teníem barberia, teníem la bodega gran del senyor Pere, que ja va desaparèixer fa molts anys, no? Però sí que és veritat que teníem aquell punt entre el carrer de la Pau i el carrer Constància que hi havia molt de moviment, i un d'ells era la sabateria, que sé que tens algun record de la sabateria.
2: Bueno, tinc record perquè el meu pare havia sigut sabater, i la
1: Montserrat Cotrina, la sabatera.
2: Sí, la Montse ens tenia molt carinyo, el meu pare i a la meva família, a la meva mare, i a mi, quan que era petit i anava a comprar-me les sabates, i era molt amable, era molt carinyosa amb tothom, era molt entranyable. Has de dir una cosa per això abans, que el meu primer sou el vas guanyar al carrer Constància perquè la Emília es deia...
1: La Emi, la peixatera,
2: que la vas fa uns mesos, l'any passat crec que la vas veure. La Emi, la peixatera, em va encarregar, perquè s'estimava molt el meu pare també, em va encarregar que tragués la basura,
1: les escombraries
2: al tornar de l'institut. I llavors jo anava al Llanot Martorell, anava per la nit, i llavors quan tornava, que eren les 10 o així, abans de pujar a casa, jo passava per la peixateria, tenia la clau, obria, treia els bidons i les escombraries, i les deixava al carrer per com passar el camió. Llavors aquí vaig guanyar el meu primer... I em donava, no sé, alguna cosa simbòlica que per mi, per ella, era assequible, i per mi, doncs, era important.
1: També era molt entranyable, l'Emi, eh?
2: L'Emi, molt, molt. I el meu pare l'adorava, sí.
1: I ara ja per acabar, perquè jo ja m'estic passant del meu temps, per dir d'alguna manera, sí que vull que m'expliqués un record que tens del Pont d'Esplugues en relació amb el cinema. No sé si això va ser un detonant.
2: Però aquest record no és meu, eh?
1: No és teu, t'ho van explicar.
2: M'ho va explicar el Mario Torrecillas.
1: Val, doncs explica mal perquè és molt maco.
2: Però jo crec, que, jo crec que és millor que l'expliqui el Mario.
1: No, no l'explicarem.
2: No, és, un, és una història molt maca, però molt. Esplugues,
1: val, Esplugues... Pensava que era teu, eh? Perdona.
2: No, jo sí que, no, però sí que és veritat que jo tinc una relació de, del pont d'Esplugues, perquè la, el meu treball, si no el cinema, sí l'activitat artística. Jo vaig fer Belles Arts i encara que no m'ho demanaven, la, el meu treball de final de carrera va ser sobre el pont d'Esplugues. Es deia Esplugues City, la cruïlla. Uh-huh. I coincidia que no feia molt de temps que s'havia estrenat Paris, Texas, la pel·lícula.
0: Del Benders.
2: De Benders. I tota aquella estètica de carretera, de camions, de trànsit... Clar, els tallers que hi havia al costat de la bencinera i el tràfic que hi havia de camions i tal, a mi em va recordar... I la mateixa bencinera, que ara és un estàndard, però llavors tenia un sostre molt maco, amb fuga, perquè si et posaves al mig, donava la sensació que fos una fuga forçada del, del sostre, i tenia un toc pop molt maco, mesclat, amb, barrejat amb els camions, amb el trànsit, la bencinera i tal. I llavors se m'acudí fer una instal·lació, una videoinstal·lació, sobre... I un petit, vas fer un petit estudi urbanístic, val? Sobre el pont. I...
1: Tenim que fer una altra entrevista, perdona, Manuel?
2: I llavors vas fer un petit estudi urbanístic... estudiant la situació geogràfica d'Esplugues i d'aquí deduir el tipus d'institucions que es deriven d'una situació... Per exemple, si una ciutat està al costat del mar, és inevitable que sàpigues navegar. I si una ciutat està al, just a entrar a una gran capital i en contacte amb el món rural, és inevitable que sigui una ciutat de transició i que tingui, per exemple, un pont. Que és un element de transició.
1: I un dels més transitats en un cert moment de tota Espanya.
2: De tota Espanya, sí, sí. El meu tiet, jo tenia un tiet a Andalusia, que abans de que nosaltres vinguéssim, el coneixia perfectament per un lloc magnífic, que s'ha perdut també, que és el Bar Catalunya, que tenia,
1: oh,
2: tenia,
1: sí,
2: una bar, tenia una barra meravellosa.
1: Els vermuts de diumenge al Bar Catalunya.
2: Ah, exacte.
1: Manuel, jo ja acabo, però t'emplaço per dos temes. Per parlar d'aquest projecte farem una altra entrevista, no sé si amb el Xema o no, perquè ja és un tema molt d'història d'Esplugues, i el segon encàrrec, aconseguir una entrevista amb el Mario Torrecillas.
2: Ah, sí,
1: sí?
2: El Mario és una persona important d'Esplugues.
1: Doncs això ho descobrirem gràcies a tu i amb una propera entrevista. Xema, jo ja em retiro, tot teu.
0: Molt bé, ara posa una mica de sintonia, sisplau.
1: Del Cua de Cuc, la vols?
0: No, Bill Evans,
1: sisplau. Vale.
0: Bueno, com hem comentat a l'inici del programa, el dia 11 de juliol vam tenir la sort de poder degustar d'un documental fantàstic, superinteressant, que es deia Notes de Voz, i que parlava d'un tema tan punyent i que la gent que va venir, que era ja d'una certa edat, va gaudir com si fos en primera persona, que era la purga de Franco en el Magisterio Soriano. Un tema que ara li preguntarem al Manuel el per què de triar aquest tema de fer un documental com podia haver estat el que has parlat ara amb la Isabel del Pont d'Esplugues. Que jo, precisament, abans de continuar, volia dir que jo vivia a Barcelona i alguna vegada tenia de fer alguna gestió a Esplugues. Doncs quan arribava al pont, és com si passés en un altre món. Que no era així, però la sensació que tenia era aquesta. Vaig a un altre món, no? Ja no sóc el barcelonès, sóc el Baix Llobregat. Eh? Endavant, doncs, Manuel.
2: Bueno, canvi de registre.
0: Ah, ara sí, ara, canvi de xip. Per això he posat una mica de música.
2: A veure, el perquè de Notes de Voz d'aquest documental és un migmetratge, dura 48 minuts. No és ni un curt, ni és una pel·lícula llarga. Sòria té a veure amb el meu mestre, el Llorenç Soler, amb qui vaig aprendre la meva professió de realitzador. I ell tenia ja una casa i em convidava habitualment I, bueno, al final, passat els anys, he estat vinculat a, també una mica al, al, a un lloc molt cinematogràfic, a la Tanyazor, on es va gravar Campanades a Medianoche, Falsfet. No? I a força d'anar i tal, doncs, vaig fer també amb la gent d'allà, etc. I el Llorenç era molt militant en aquest sentit social i polític i tenia molta relació amb associacions memorialístiques i de memòria històrica de Sòria. I vas conèixer alguns dels membres d'aquesta associació. Memòria i Dignitat, crec que es diuen. I, bueno, un dia anant pel... Igual m'enrotllo, però bueno, un dia anant pel... pel mercat de llibres de Barcelona.
1: Sant Antoni, perdó.
2: Tinc un lapsus. Em vaig trobar un parell de llibres molt grans, volums, que pesen bastants, amb fitxes, d'aquests mestres represaliats a Sòria. Algú els havia venut i estaven allà de segona mà. Llavors vaig avisar l'associació, escolta, m'he trobat això. I em van dir, compra'l, però nosaltres tenim només un exemplar i ens interessa tenir un altre i tal. I el vaig comprar, el vaig mirar, i llavors, bueno, em va interessar, perquè és un treball d'un periodista sorià molt acurat sobre els mestres que havien sigut represaliats a Sòria, i vaig fer un petit vídeo perquè tenia accés a una aula antiga allà a Sòria, en un poblet, que reproduïa una aula d'escola davant de la guerra. Val? Llavors vaig fer un petit vídeo amb els llibres i l'ambient i tal, i els va agradar, llavors vaig començar a estirar. I amb aquest estirar, el Notes de Voz és una mica un homenatge als historiadors locals, perquè està tot inspirat i basat en aquest llibre de l'Antonio Hernández, vale? Que són, com diu el Preston, l'historiador anglès, que faríem els acadèmics sense aquests historiadors locals que treballen a la pell del terreny i van aixecant històries que els acadèmics de vegades no hi arriben. Llavors, bueno, és un petit homenatge on s'explica com els mestres van ser represaliats a Sòria, val? Perquè hi havia molta gent jove, perquè la República estava intentant alfabetitzar la província, i va anar molta gent jove, i quan va venir la guerra, doncs van ser les primeres víctimes, perquè la majoria, en ser joves, eren gent progressistes o no cal ser rojo, només que fossis jove i sensible, ja tenies suficient, o que haguessis ajudat a qualsevol camperol a escriure una carta, ja era sospitós. No? Això per una part, i llavors és un homenatge als historiadors locals, perquè de pel·lícules sobre el tema del magisteri durant la Guerra Civil s'han fet, i treballs molt seriosos. Uh-huh. I per l'altra part, el Notes de Voz, el títol, té a veure amb una idea que planteja una de les guionistes, la Mireia Vidal, que quan vam parlar de la possibilitat d'ampliar aquest petit curt que jo havia fet inicialment, va dir, hosti, Manuel, el tema de la Guerra Civil, els mestres i tal, s'està treballant molt. Un enfoc que podria ser nou de cara a la gent jove era veure com el que els demás pensen d'un et pot afectar. O sigui, ara, si tu fas un bulo per xarxes socials, et pots trobar amb un problema o destruir directament amb una persona. Val? Deixar-la molt tocada i tocada greument perquè diguis mentides sobre aquesta persona. Llavors, és un problema que tenim sobretot amb la gent jove. Val? Llavors, explicar que quan comença la Guerra Civil, justament el que els demás deien sobre determinades persones els podia significa perdre la vida. Llavors, aquestes fitxes que va recopilar l'Antoni Hernández, l'historiador, eren precisament testimonis de la policia, dels veïns, dels alumnes, sobre els mestres. Opinions que moltes vegades no eren, bueno, no eren dolentes, però que a la mínima sospita, sobretot la classe eclesiàstica, a la mínima sospita servia com a excusa per portar-se pel davant, com es diu ara, a qualsevol mestre. Llavors, en aquell moment, l'opinió sobre aquelles persones els va costar o la garjola o la vida directament. Llavors, això pots fer, plantejat així, pot ser que a la gent jove ara, avui, quan fa servir les xarxes socials, quan opina sobre els demés, li doni una volta. Per això abans, quan l'Isabel parlava de xarxes i del barri, eren xarxes on ens veien la cara, i ens coneixien, i ens posaven a prova. I si un dia t'enfadaves, el dia següent buscaves una solució. I si un dia deies una mentida, tenies a l'altre company o a l'altre que et demostrava que això no havia passat, o el que sigui. Hi havia un debat humà, proper. I ara estem tots amagats darrere d'un dispositiu. Llavors, veure que les persones som una cosa molt important, que és una veu. Jo sóc el meu nom. I el que diuen els demás de mi és bona part del que sóc. No tot, per suposat, i no m'ho puc creure tot el que els demás diuen de mi, però bona part del que sóc té a veure amb els que els demás diuen de mi. I això m'ho puc creure, no m'ho puc creure, però és així. I llavors, bueno, tenir-lo en compte, saber-ho valorar, dialogar, parlar, fer servir la veu, és molt important, i la presència és molt important. Per això aquestes notes de voz que té a veure amb la cultura digital, que no amb la cultura de mitjans del segle passat.
0: Molt bé, ja quasi ho has explicat tot. No, tinc més cosetes, El que expliques en el documental són, en principi, vides truncades per l'autoritarisme, no? Persones que anaven a fer una feina altruista, com era ensenyar per escriure, a llegir, a gent que no tenia ni idea, analfabets, per part de joves que no eren ni mestres. Eren pràcticament sortits d'una universitat, de qualsevol estudi que tenien, i anaven allà a ajudar una mica, no? A veure, aquesta mostra una mica salvatge de la repressió, en el sentit de que no ho mostres directament, però queda reflectit perfectament. Creus que és necessari mostrar-lo al públic perquè no ens oblidem d'aquells fets sanguinaris? És a dir, la memòria, els joves ara no saben. La Guerra Civil queda molt lluny, no? Però, clar, ensenyar-ho tot això jo crec que serveix una mica com dient compte cap a on anem.
2: Tinc un amic que diu una frase que creu que està tret d'algun lloc, d'alguna pel·lícula, d'algun lloc, no sé, però és molt il·lustrativa. Jo sóc un oceà de coneixement amb un dit de profunditat. Val? Al principi del documental hi ha una cita al filòsof Walter Benjamin que parla d'Angelus Novus, que és una de les seves tesis sobre la història. I llavors, la idea del Benjamin, crec que encara que ell la va escriure abans de la Segona Guerra Mundial, va morir aquí a Catalunya, a Portbou. Hi ha un monument preciós que val la pena visitar, però el Walter Benjamin. Llavors, en Angelus Novus, Benjamin diu, és un àngel que està inspirat en un dibuix de Paul Klee. És un àngel que mira cap enrere i en lloc de veure una història ordenada, lògica, causa-efecte, amb noms, amb cites, el que veu és una ruïna. Són fragments. Quan mirem cap enrere, és veritat que veiem fragments, trossos, és la memòria. Ara te'n recordes una cosa, te'n recordes una altra. No necessàriament està lligada amb una coherència que tots idealitzem, que funciona com una novel·la, com una pel·lícula. No, són fragments. És el que diu Walter Benjamin. I llavors l'àngel, i diu, l'àngel s'esperaria i parlaria amb tots aquests fragments, els faria cas a tots, perquè aquests fragments que estan demanant, escolta, acaba'm, no? Això va començar la vida passat i estic aquí amb el record, amb el passat, escolta'm, va? Però l'àngel no pot parar-se, perquè hi ha un vent que l'arrossega cap al davant, cap al futur, i aquell vent és el progrés tecnològic, és el mercat que t'empenya perquè no et paris, però no has de tenir temps per mirar cap enrere. No et pots quedar enrere, però també has de tenir al tanto de que aquest vent que t'arrossega no et faci oblidar qui ets o no dialoguis amb el temps, si vols, amb el passat, el present i el futur. Llavors, tornar a recordar el que va passar durant la Guerra Civil, doncs jo crec que és tan important com qualsevol altra època històrica, i si encara més, perquè aquesta ferida encara no està tancada, perquè hi ha persones que estan afectades per un costat o per un altre, i les ferides s'han d'atendre. La millor manera de que un fantasma no t'espanti és parlar amb ell. Si no parles amb el fantasma, l'únic que vol el fantasma és que li facis cas. Llavors, com va fer Antígona, l'Antígona dels grecs, encara que el seu germà fos un traïdor, ella l'enterra, perquè era el seu germà i perquè era un ésser humà. Llavors, mirar cap enrere i donar digna sepultura a les persones, jo crec que és humà, és el més humà. La cultura es basa en això, en la memòria del que hem fet. Els nazis, per castigar els polonesos, quan van envair, no deixaven que enterressin els seus morts. I això és un càstig que encara avui es fa servir, no cal anar a la Guerra Civil, es fa servir per castigar les poblacions, no permetre que enterrar els teus propis morts. Llavors, això és un debat que ha d'estar obert, ha d'estar obert, i la Guerra Civil és un exemple per reflexionar sobre això.
0: Sí, sobretot, diguem-ne que és, diguéssim, molts fets d'aquests que es van fer, la repressió pura i dura, assassinats, jo què sé, empresonaments, tot això, són delictes que, en principi, molts, jo diria que la gran majoria, queden impunes. Vull dir, ja tothom s'ha fregat les mans, la capa de l'oblit anar fotent capes i capes i capes, i, diguéssim, lo important seria fer com una mena de xoc, un llampec, digue-li com vulguis, i que tot això sortís a la superfície, no? Ja sé que és superimpossible, no? Per això permetria una mica quedar-se en pau amb nosaltres mateixos i dir, mira, és una etapa de la història que ja ha passat, assumim les conseqüències i després dels anys transcorreguts, doncs, peti qui peti, no? Diguéssim, seria com la memòria històrica. Seria, diguéssim, portar-la fins al darrer acte que es pugui fer, no?
2: Bueno, jo crec que podria ser una bona excusa per normalitzar el diàleg amb la història en tots els sentits, no? De veure aquests fragments i veure com, en realitat, la història mai s'acaba, perquè sempre tens una manera de relacionar aquests fragments. Unes vegades ho relaciones amb un criteri i altres vegades amb un altre, i vas caminant. Jo crec que més, amb perdó, crec que més que un jampec, perquè això és com un... no sé com dir-te...
0: Un terratrèmol.
2: Un terratrèmol. Jo crec que és millor normalitzar-lo i entendre que el debat pot ser un debat obert que va evolucionant i va canviant i es va enriquint i es normalitza, no? Ara a Argentina han sortit fills de torturadors. I què passa? Pues aquestes persones descobreixen que les seves famílies havien sigut el seu pare o, sobretot, homes i militars, havien sigut torturadors i com a fill o com a filla dius, hosta, què faig jo amb aquesta identitat, amb aquesta losa del meu pare, amb aquesta herència del meu pare? Has de fer alguna cosa, i tens constància, per la premsa ha sortit, que aquestes persones estan dient qui eren els seus pares i mirar de buscar jocs de diàleg amb les víctimes. Llavors, jo crec que això és saníssim, no? Per altra banda, has de dir que jo no soc periodista, no? Els treballs que faig els faig molt des de la pell. Jo soc en la lletra molt petita, soc artista. I llavors el meu plantejament sempre és una mica des de la sensibilitat o del contacte directe amb les persones o amb els materials, no? Llavors, quan faig aquest documental, és més com un bloc de notes, com això que portem, els que ens agrada dibuixar, que portes el llibret, la llibreta, i vas prenent apunts, doncs això ho he fet, està fet tot amb mòbil, amb el telèfon mòbil. No vaig fer servir ni trípode, ni il·luminació, no hi ha entrevistes personals. Llavors sí que hi ha ser-hi al lloc i deixar-te emportar per al que passa i anar gravant allò que t'emociona, que et colp, no? L'altre dia, a la presentació, va ser una cosa que em vaig emocionar i que és veritat, que, i que no està al documental, perquè no vaig poder gravar, que és, hi ha un moment que es veu com s'aixeca una tomba i llavors, de la humitat de la terra, es veia les restes de la persona allà i et quedaves impressionat perquè estaves veient allà una persona, les restes, una persona, els ossos, no? I de sobte, de la humitat de la terra, es va omplir de papallones blanques. Encara se'm posa la pell de gallina. I clar, quan vaig voler gravar, ja havia marxat, perquè va ser un sospir, va ser el moment d'aixecar la terra. Ningú s'ho esperava, o jo no m'esperava, potser els que feien la feina sí. I llavors aquesta imatge, que és una imatge que no prepares i que està passant, és una mica el que amb el documental vaig tirant, i per això és un punt de vista més artístic, més filosòfic.
0: Malgrat que has explicat de que vas fer tot el treball tècnic amb un telèfon mòbil, diguéssim, mirat des de fora, diguéssim, d'espectador pur i dur, tècnicament sembla com una gran producció. No ens enganyem. Tu el veus allà i dius, ostres, aquí s'han gastat la pasta. No, això és el de menys, no? Explica'ns una mica com va ser el procés de creació tècnicament, eh? Parlo, la idea més o menys ja hem parlat. Tècnicament, com vas, diguéssim, planificar el que era, pues, el mòbil, ara gravo perquè fa sol, ara no puc gravar perquè el dia no està molt, molt, molt xulo, no? Com va ser aquest procés de creació tècnic?
2: Bé, jo tinc una tècnica que li dic la tècnica del xup-xup, que és una tècnica molt de cuina, no? Bueno, les idees surten, si t'han d'agafar treballant, no? O no, o mirant les musaranyes i de sobte et ve una idea. Però sí que fas molt xup-xup. Jo quan em poso a treballar per alguna cosa per mi, el que sigui, començo per ordenar la taula, o per, jo què sé, per fer un cafè, per fer tonteries, i a poc vas avançant i de sobte va fer xup-xup el caldo i al cap d'una estona, això comença a olorar, no? Doncs amb això una mica el mateix. El mòbil, jo no sóc un gran usuari del mòbil de xarxes, no tinc xarxes, per exemple. Tinc el WhatsApp per la família i ja està. I el mòbil de vegades el faig servir de tant en tant per alguna cosa. Moltes vegades em diuen, fes una foto, i no vull fer una foto, perquè si faig una faré 50, perquè m'engrescaré, llavors no faig fotos. Si les faig, a vegades és quan estic sol, el que sigui. I de vegades els faig servir com a bloc de notes o alguna escena o alguna coseta. I amb aquesta situació, amb el descobriment de la feina, del treball de l'Antonio Hernández, l'historiador, quan vaig veure l'aula, aquesta aula de l'època de la República, a Sòria, en un poblet molt petit, ostres, era un lloc que tenia màgia, no? I llavors vaig fer un vídeo perquè tot el que hi havia allà, la pissarra, per exemple, era un tros de cuiro pintat de negre, no era una fusta. Ah. Tenien un mapa de l'època després de la guerra franquista, amb tots de figuretes, amb l'àguila fatxa, tenien objectes, bueno, curiosos, ulleres antigues. I llavors allò que és un món que hi ha passat, doncs amb el mòbil vaig agafar imatges com el que fa bodegons, o pren nota o fa un dibuix d'un lloc que veu que l'atrau, no? I això és el que va anant alimentant poquet a poquet la cosa, no? I hi ha un moment també que jo volia, per com anava el plantejament més endavant, jo volia gravar una processó, val? Per representar una mica els poders eclesiàstics, però va ploure. I llavors, quan arribo a l'església del poblet, me'n trobo una imatge que és de les que estic més orgullós i que ara tothom es queda culpat, es queda, hòstia, que xulo, no? Que és una església gran a mig matí, amb una llum meravellosa que entrava pel vitral, amb un retaule supergran, daurat. És un poble petit, eh? Però a la seva època havia sigut la campanada de la medianoche. Amb una llum meravellosa. I què hi havia dins de l'església? Si havia, com que estava plovent, no podien fer la processó. Què passava allí dins? Em van convidar a anar, eh? Tu, vine, vine.
0: Passa.
2: Què hi havia allí dins? Allà dins hi havia una metàfora del que l'església, de com l'església oficial de vegades comprèn a les dones. Estava ple de dones netejant l'església, fregant, treure'n el pols, i a més ho feien gratis. I llavors, les imatges de veure un sant amb una aspiradora, amb un quitapolos, o una tomba de pedra amb la fregona que passa pel davant, i allà hi havia la senyora Maria i la senyora Carme, que els coneixia, totes les veïnes, i que parlaven de les seves coses, era un lloc que tu el tens associat amb un lloc sagrat, amb aquella llum meravellosa gòtica, amb un frontal daurat, i les dones encara avui estan netejant l'església sense veure un duro. I llavors, quan ho vaig gravar, ja, que jo no ho podia encarregar, jo m'ho vaig trobar. I llavors, és la tècnica aquesta d'anar prenent apunts, no? El telèfon té una bona qualitat, l'únic que és, de vegades, més... De vegades, el coneixement, també, l'experiència, com a realitzador, doncs, el que ha après, doncs, els fa servir amb cert criteri, no? I llavors, bueno, pues, fas un pla. No és una gran producció, el que passa és que sí que he fet altres documentals, jo que sé, videoclips, programes de televisió, llavors tinc certa experiència. Llavors, quan agafo el mòbil, no tinc prejudicis i el tracto pues, com si estigués agafant una càmera professional o com si estigués fent un plano per un programa, val? I llavors el tracto així.
0: Una cosa, diguéssim, el vas gravar tot seguit? És a dir, amb un d'això de temps, o vas anar gravant a clapes?
2: No, vaig anar fent xup-xup.
0: Xup-xup, vale. Sí.
2: No, realment és un bloc de notes, és a dir, un poc com les notes de veu que vas agafant, ara se m'acuta no sé què, pam-pam, ara truco a no sé què, li deixo una nota que se m'ha acudit, pam-pam, i l'he gravat en, no sé si ha sigut en dos o tres, en un parell d'anys, em sembla, de les vegades que jo anava a Sòria, i es prestava, si anava per Setmana Santa, em va sortir això. Si era a l'estiu i l'associació memorialística m'avisava, doncs els acompanyava. Si, vull dir, he anat construint més o menys. Ha sigut un work in progress. No ha sigut una producció... És una producció independent.
0: Bueno, ja sabent el procés més o menys una mica així, entre cometes, entre nosaltres, artesanal, és a dir, sí, anar fent-ho totalment artesanal, suposo que tindràs, no sé, en ment, a vegades la gent fa, no sé, projeccions de futur o coses d'aquestes, no? Quin recorregut penses que podrà tenir aquest documental? Serà per passar, diguéssim, a petit comitè, o potser pot arribar a la televisió? No sé, quins pensaments tens?
2: El mestre Llorenç Soler, que tu tens referència, bé, ha sigut un dels documentalistes més importants d'Espanya i de Catalunya, valencià, i ha mort. Aquesta setmana ha estat amb el seu fill a casa seva, mirant els restos de la seva biblioteca. Feia una cosa que era, que deia, i de fet és un dels referents del cinema independent a Espanya, ell deia, si jo tinc ganes d'explicar una cosa, em poso i l'explico. I com ho faig? Pues en els mitjans que tinc. Que tinc la màquina d'escriure, o tinc una càmera de fotos, o tinc un vídeo domèstic, o tinc un mòbil, l'explico. I quan em posi, el faré amb els mitjans que tingui. I quan ho tingui acabat, l'ensenyaré a la gent que tinc al meu costat, que pot ser una persona individual, però pot ser una associació, pot ser un grup, pot ser una escola, pot ser una universitat, els que tinc a prop, va? O quan l'ensenyo amb la gent que s'interessa. Després, si ve una productora, una cadena de televisió, no sé quantos, ja en parlarem. O em coneixeran per això. Però jo que en tinc ganes, perquè si m'ho tinc que esperar a tenir tots els mitjans que es pot necessitar pel que m'agradaria, potser no em podria moure. I això és una lliçó molt de 170, molt de neorealisme italià, i molt especialment del gran referent seu, del Llorenç, i de molta gent, que és el Pasolini. Pasolini, si tenia alguna cosa que dir, es posava en marxa amb el que tenia endavant i ja vindran darrere perquè els interessa. Llavors, el recorregut d'aquest documental no és un documental comercial. El Mario Torrecillas el va veure i em va dir, hòstia, és molt poètic. No? I a Sòria vas fer un passe en un festival que hi havia i una dona em va dir, ostres, he vist moltes pel·lícules sobre la teva memòria i aquesta, una vegada l'he vist, em dona la sensació de que no tinc que mirar més pel·lícules sobre memòria històrica perquè no és tan un documental com una tesi o com un poema que concentra el sentiment que pugui tenir amb la resta de pel·lícules que he vist. I és una mirada més artística que documental, val? en aquest sentit. Llavors, bueno, les coses, això, el recorregut és aquest que es pugui interessar. Tinc una cosa pendent que vaig començar, però que la tinc pendent, que és fer una guia docent, val? Perquè si algú està interessat en passar-la a un institut, sobretot institut, no és per escola, no és per petits, tenir una guia docents que no és altra cosa que plantejar, jo què sé, 5-10 preguntes màxim, només preguntes perquè quan es miri l'espectador faci pensar sobre què s'està dient o quins interessos pot despertar en l'espectador i perquè es pugui fer servir als instituts, sobretot ensenyança mitjana. Aquesta és el recorregut, o a les associacions memorialistes que la vulguin fer servir, també està al seu abast, i si algun dia algú s'interessa més enllà, doncs fantàstic.
0: Molt bé, suposo que molta gent que té ambicions artístiques, clar, i tingui un mòbil, l'estarà donant voltes, dic, ostres, pues a mi m'agradaria fer, jo què sé, la història del Pont d'Esplugues, ara que en parlen d'això, no? Tu com allà una persona amb molta experiència en el sector i que portes molts anys al davant, quin consell li donaries a alguna persona que volgués fer, no el mateix que tu, però una cosa semblada, que volgués explicar tipus documental, un tema qualsevol, no? Quin consell li donaries en l'aspecte, bueno, tècnic i artístic, no? Aquí entren les dues vessants, no?
2: Hòstia, és complicat, això.
0: Perdona per la pregunta, eh?
2: No, però sí que podien aprofitar per plantejar què està passant amb com s'estan fent servir els mòbils i les xarxes socials i les imatges. Això sí que és una bona excusa per dir, ostres, és un debat que està a sobre la taula i que de vegades doncs porta conseqüències nefastes, val? I dolentes, molt dolentes. Llavors potser és una manera de dir, ostres, si faig alguna cosa, és important, per exemple, que els demés la puguin veure i gaudir i ensenyar-la sense por. Perquè si t'has passat o estàs ofenent algú, de seguida ho sabràs. I si estàs dient alguna cosa interessant, també. Llavors, fer-lo per tu mateix, fer-lo entre un grup, fer-lo en contra d'algú, fer servir imatges per ofendre... Tot això, si és obert i ho pot veure qualsevol, tret de menors, a lo millor, no? Però pot veure qualsevol significa que està obert al debat social, i això és bo. No? I per la creació artística tant se val si és un mòbil o si és un paper i un llapis. El que és important és no quedar-se en la superfície. Hem de tenir en compte una cosa. Amb la tecnologia i amb els mòbils tenim en compte un parell de coses importants. Una, quan tu tens una informació que et ve pel mòbil, fer el que fa tothom a la vida real, que és, com ho deia aquella cançó, i tu de quién eres? No? És a dir, mirar qui t'està dient allò, preguntar. Jo quan vinc aquí a la ràdio és perquè conec a la Isabel de quan érem petits al barri, perquè a tu t'he conegut fa poc, però ens hem vist diverses vegades, sempre és un cafè. És a dir, ens tantegem, ens anem coneixent, mirem quines són les coses comuns, on ens trobem, on no. Llavors, quan mirem el mòbil, entra directament sense fer aquest ritual social que és tan sa. A la millor acabem sent, Josep, grans amics. Va? O no, a la millor som companys, veïns, i arriba on arriba i disfrutem del que sigui. Va? Quan tu fas un contingut amb el mòbil, has de fer-lo de manera que sàpigues que ho pots mostrar, que no té. Va? I després estudiar molt, veure molt de cinema, tenir una visió crítica.
0: Per això està a Cua de Cuc, per portar-vos pel camí
2: escoltar
0: dret.
2: Escoltar aquest programa i fer-lo d'una forma oberta. Va? Jo, tot el que he fet a nivell creatiu sempre ho he ensenyat, ho he mostrat, i sempre en un context institucional, en el bon sentit de la paraula. I les primeres coses que vas fer a la facultat i l'ensenyava al profe o als companys. Després, el que he anat fent personalment, doncs igual, ensenyo un company i dius, ostres, t'agrada? Hòstia, no, quina merda que has fet aquí, no? Hòstia, que xulo, no?
0: Sí, però el que trobo interessant, diguéssim, que tu tens una idea, per exemple, parlar d'aquest tema, que és bastant terrenal, bastant, diguéssim, realista, no? Però sempre donar-li aquest toc artístic, és aquí, aquesta visió teva, en aquest cas, de la realitat. Tu fas una versió de la realitat, que pot ser que coincideixi amb la meva o no, però això és art. Art artístic, i parla del que vulguis. Aquests documentals una mica realistes, si dones un toc artístic, queden una mica com més personals, t'arriben més, com si diguéssim, no? Que una cosa molt freda d'exposar o posar en pantalla coses molt específiques i tal. Donar aquest toc, jo crec que fa pujar el nivell, no? del treball.
2: Bueno, això també és veure on estàs tu, on parlar amb certa sinceritat i on et col·loques tu, no enganyar-te, no? I llavors jo sé que no sóc un... vas fer fa uns anys una sèrie documental, però estava recolzat amb gent que en sabia d'història, amb gent que en sabia de documentació, i llavors jo feia la part, com a realitzador, feia la part de donar-li forma a allò, no? Però els que controlaven el contingut eren especialistes, i jo no sé d'això. En aquest cas, jo m'he recolzat molt amb l'Associació Memorialística, perquè em van dir, escolta, aquests llibres són importants. L'Antonio va fer una feina, és com si fos una Bíblia per nosaltres, val? I llavors, no sóc jo, sinó que està contrastat. I jo, què faig? Aportar la emoció que m'ha significat descobrir aquest tema. I llavors ho faig des de la part artística, en el sentit més prosaic del terme, més natural.
0: És a dir, si tu, si hagués fet un guió, algú hagués fet algun guió de notes de voz, que si hagués guionat, fet per tu i fet per un altre, serien coses diferents, evidentment, perquè tu dones aquest toc teu, que en aquest cas que has comentat, que jo estic d'acord, que queda una mica poètic, però potser una altra persona li hagués donat un caire més, més documental, no?
2: Et dic un secret que segur que tu, segur que tu coneixes. No, no és meu, no és meu. Una de les millors pel·lícules de la història del cinema, que es diu False Fat, Campanades a medianoche, que hem citat aquí, el gran Orson Welles, que s'ha gravat entre les muralles d'Àvila, aquí a Catalunya, el monestir de... no me'n recordo ara.
0: De Poblet?
2: No? De Poblet, potser. Poblet, no? Sí. I a Sòria, a Calatanyazó. Val? Aquesta pel·lícula, que és una de les millors de la història del cinema, en realitat, devia ser una pel·lícula de pirates. Perquè l'Orson Welles va venir a Espanya i ell tenia entre el coco el personatge de False Fat, que és un personatge de Shakespeare.
0: Shakespeare.
2: Perquè com havia estava mig exiliat de Hollywood, False Fat és algú que ha durat el poder quan estava més gamberro, quan el rei és jove, i quan el príncep es converteix en rei, l'oblida. Llavors, ell se sentia una mica oblidat del gran centre, val? Llavors, li cautivava el personatge de Falsfeld. Llavors, volia fer sí o sí. Llavors, quan arriba a Espanya, té diverses... coneix gent del mitjà, té diferents projectes, i es troba amb el De la Piedra, que és el productor, que estava empenyat a fer una pel·lícula de pirates. I llavors ell li diu que sí.
0: Endavant.
2: Endavant. I llavors agafa part dels escenaris i ell va tirant. I llavors, anys després, fa una pel·lícula de pirates a De la Piedra. Però el productor es menja campanades a medianoche.
0: Clar.
2: Val? Vull dir...
0: Hi ha un teòric
2: de l'ES que té una idea molt interessant, que diu que quan comences una obra hi ha un moment de catàstrofe.
0: Anem a fer
2: això. I et poses i dius, hòstia, què estic fent?
0: Omnificat, no?
2: Sí, és veritat el que estava pensant. La idea és bona, no és bona. Ho poso per aquí, ho poso per allà. Fins que arriba un dia que l'acabes, no saps molt bé per què. Llavors algú et diu, ostres...
0: Obra mestra.
2: Sí. O no, m'agrada. O no, quina porqueria, no? Tant se val. Però hi ha un moment de catàstrofe total en el que tens a les mans tot allò i dius, hòstia, ara...
0: Què faig amb això?
2: I llavors et quedes... Ho passes realment malament, eh? Perquè a vegades engresques a gent o tu mateix has invertit un temps que podies estar fent una cosa i dius, estic fent el tonto, però... fins a l'infinit, no? I com, exemples d'aquest hi ha molts.
0: El cinema, hi ha molts.
2: La Reina d'Àfrica, no? Que la va fer servir perquè el Houston s'anava de caceria per l'Àfrica i el productor estava a Casa Blanca esperant que començés la pel·lícula i la pel·lícula ja estava feta, de feia molt de temps, però el tio estava...
0: esperant que...
2: El Houston que estava de casa per Àfrica, no?
0: Bueno, per res, escolta, ha estat tot un plaer poder parlar amb tu. Ja no parlem d'entrevistes, sinó de xerrada entre col·legues, amics o com vulguis dir. I res, doncs ens anirem veient, suposo que aviat, per un projecte que tenim en comú, que al millor a Imatge 74 projectarem potser un documental que havia fet el Manuel el 2003 o 2004... molt interessant sobre, diguéssim, els vídeos amateurs, que no eren tan amateurs, però que es podia dir amateurs, no?
2: Bueno, diguéssim que...
0: O fora de...
2: Sobre el cinema independent, l'època de la transició.
0: O sigui que esteu atents a Imatge 74, que serà un programa fantàstic. Doncs, l'ho dit, moltes gràcies, Manuel, i fins la propera.
2: A vosaltres.
0: I a l'Isabel, evidentment, que ha estat aquí aguantant...
1: Un plaer, perquè jo dic, estaré callada mentre facinis l'entrevista. La veritat és que si m'hagués posat a intervenir, poder aquesta entrevista hauria donat per una hora més, perquè jo m'enrotllo molt, però vull resumir que hem estat amb el Manuel Barrios, per mi, aquesta entrevista, amb un artista, creador, que ens transcriu el seu coneixement, investigador de la història més recent del nostre país, i aquesta metamorfosi que fan les papallones, des de que són cucs fins que es converteixen en papallones, doncs espero que la puguem fer a través d'Esplugues FM en un futur i puguem crear moltes papallones amb el Manuel Barrios i amb altres programes per parlar de la vida, per parlar d'aquesta direcció de cinema que va molt més enllà amb les noves tecnologies i aquesta creativitat tan, tan meravellosa i aquest amor que transmet la creativitat. Gràcies, Manuel, i jo ja callo.
2: Gràcies a vosaltres per la invitació i ha sigut un honor estar aquí a la Ràdio Esplugues. I us vull agrair molt, molt, molt, molt, molt fins l'emoció, el record del meu pare, al carrer Constància.
1: Doncs gràcies per tot. Si ara fins la propera, Xema, que en el proper programa et faré de tècnic, eh?
0: No us perdeu els programes de setembre, que inclou una cosa que he comentat abans, off the record, que era un programa dedicat a la Barcelona Negra, que em sembla que és la propera setmana. No us el perdeu perquè és nostàlgia pura i dura. Fins la propera, doncs. Gràcies.
1: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Xema Luzán.

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a la nostra emissora i a aquest programa ja setmanal que reservem i dediquem especialment als afeccionats al jazz. Els que ho són de sempre, els que ho són d'ara i els que ho seran, i potser encara no ho saben. Doncs bé, en aquest recorregut apassionat i apassionant que realitzem a través dels estàndards, avui ens aturarem en un tema d'obligat compliment per qualsevol músic que s'apropi al jazz més tradicional. Parlo d'aquest All of Me, el tema que l'any 1931 van escriure Gerald Marx i Seymour Simons i que va ser enregistrat per primer cop per una vocalista molt popular en els anys 20 i 30, de nom Belle Baker, que era, a més, una gran estrella del vodevil, tot i que la versió que va assolir l'èxit definitiu va ser interpretada per la gran Ruth Elling. Doncs bé, a partir d'aquesta versió, el tema ha esdevingut una de les cançons més enregistrades en el món del jazz, amb versions de músics tan notables com Billie Holiday, Frank Sinatra, Django Reinhardt o d'artistes tan allunyats al jazz com Willie Nelson.

Doncs bé, avui nosaltres iniciarem aquesta selecció amb un dels primers enregistraments del tema. Ens traslladarem al mes de desembre de l'any 1931, quan pel segell discogràfic Victor, la gran orquestra de Paul Whiteman amb la veu de Mildred Bailey va deixar per la història aquesta versió.

Doncs bé, hem escoltat a la gran orquestra de Paul Whiteman amb la veu de Mildred Bailey. Evidentment, pensem que estem escoltant un enregistrament de l'any 1931 i, per tant, doncs la qualitat tècnica no és la més adient, però, si més no, té aquest valor històric d'un enregistrament, un dels primers enregistraments d'aquest All of Me, el tema que avui repassarem. I bé, en aquest, valgui la redundància, repàs històric, el All of Me, avançarem un any. I ens aturarem l'any 1932, quan pel segell Oki, era una companyia subsidiària de la Columbia Records, el gran Louis Armstrong, al front d'una gran orquestra d'estudi, ens va deixar la seva particular lectura.

Doncs bé, i després d'escoltar aquesta versió de Louis Armstrong, continuem i ho farem amb un pas important en el temps, un pas que ens traslladarà fins l'any 1941, quan la Big Band de Count Basie, amb noms tan importants com Harry Edison a la trompeta, Buddy Tight al saxo tenor, Freddie Green a la guitarra, Joe Jones, bateria, Earl Barron, salto saxo alt, o Walter Page, contrabaix, etc. Tots ells, pel segell Columbia, en un VLP de 78 revolucions per minuts i acompanyat per la vocalista Lynn Sherman, ens van deixar aquesta joia històrica.

Doncs bé, com dèiem a la presentació, la Big Band de Count Basie amb la veu de Lynn Sherman, un enregistrament de l'any 1941. I tot seguit ens traslladarem fins l'any 1956, quan el trio del pianista Teddy Wilson es reuneix amb el saxofonista tenor Lester Young per enregistrar un disc excepcional i que des d'aquí recomanem a tots els afeccionats. Un disc que s'editaria l'abril de l'any 1959, amb el títol de Praise and Teddy. Remarco que es va publicar l'any 1959, tot i que s'havia enregistrat l'any 1956, concretament el 13 de gener a la ciutat de New York i editat pel segell Verve. Doncs bé, precisament el disc en el seu track d'apertura figura doncs, a la versió del nostre tema d'avui, aquest All of Me.

0: Doncs bé, magnífica, magnífica versió de Lester Young i Teddy Wilson d'aquest All of Me. Per cert, un tema o una versió que ha quedat com a referència. Lester Young, el saxo tenor, Teddy Wilson, ja sabeu, un dels més elegants pianistes de tota la història, el piano, Gene Remy, el contrabaix, i Joe Jones, a la bateria, han estat els protagonistes. Bé, tot seguit ens traslladarem fins l'any 1966, quan el trompetista Buck Clayton, un músic incomprensiblement oblidat, en una gira per Suïssa va registrar un disc amb el títol de Baden, Switzerland, i ho fa acompanyat de dos músics suïssos, el pianista Henry Chaix i el contrabaixista Isla Eckinger, els que s'uneix al bateria de swing Wallace Wishaw. Un Buck Clayton particularment inspirat i que també obria el seu disc amb la lectura d'aquest All of Me.
1: Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. We would like to begin our concert with a number that I made with Sidney Bechet in Brussels at the World's Fair, All of Me.

Doncs bé, en directe el gran trompetista Buck Clayton amb la seva versió d'aquest All of Me. Avui en aquest recorregut pel món de l'estàndard l'hem dedicat, com deia, aquest All of Me, un tema que com hem dit a l'inici es va escriure l'any 1931, però que continua tan vigent i actual com el dia de la seva estrena. I és que per aquest motiu el considerem un estàndard, perquè són melodies intemporals que han superat modes, modus, èpoques i estils, i que, donada les seves característiques compositives, continuen emocionant els afeccionats de l'actualitat i sobretot els músics de qualsevol generació que l'han convertit, que l'han afegit al seu repertori habitual. Doncs bé, continuarem avançant, i ara per aturar-nos concretament l'any 1968, quan el saxofonista Gary Foster, pel segell Revelation Records, en el que està acompanyat del guitarrista Dave Crowes, van registrar un disc amb el títol de Subconsciously. Evidentment, en ell, no podia ser d'una altra manera, figurava la versió d'aquest All of Me.

Doncs bé, acabem d'escoltar aquesta versió de All of Me per al saxofonista Gary Foster, que en aquest tema concretament ha estat exclusivament acompanyat del guitarrista Dave Cousin. Doncs bé, continuem amb aquest recorregut cronològic per traslladar-nos fins l'any 1971 per escoltar una versió molt més tradicional del tema, precisament la que va liderar el clarinetista i saxofonista Albert Nicholas i la seva New Ragtime Band. Tots ells, i pel segell discogràfic Evasion, van enregistrar un disc amb el títol The Meeting. Escoltem, doncs, la seva versió.

Doncs en viu, en directe, el senyor Albert Nicolas, concretament dos anys abans de la seva mort. Va enregistrar a Suïssa aquest títol acompanyat de músics com Mino Montambon al piano, Bernard Moritz a la guitarra, Ted Miller al contrabaix, Jackie Miller al clarinet i saxo alt, Robert Anteneu a la trompeta, Pierre Desconedré al trombó i Peggy Musman a la bateria. Albert Nicolas, com deia, un saxo soprà, però bàsicament un clarinetista, un músic que va néixer a la ciutat de New Orleans, a l'estat de Louisiana, el 27 de maig de l'any 1900, i ens va deixar a la ciutat de Basilea, Suïssa, el 3 de setembre de l'any 1973. I la crítica, evidentment, el considera com un dels màxims exponents del jazz de New Orleans. I amb aquest tema penso que ha quedat ben demostrat. Bé, i abans de continuar, voldria fer un incís, si m'ho permeteu, perquè m'agrada ser rigorós a l'hora de donar la informació de tots els temes. I abans, quan us hem presentat el tema d'aquest tema, el de Blue Clayton, doncs hem dit que estava acompanyat de dos músics suïssos, però ens hem deixat un. I m'agradaria, doncs, poder esmenar aquesta errada. Ens hem deixat el senyor Michel Pilet, que era el saxotenor, que segur que heu escoltat, i potser algú inclús ha dit, doncs, en Valentí no ha dit res al respecte. Doncs bé, ha estat una errada, perdoneu, un lapsus, però m'agrada, doncs, com deia, doncs, ser el màxim rigorós possible dintre de les meves possibilitats a l'hora de donar informació. Doncs bé, continuem. Dos anys més tard del tema d'Albert Nicolas, el saxofonista Bert Freeman, en una visita als Països Baixos, va enregistrar un disc titulat Just Meeting in Holland, i per portar-lo a bon port va comptar amb els Ted Easton's Jazz Band. Dels 8 temes que contenia l'EP, el primer de la cara A era, evidentment, aquest All of Me.

Doncs bé, ni que només sigui que amb la imaginació acabem de traslladar-nos al New Orleans Jazz Club, a la ciutat de Scheveningen, a Holanda, i concretament el 13 de maig de l'any 1975. Ha estat protagonista el gran saxofonista tenor Bud Freeman i amb ell Jimmy McParlan a la trompeta, Pim Ogerboots al trombó i al banjo, Fritz Kate al clarinet i saxo soprà, Jax Quickema al contrabaix, Hank Van Muyen al trombó també i Ted Easton a la bateria, a la veu i la direcció del grup. Doncs bé, continuem amb aquest recorregut cronològic pel tema d'avui i ho farem detenint-nos l'any 1989 per retrobar-nos amb el pianista Duke Jordan i el seu disc Kiss of Spain, on trobem, evidentment, aquesta versió.

Doncs bé, el senyor Duke Jordan, en formació de trio, evidentment amb el propi Duke Jordan al piano, Nobuyoshi Ino al contrabaix i Masahiko Togashi a la bateria. Ells van ser els seus acompanyats. I entre el 12 i 13 de maig de l'any 1989, a la població de Yamanakoku, van enregistrar aquest Kiss of Spain, en el que trobàvem el nostre tècnic de so riu, perquè la veritat és que em toca donar uns noms i uns cognoms de vegades una mica difícils, però bé, posem tant ell com jo tota la voluntat. Doncs bé, com deia, acabem d'escoltar aquest All of Me, el tema que hem escoltat per Duke Jordan. I ara continuem fins l'any 2006, quan el guitarrista Bucky Pizzarelli, pel segell discogràfic Arbor Records, enregistra un disc homenatge al guitarrista Freddie Green amb el títol de Five for Freddie. Doncs bé, nosaltres, evidentment, escoltarem la seva lectura del tema.

és el, també d'un guitarrista, tot i que d'un estil molt diferent. Parlo del senyor Duc Robillard, que l'any 2012, concretament, va enregistrar un disc titulat Bubble Balkin, en el que, acompanyat de Brad Allen al contrabaix i Mark Teixeira a la bateria, ens va deixar aquesta versió del tema.

Doncs bé, com, tal com dèiem, amb Duc Robillard finalitzem definitivament el programa. Com sempre, ha estat un honor, ha estat un molt, molt agradable compartir aquesta hora de jazz amb tots vosaltres. Ja sabeu, si us ha agradat suficient, doncs tenim la possibilitat de retrobar-nos la propera setmana, mateix dia, mateixa hora, i mentrestant, doncs, una recomanació, escolteu, ja no diré bon jazz, sinó en general bona música, i m'acomiado, com sempre, amb aquest A Reveure, amics.

0: Són les 12.
1: Tot seguit us oferim la presentació del llibre La veu d'un poble, que va tenir lloc el 21 d'abril a la sala d'actes de l'Avenç.
2: Bona tarda. Avui és un dia especial. És el dia en què presentem un llibre, el dels 100 anys de l'Avenç, que és fruit del treball d'en Jordi Udina i d'en Joan Puiggrós, que penso que els coneixeu força bé tots. I dic que és un llibre, que és un dia especial, i un llibre especial perquè, entre altres coses, normalment, quan una entitat celebra el seu centenari, com han fet els de Poble del Costat, a Sant Just, doncs treuen també un llibre commemoratiu d'aquesta efemèride. Nosaltres hem trigat una miqueta més. Som espluguins, som cargolins, ja sabeu de que, bé, doncs que anem a poc, amb una mica de retard, però finalment doncs, ha sortit aquest llibre, que serà força interessant. Per tant, l'efemèride ens ha fet, li hem volgut donar el màxim relleu possible, i per això qui vam convidar és en Pep Morella, Pep, sisplau, puja, que és el president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Bona tarda. No, per un president d'una federació d'Ateneus, el que li agrada és anar als Ateneus i sobretot amb actes de celebració i actes importants com pot ser la celebració d'un centenari més allargat. Lo important és arribar, lo important és fer-ho, però lo important és aconseguir i que s'hagi fet aquest llibre. Per endavant, doncs, la felicitació a l'equip directiu que petanejat per equip el president, doncs tira endavant l'entitat, tira endavant el seu dia a dia. També, naturalment, la felicitació als escriptors, als autors que han tirat endavant aquest projecte i com es podrà llegir, com ells doncs podran explicar, els Ateneus que són unes organitzacions nascudes al final del segle XIX i que a dia d'avui segueixen sent encara vigents. Per què? Doncs perquè la societat civil, que són qui tiren endavant els projectes, no es porteu engany, no són els que estan a la casa consistorial, no sé si està l'alcalde, no? Ah. Val. Pensat i pam, ja hem posat

0: No, som la societat civil la que tira endavant els projectes i que tira endavant el país. I com aquesta entitat nascuda d'un donatiu d'una persona que creia en la cultura i va voler que aquí hi hagués aquest edifici, que a dia d'avui perdura, i a dia d'avui perdura pel fet aquest, perquè sempre hi ha gent que tira del carro. Som entitats encara avui fins i tot més interessants i més importants. Un Ateneu és un espai de sociabilització, és un espai on ens trobem, on hi ha una conversa i on en tirem endavant projectes comuns. Un Ateneu, com és l'Avenç, és una entitat on decidim què fem. Els orígens de la democràcia neixen també en els Ateneus. Decidim com ho fem i sobretot ens arremenguem i ho fem, que aquesta és la part important. Aprenem organitzant-nos i aprenem a tirar endavant grans projectes. Els Ateneus van ser els primers espais on hi va haver una biblioteca, on van començar les escoles, moltes escoles de molts pobles, varen néixer els Ateneus. Per què? Pues perquè la societat civil d'aquell moment veia que els de la casa consistorial no donaven tots els serveis que la societat civil necessitava, i van dir, què fan falta escoles? Doncs vinga, som-hi, com ho fem? Com ho tirem endavant? Què fa falta? Doncs teatres, perquè el jovent pugui aprendre altres coses. El teatre català ha nascut de grups de teatre amateur. Ara molts grans actors, moltes grans companyies, com ara la Cubana, va néixer de dos ateneus de Sitges. És a dir, la cultura de base, aquest sotabosc que som la societat civil, aquest sotabosc cultural tan important i tan necessari com a edificis com l'Avenç, que fan que després puguem tenir, perquè com a país ens interessa tenir un teatre nacional, ens interessa tenir un auditori, ens interessa tenir aquests grans equipaments, però sense menysprear i sense deixar de tenir aquests petits espais, petits grans espais que hi ha a tot el país. L'Avenç forma part d'una xarxa de 181 ateneus en aquest moment federats dintre la Federació d'Ateneus, és a dir, no esteu sols en aquest país. 181 ateneus que estan des de Cadaqués a la Sénia fins a Vilaller o fins al Pirineu. És a dir, que cobrim, som aquesta territorialitat que ara tant parlen els polítics, és que hem de fer les coses de territorialitat. Naturalment, la societat civil ja al final del segle XIX ja ho va començar a fer-ho, a portar la cultura de proximitat, a fer fàcil i accessible la cultura i les activitats. Ara sí, ara fa uns anys ens vam començar a inventar els centres cívics, però els centres cívics, ens ho donen tot organitzat. No, vull dir, el valor on està aquí, amb entitats com la vostra, on us arremengueu, on treballeu, on discutiu, on us enfadeu, però tot sempre amb una finalitat comuna, tirar endavant un projecte. No m'allargaré més, vull dir, perquè aquí els importants són aquests senyors, que són els que han sigut capaços de recopilar 100 anys en un llibre. Ja és difícil, és a dir, jo penso que teniu tela per poder fer un segon volum o més espai. Heu sabut recopilar un gran fons de fotografies, també els primers estatuts, tinc entès que també hi són. És molt important per poder tirar endavant, per poder que aquestes entitats siguem capdavanteres i siguin mirant al futur. No hem d'oblidar en cap moment la història. No ens hem de repenjar tampoc amb la història, però la història no la podem perdre, no la podem oblidar. Tota aquesta gent que ha treballat per tirar endavant aquest projecte, no els podem oblidar ni podem oblidar d'on venim. Moltes felicitats per aquests primers 100 anys, moltes felicitats pel llibre i us encoratjo a fer ja el segon volum. Moltes gràcies.
1: Bé, ara ja estic una miqueta més serè. En Pep Morella m'ha fet recordar que he sigut descortès, no he saludat a les autoritats, als regidors i regidores que estan presents a la sala, així com a tots els socis i socis, a la gent que ens ha volgut acompanyar. Sense més preàmbuls, jo crec que val la pena donar la paraula, tal com deia en Pep, tant a en Joan com a en Jordi, que han elaborat el llibre, i en el doctor Tarragó, que d'alguna manera ens introduirà. Jo no vull deixar de fer el primer pot, perquè aquest llibre sabeu que s'ha de vendre, que l'heu de comprar, no us en escapareu de comprar-lo, però si també ha trigat aquests 16 anys en fer-se és perquè el treball meticulós de recerca de documentació, de buidar hemeroteques. Els que teniu una mica de memòria i que ja teniu sou una miqueta més grans que jo, recordareu que l'any 69 això es va cremar. I quan es va cremar això vol dir que es va cremar tota la documentació que existia aquí a l'Avenç. Per tant, la feina que s'ha hagut de fer de recopilar informació, de recopilar documentació, de recopilar tot el que està condensat en aquestes 299 pàgines del llibre, ha sigut una feinada immensa, que segurament bé mereixen aquests 100 anys de dedicació. Sense més preàmbuls, tot per vosaltres.
2: Vull donar les gràcies a l'Avenç i als autors del llibre perquè m'hagin donat l'oportunitat de dirigir-me a vostès i dir unes paraules. El president de la Federació d'Ateneus parlava de l'educació, de l'educació que començava als Ateneus i que acabava a la universitat. És el que jo avui represento aquí. I volia començar precisament per aquí. El 12 de juliol de 1936, fixin-se en la data, 12 de juliol de 1936, aquí a Esplugues, el professor Jaume Serra Unter va participar en unes jornades en defensa i en promoció de la llengua catalana. Jaume Serra Unter era catedràtic de filosofia de la Universitat de Barcelona, havia estat degà de la facultat, rector de la universitat, i amb la crida que va fer el president Macià a que participessin i que s'incorporessin a la gestió pública personalitats del món acadèmic, del món de la societat civil, ell es va incorporar a fer un servei polític i va arribar a ser vicepresident del Parlament de Catalunya. El 12 de juliol de 1936, el degà de la facultat, catedràtic de la universitat, estava a Esplugues en un acte promogut per l'Avenç defensant la llengua catalana. Jaume Serra Unter s'havia compromès al servei públic, es va haver d'exiliar, va ser represaliat, va ser jutjat, va ser condemnat en absència, li van perdre tot el seu patrimoni i va morir a Mèxic el 1943. El seu llegat acadèmic a la universitat, a la meva universitat, en la que jo sóc catedràtic, en la que sóc degà de la Facultat de Filosofia, el seu llegat va ser destruït. Queden 4 papers mal comptats. La seva memòria arraconada. Quan va morir, un professor jove, que havia estat deixeble seu, quan va acabar la classe, en castellà, evidentment, no podia ser d'una altra manera, es va dirigir en català a un petit grup d'alumnes que es va quedar fora. I els va dir, en català, un fet insòlit, que el seu mestre havia mort. I els va recordar qui era Jaume Serra Unter, perquè l'any 43 ja ningú no se'n recordava d'ell. Jaume Serra Unter, amb uns pocs més, amb el suport dels estudiants de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, que ara farà el 90 aniversari de la seva fundació, havia aconseguit que el català entrés a la universitat, que fos llengua acadèmica, que Pompeu Fabra fos professor a la universitat, secretari també del patronat. L'acte d'Esplugues, el 36, formava part de tota una sèrie d'actes per defensar la llengua catalana i estava en aquesta línia de fer normal i viure amb normalitat en la llengua pròpia. Ja sabem que no es pot viure en normalitat en un país que és captiu. Per què comento això de fa tants anys? I que ens sona estrany? Perquè a portes de Sant Jordi encara hem de defensar el català dels que el voldrien totalment subordinat? Jo ho comento aquí a Esplugues, al fil del llibre de Joan Maria Puiggròs, d'en Jordi Udina, al fil del llibre d'en Jordi Udina i Joan Maria Puiggròs. Jaume Serra Unter entenia, i aquí em va molt bé el que ha dit el president de la Federació d'Ateneus, entenia que la universitat era del poble, era per al poble i era amb el poble. Per això s'ha pogut dir d'ell, de Serra Unter, que les seves millors intervencions les feien als Ateneus, a les associacions obreres, als centres culturals, més que a les classes a la universitat. Era en aquests llocs on donava el millor de si. Els que hem anat estudiant la seva figura hem anat descobrint que es va dedicar moltíssimes hores i els seus millors esforços a aquesta universitat popular, que són centres com l'Avenç. Jaume Serra Unter apareix a les pàgines d'aquest llibre. Jo vaig descobrir aquest acte perquè vaig tenir el goig, i suposo que és per això que m'han convidat aquí, a participar, a veure com el llibre es feia. I vaig poder compartir estones amb els seus autors i vaig descobrir aquest acte d'en Serra que jo no coneixia. Era un acte entre tants, però era especialment significatiu recordar-lo, em sembla, avui. El llibre té molts valors. Alguns ja han estat apuntats. Té un fons documental extraordinari. Pel que fa al servei d'aquesta entitat i pel que fa al servei d'aquesta ciutat i pel que fa al servei de la nostra història. Perquè s'ha recuperat molt de material que estava absolutament dispers, perquè el que era l'arxiu propi s'havia perdut. S'havia perdut o s'havia llançat a la paperera, com el llibre explica, en alguns casos. La documentació, el fons documental escrit és extraordinari, però el fons documental gràfic, i això vull fer insistència, el que és tota la part gràfica de fotografies i d'imatges, és preciós. I a més s'ha tingut la cura, molta cura, en que fos ben reproduït, en què les imatges es poguessin veure i gaudir. És un plaer poder contemplar totes aquestes imatges i l'esforç, no només documental, d'haver-les recollit, que això ja és un mèrit. Té un altre mèrit, que aquest fons històric, l'escrit i el gràfic, està interpretat documentalment. S'ha fet l'esforç per saber qui és qui en cada una de les fotografies, per saber qui fa què en cada una de les escenes que es retraten. I això no estava escrit a les fotografies, no estava en els documents. Això s'ha hagut d'anar reproduint des del despatx oficial que té en el bar de l'entitat. Ha pogut anar enfilant i descobrint documents i anar trobant coses per a fer tot un recorregut. Tot això s'ha hagut d'endreçar, tot això s'ha hagut d'acumular, perquè hi ha una visió de fons, i aquest és el tercer valor del llibre que ara voldria destacar. Hi ha una visió de l'avenç. Els autors van recollir l'avenç en un moment, el van viure, en van tenir una visió, un projecte, van treballar per ell. Però també tenien i tenen una visió de la ciutat, una visió d'Esplugues, i tenen una visió de Catalunya, una visió del nostre país que té a veure amb l'educació, amb la formació, amb la germanor i amb la humanitat. En aquesta Universitat del Poble, que, com comentava, poden trobar la fotografia de l'acte on havia de participar Jaume Serra Unter. Moltes gràcies.
3: Jo us presento unes imatges, una mica per fer dentetes, que diem, del que veureu en el llibre. I una mica per animar una mica això. Com va començar la idea? Doncs va començar amb el 2006, amb el centenari, quan amb l'Antoni Llames, aquí us poso el primer logo de l'avenç, fixeu-vos que va amb S, i aquest és l'últim que vam fer pel centenari. Bé, doncs, amb l'Antoni Llames, que va voler fer una exposició, jo li vaig dir, home, podríem fer com un fascicle per regalar als socis, perquè tothom, tots els socis sàpiguen d'on venim i què som, perquè és curiós que aquesta entitat cada 30 anys ha rebut un sotrac, i un sotrac important. O sigui, dels 1906 al 36 esclata la guerra, la CNT incauta el local, ho incauta tot, i quan torna a recuperar-ho a l'any 39 no hi havia res, ni papers, ni diners, ni res. I aleshores, del 39 que es recupera, el 69, el gran incendi que destrueix també tota la documentació que es guardava sota l'escenari, que és el lloc on comença el foc. En fi, sembla que cada 30 anys tenim un sotrac. Bé, li dic en el Llames, doncs posem-s'hi i tal, i ell aconsegueix fer l'exposició, però amb coses que els socis li deixaven i tal. I jo començo amb La Vanguardia, començo a mirar, a buscar coses, i efectivament, després us explicaré el perquè de la veu d'un poble estar amb la lletra de La Vanguardia, si us hi fixeu. I és perquè, sort de La Vanguardia, vaig poder reconstruir els primers 30 anys, perquè La Vanguardia fins a l'any 36 explicava fins i tot qui havia nascut, qui havia mort, d'aquí d'Esplugues, explicava tot, qui es casava, qui, en fi. I bé, començo a trobar, doncs, funcions teatrals en la Societat L'Avenç al setembre del 1907, i començo a engrescar-me, i sort d'això trobo que les reunions generals de la Junta també sortien a La Vanguardia. Qui era el president, qui era el tesorer, tot, i això cada vegada m'engrescava més. I el més difícil va ser l'època de Cambrilles, que l'Avenç es va fundar en allà, en un celler que Família Brilles va deixar amb en Pau Pujol. En el llibre veureu curiosament que el teatre estava al revés de com està ara. Si tu entres i hi ha l'escenari al fons, doncs abans era al revés, entraves pel cafè i l'escenari estava aquí, aquesta banda d'aquí, al revés. Bé, tot això ho explica en una carta que surt al llibre, en Pere Malaret, ja ho explica ell. Us aniré fent salts una mica cronològicament, però de vivències, anècdotes, coses viscudes per l'entitat, com és la visita a l'Àngel Guimarà l'any 1920. A veure, aquesta persona d'aquí, que ningú m'identificava, resulta que ha resultat ser en Andreu Amat Parera, que era de la Junta, i evidentment estava amb en Pau Pujol, i a part era el director de l'Orfeó, aleshores. Després, el Maricel, el 1920, ha trobat una carta d'en Pau Pujol que comenta amb el senyor Tintorer, comenta que si donem el paper a aquesta, aquella que no me'n refio, l'altra que no se'l sabrà, vull dir, el 1920 ja estaven liats amb el Maricel. Després, el 52, també hi ha un programa, el llibre de l'any 52, la van tornar a fer. Una de les coses que vaig disfrutar més, doncs, és que en veure aquestes fotografies d'aquest terra de gres que va donar en Pau Pujol, com sabeu, de la Rajoleta, va donar per fer el terra de la Sala de Ball, i vaig dir, caram, vaig augmentar les fotografies i vaig veure que eren un rajoletes així, petites, sisavades, i vaig dir, doncs això s'ha de reconstruir perquè jo l'havia escombrat moltes vegades abans de fer teatre. I me'n recordava inclús dels colors que tenia. Això és una de les satisfaccions més grans que tinc d'haver recuperat. Fixeu-vos aquí, aquest és el terra i també el sostre. També es parla del sostre que el va decorar Pere Cadena. Eren uns plafons que a l'estiu pujaven i per allà refrigerava la sala. I a l'hivern es tancava per la calefacció. Tots amb una bombilleta al mig, amb una flor al voltant decorada per en Pere Cadena. I anar descobrint coses, com això que va venir la companyia l'any 27 de Maria Vila i en Pius de Vic. Potser no sabreu molta gent. Són personatges cèlebres del teatre que després ja sortiran. Després, el tema del grup excursionista Germanó. Basant-me en el llibre que va fer en Joan sobre el grup excursionista, també cada vegada anava descobrint més connexions aquí amb l'Avenç. Tantes que vaig descobrir que el meu pare havia tocat aquí amb la seva orquestrina i el meu tio Paco, concretament a l'any 31, orquestrina té Five Boys, que això ho vaig descobrir així. Tenia una fotografia per casa i després un dels socis em passa aquest programa i va anar lligant caps. El tercet Benega, a vegades era tercet, a vegades era quartet, perquè tocaven sota la pantalla del cine, i en el qual a vegades tocava el meu pare o el meu tio, per això a vegades eren tres, a vegades eren quatre, el tercet Benega. Bé, anar descobrint coses, com per exemple que les actrius del teatre venien del teatre Novetats. Marta Cazorla, Elvira Jofré, Carme Roldán. Una cosa molt curiosa és el logo del centre a l'any 32, que era fantàstic. Després aquest, puc dir que el vaig dissenyar jo, recuperant l'escut però canviant la corona, si ho veieu. Una altra curiositat que s'ha de llegir la lletra petita, i és que en Josep Maria de Sagarra va venir a la tarda a la representació de la corona d'espines. I escolteu, això cada dia, cada trobes una cosa nova i cada dia dius, bueno, no s'acaba mai, estàs immers ja en aquesta. L'any 36 la CNT incauta l'Avenç, i com deia abans, i es perd tot. L'any 40, bé, l'Enric Borràs va fer el gran Galeotto, tot això. Després, les actrius que passaven per aquí i els actors, doncs, principalment les actrius eren, no eren d'aquí, perquè ensejar de 10 a 12 de la nit no era fàcil. I venien professionals, però venien dos dies i l'assaig general i prou. L'Emília Baró, l'Enric Borràs, la Maria Morera, la Maria Vila, la Glòria Roig, l'Estanis González, la Pilar Montejo, la Mercè Broquetes, l'Esperança. Esperança i Estanis eren una parella que, perquè aquí sempre, després de cada obra, hi havia un fi de festa, era obligatori. La gent que venia al teatre a les 4 sortia a les 9, no podia ser que una hora i mitja estiguessin llestos. Hi havia, si, el fi de festa, si no venia algú de fora, el feien els mateixos de l'Acadèmia de Declamació. I després vaig trobar tota la gent d'aquí, del poble, en Gaspar Batllori, Bartomeu Font, Paquita Malaret, Vicenç Bonet, en Joan Vallès, que no vivia aquí però que treballava aquí a l'Orodonal, i entre cada dia treballava aquí, a la nit assajava aquí, doncs va, podem considerar que era d'aquí. Bartomeu Ventura, en Josep Canut Raig, àlies el Papet Guardià, en Pau Fàbregas, que ara en Pau Fàbregas va ser el meu, la meva primera actuació al teatre va ser amb l'Hereu i la Forastera, d'ajudant del jutge, i el jutge era el Pau Fàbregas. I fixeu-vos que llavors jo només deia, el jutge té raó, ja està, el jutge té raó, però jo dos mesos aquí ensejant, de 10 a 12 de la nit, i amb aquest home, clar, vam tenir moltes xerrades i una anècdota que us explicaré molt curiosa, és que ell sempre deia, em vaig anar a fer un carnet i diu, com se llama usted? Diu, Pau Fàbrega Casas. Fàbrega Sinesa. I li posen Pau Fàbrega Sinesa. El meu sogre, Jaume Bonet, que era el Guaperes de l'època, era sempre la parella de Glòria Roig. Enric Flavià, la Francesca Cortés, de Sant Just, però que venia sempre aquí, en Jordi Castells, després ja de la meva època, l'Helena Alfonso, Núria Gil i Núria Gran, Dolors Busquets, que va ser locutora a Ràdio Barcelona i després de Catalunya Ràdio, Pepita Malaret i Paquita Ferrandis. Bé, això és perquè veieu la gent que va passar per aquí. Aquesta és la meva primera actuació, l'Hereu i la Forastera. Valia més el tratge que el que deia i que el temps que vaig emplear em dia el jutge té raó. Aquest també soc jo, però quan em vaig retirar vaig veure que tenia que posar paperets sota el telèfon a dintre la revista i a darrere el decorat, vaig dir això s'ha acabat, no podia seguir. Bé, una altra anècdota, que em vaig caure d'aquí dalt, de dalt del taló, engreixant-lo un dia, aquest era el taló, i sóc jo quan tenia 12 anys, però bé, aquest era el taló perquè el veieu, que això devia pesar 2.000 quilos, jo aquí dalt amb una escala, enfilat, engreixant això, se'm trenca la corda, i avall que va, dalt de tot de l'escala, a la punta de tot, una escala de fusta que va quedar feta miques, i sort del meu cunyat, Ramon, que estava baix i em va entomar. Si no, no sé per què no em vaig trencar un fèmur o alguna... L'alçada és considerable, eh? Fixeu-vos que tres persones una sobre l'altra, l'alçada era considerable. La conxa, l'apuntador, això molts no ho coneixeu, però aquí es veu la conxa, el braç de l'apuntador, i treballàvem així. Jo us he de dir, ara que ho puc dir, havia fet obres sense saber-me el paper, només escoltar l'apuntador. Això era la sala gran, però quan vam venir aquí ja us explicaré que no hi cabia el forat per l'apuntador, no hi cabia. Després també teníem un apuntador que com que s'anava per sota l'escenari se'n anava al bar i el tercer acte volíem començar i no hi era. I quan, perquè de dalt, de dintre el vèiem per la cortina i no hi era, i bueno, i tocant un timbre i tal, i llavors arribava, el tercer acte posava a riure vinc a riure i anar esperant que et digués el paper i una anècdota, però curiosa. El senyor es deia Aguado. Això és el dia que per primera vegada va cantar amb en Joan Manel Serrat aquí a l'Avenç, el dia que vam fer un homenatge al Vicenç Bonet Cortada, que és aquest. I aquesta fotografia ningú sabia qui l'havia fet, encara no ho sabem ara, perquè el nostre fotògraf que feia el teatre no la va fer, i amb en Fermí Puig, en una exposició que va muntar a l'Art Santa Mònica, em va dir, tu saps on és aquesta foto? Dic, home, jo et portaré tota la col·lecció d'aquest decorat, d'aquesta tauleta, que és aquesta, i això era aquí, aquell dia jo era amb ell a l'escenari. Una altra anècdota. I el gran desastre. Aquesta és la boca a l'escenari, des d'aquí dalt és on vaig caure, aquesta és la barra del taló. Bueno, 26 de gener del 69... altra vegada, feia 30 anys d'un altre desastre. Després, aquí el meu amic Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, que tinc l'honor de que estigui aquí amb nosaltres, hem estat 42 anys fent el cineclub aquí, en aquesta sala. Molts records, que ara no anomenaré perquè m'estic passant. La ràdio l'any 81, quan amb el meu cunyat, el meu germà, posem en marxa, aquesta vaig descobrir també que era la segona ràdio, perquè a l'any 57 ja n'hi havia hagut una i ara n'hi torna a haver una altra, o sigui que és una entitat de ràdios. Aquí, quan es va recuperar la sala i tal, aquesta era la Conxa l'Apuntador, petita, el pobre estava ajupit, després no es podia aixecar, vam tenir que deixar de fer servir l'apuntador i ja fa temps que es fa amb tres punts a cada banda. Ja acabo, amb el Toni Llames vam posar nom a la sala Pau Pujol, que és aquella d'allà dalt, que és aquesta, el dia que va venir la neta, la Carme Serra Pujol, que és la neta del van venir a la inauguració. I aquesta, la sala Joan Brilles, que s'ha recuperat la placa que es havia perdut, i la podeu veure aquí fora, i una altra gran satisfacció i feina que va portar és fer reconstruir l'arbre genealògic dels Pujol. O sigui, vaig començar a fer tota la descendència i aquí baix trobo la Carme Serra Pujol, que és aquella senyora que va venir. I, en fi, fins aquí no vull allargar-me més, però sí unes paraules que dius que ha estat un plaer treballar amb el Joan en la confecció d'aquest llibre. Hi ha hagut, hi ha, i va haver, i hi haurà molt bona química, com la dels temps de l'equip a 70. La mateixa, 50 anys després, hem tornat a fer equip. I aquesta vegada jo diria que és l'equip A22. I això han estat 13 anys d'investigació i documentació i 3 anys per materialitzar aquest projecte que en aquests moments us deixem a les vostres mans. Una gran experiència.
4: Jo voldria ser breu perquè després sembla ser que s'oferirà al públic, si voleu fer alguna pregunta, intentarem contestar-la, informar-vos del que creieu convenient. Però hauria en primer lloc que utilitzar la meva aportació ara al micròfon per agrair a fer els agraïments a diverses persones. Una d'elles és el president de l'Avenç, que ens ha donat tot el suport possible per fer aquest llibre i hem estat sempre recolzats per ell. Després també, avui, el president de l'Associació d'Ateneus de Catalunya, m'agrada que es doni també suport en quant a reconèixer una tasca nostra que ha sigut realment molt feixuga. Després també hem d'esmentar entitats diverses que, encara que no s'hagin significat amb tasques concretes, però sí que ens han donat molta moral per tirar endavant el projecte, com són, per exemple, doncs, el grup d'estudis d'Esplugues, els Amics de la Música, l'Associació de Veïns del Centre i d'altres més. Aquests mereixen el meu agraïment, el nostre agraïment. També he d'agrair la presentació del doctor Montserrat, amb el qual ens uneix una antiga amistat i que sempre em resulta interessant, sempre dius coses noves que jo no sabia, però, en fi, enhorabona. També vull agrair en especial la col·laboració de l'amic Jordi Udina. Ell se m'ha passat al davant dient-me no sé què, que ha sigut un plaer treballar amb mi. Bueno, jo diria que és ell el que es mereix tot el mèrit, tot el reconeixement d'haver fet el llibre, perquè és una formigueta que ha recollit una quantitat enorme de fotografies, de programes, i també s'ha basquejat per trobar-la i recollir-la d'altres cases. Ha sigut un company generós, un treballador, sobretot en moments difícils en què se t'esborra tot el que escrius a l'ordinador, doncs ell, que també agafava les seves enrabiades, ha sabut treballar amb aquest tema. Per tant, si no hagués sigut per ell, no haguéssim pogut fer aquest llibre. Jo m'he limitat només a fer un text per acompanyar les fotografies d'ell i les informacions que ha donat. Aquestes són els tres agraïments que volia fer. Ell porta 56 anys com a soci de l'Avenç. Jo porto 54. Això ja és fidelitat a l'Avenç. I per què som fidelitats a l'Avenç? Perquè ara us vull explicar el què. En el segle XIX, la població de Catalunya estava realment ofegada per la pressió de l'estat espanyol com a colònia conquerida i encara dura, i el que va fer l'estat espanyol va ser aixafar el que va poder la llengua, els costums, les normes. Podem aportar una biblioteca sencera de disposicions i ordres que van interpretar tots els directius, tots els gent militar i tots els governadors que va poder enviar des del Felip V a Catalunya per tal de fer perdre la personalitat. Això què significa? Que el poble s'anava convertint en una entitat somorta, una entitat que no tenia ni cap mena de força, cap mena de personalitat, però del mateix interior, de la mateixa essència de la catalanitat que latia en el cor de cada català, va haver una reacció al segle XIX. Al segle XIX, penseu que ja fa 200 anys que estem rebent patacades, encara duren, de l'estat espanyol, i hi ha una reacció popular. El poble diu, escolta, tenim una música, tenim una poesia, tenim unes ganes immenses de fer coses, de manifestar-nos tal com som, no tal com són a Madrid o a Castella, no, tal com és Catalunya. I aquí neix precisament la gran manifestació de la Renaixença. Aquí hauria d'esmentar un gran filòsof, que era Llorenç i Barba, del segle XIX, que va dir una cosa essencial. Cada poble té una manera de pensar i de sentir. I la nostra manera de pensar i de sentir és la nostra catalanitat, que s'expressa amb els cants, amb les manifestacions, amb les festivitats, amb tot el que fem. Això agradi o no agradi al centralisme madrileny. Perdoneu que parli així, però és que jo també estic molt cansat del tema. També esment de l'obra que us recomano, de l'obra Ateneus, Cultura i Llibertat, que està fet per en Ramon Armabat i Xavier Ferrer, presentada per la Federació d'Ateneus de Catalunya de l'any 2015. És un estudi molt ben fet que explica l'evolució precisament del poble i que fa que al segle XIX hi hagi un naixement d'entitats i orfeons i grups i tota mena d'ateneus i centres socials, entre ells l'Avenç. Això no seria possible si no hagués una mentalitat benefactora per part de la gent de capacitat burgesa, de qualitat burgesa, és a dir, que tenen uns diners que poden aplicar per al bé de la societat. Aquí tenim el Pau Pujol. Jo conec famílies, i algunes de prop, que no se'n van preocupar mai del bé del poble, que se'n fotia un pepino si havia de pujar o no pujar el poble, si havien de respectar les cançons i els balls i els costums. És a dir, si s'havia de conrear o no la catalanitat. Fer que el poble visqués com a poble català, tal com Déu ens ha fet, no tal com volen que siguem. I això és necessari que hi hagi gent que, tenint les esquenes cobertes econòmicament, digui, escolta, va, som-hi, anem a fer això d'un centre. I aquí és quan es crea l'Avenç. L'Avenç no va ser un grup de gent que li agradava jugar al dominó, que també n'hi havia, però sinó de gent, va, anem a cantar, anem a trobar-nos, anem a parlar del que sigui. I això també tenia una lectura eminentment política. Aquí, en la història de l'Avenç, Pau Pujol és el number one, que es diu en anglès modern, però és el que origina tot. Aquí està en el llibre, està tot explicat i se li ha de donar doncs, el benefici del l'agraïment, perquè va ser un home lliurat a l'Avenç, lliurat al poble, lliurat a Catalunya. Aquí tot va anar més o menys, no vam tenir com a únic problema la guerra civil de 36-39, van haver dictadures ferotges i que aquí anàvem canviant les llibretes i la propaganda traient l'estrella o posant-la segons com anaven les coses de tipus polític. Però, de fet, la gran entitat que fa un canvi previ a la República, a l'Avenç, és el grup excursionista germanor. No és per fer propagandes d'un llibre anterior meu, però allà s'explica el que va passar, que d'una entitat que li agradava molt de jugar al dominó i a les cartes, va sortir un jovent, uns 200 jovent amb una població que hi havia unes 1.200 persones. I això tenia molt pes, amb una gran capacitat política, amb una clara vocació republicana, amb una visió del país completament diferent, i això va afectar directament a l'Avenç. I aquí, per això, en el llibre parlem d'Argemí, una de les grans figures de l'Avenç d'abans de la Guerra Civil, que va permetre, que era problemàtic també, encabir 200 xavals, que ja sabeu el que significa, fan el que volen, i potser encara dura això. Però era un jovent ardit, impressionantment valuós, perquè una societat visqui. I no em vull allargar tampoc. Després tenim un problema, que de resultes de la guerra, aquí s'instal·la una juntes directives fidels al règim. Ah, aquí no es podia fer res. Aquí no es podia fer res. Calia fer una operació de democratització. I aquí és quan surt l'equip a 70. Aquí trobareu la història. L'equip a 70 era un grup de companys, el Jordi Udina, el Llames, també estava jo, en els quals no teníem, estàvem al costat de la junta directiva. Hi havia una finestreta i primera cosa que jo vaig proposar, vaig dir, escolta, posem un planning. Bueno, s'ho van prendre en plan de queixoteu pur, els de la junta. Mira, ara han posat una cosa de ferro i amb unes fitxetes que avui dia tindríem, o es tindria naturalment l'ordinador, no? En aquell moment vam començar a doblar la tasca directiva que feia la Junta amb la nostra tasca. Posteriorment, vam provocar, vaig poder accedir de president, va saltar mitja Junta, al cap de 2 anys em vaig presentar la baixa i va saltar el resto de la Junta. I aquí vam posar el Llames, que va ser un dels bons presidents de postguerra civil, i el qual, bon amic meu, i que vaig lamentar molt que segurament trobés el seu final aquí. Parlem de la dona. Ja estic acabant, no em passaré de 2 quarts, segur. La dona ha sigut l'ésser humà, la ciutadana oblidada, però oblidada i despreciada per l'Avenç. Tant és així que, ara no us molesteu les dones, perquè vaig llegir un parell de coses. Què diu l'article 3er, reglament del Centre Cultural de 1961? Diu, podran ser socios adheridos, en castellà, perquè en aquell temps no anaven per això. Todos los vecinos de Esplugas de Llobregat, Esplugas, no Esplugas, hembras de 18 años. Jo he pensat, home, deixa mirar el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans què significa això d'hembra. I posa animal
5: del sexe femení. Com podeu comprendre, era, això era un símbol de la mentalitat que havia vingut adherida a la Guerra Civil i havia trencat, fet trossos a la República, que s'havia superat tot això. Encara hi ha un altre, tanmateix. En un article de l'any 66, l'equip 70 va aparèixer el 72-73, va actuar, va aparèixer abans, però aquí trobareu tota la història de seguida i ampla. Figura socio adherido, les dones, socio adherido, hembras de iguales circunstancias a los socios de número. Seguim considerant la dona com un ésser de segona. Què passa? Que quan l'equip 70 puja, agafa el poder, parlo de temes d'estatals, no? de lluita política, però és així, agafa el poder, llavors què fa? Primer de tot, obrir el pas a la dona, que és una ciutadana, amb igualtat de circumstàncies que l'home, i a vegades bastant més intel·ligents, les coses com siguin. Grans personalitats de l'avenç. Parlo de Pau Pujol i Vila, que és el que ho van muntar, Josep Argemí, els caps del grup excursionista Germanó, Joan Fuster, Roser Artigues, Josep Malaret i d'altres. Joan Brilles, un home inoblidable, un gran poeta. Els músics Joan Tomàs i Pere Manyer, Antoni Llames i molts d'altres. Molta gent que ha lluitat i ha cremat les seves hores en benefici de l'avenç, d'Esplugues i del país, de Catalunya. El perquè d'aquest llibre, i amb això acabo, recull 100 anys de la història de l'avenç que hem confegit amb el Jordi Udina, i això crec que és també fer pàtria. És a dir, no volem cap medalla per haver fet el llibre, sinó volem que sigueu conscients, vosaltres que m'escolteu, que estem fent un servei al país, que s'ha de parlar del que ha passat, de la gent de l'avenç, s'ha de parlar de la història, s'ha de parlar d'Esplugues, de les lluites, del que va sortir bé i el que va sortir malament. Els ciutadans d'Esplugues tenen tot el dret per conèixer les vicissituds d'aquesta entitat espluguina. I, per tant, és el llibre que us presentem. I moltes gràcies per la vostra atenció.
6: Bueno, primer, expressar la meva admiració per la feinada d'investigació que heu fet pel llibre i però també per tota la feina que heu fet i que ha fet tota aquesta gent per l'avenç. M'ha ressonat molt tot el que deia el doctor Montserrat quan ha parlat d'arreglar el món des del món nostre, de tenir cura de la ciutat, i ha parlat de justícia, d'igualtat, de democràcia, de servei a la comunitat, de compromís, de bon humor també. I el president de la federació també ha parlat dels moviments de base. Com sabeu, segur que coneixeu que a banda de la Federació d'Ateneus i Casals, de la que ha parlat abans el president, que són més de 180, em sembla que ha dit, no? Ateneus, arreu del territori, sabeu que en paral·lel també hi ha la xarxa d'Ateneus i Casals, que sí que té un origen diferent a com ara explicava el Puiggròs, no? Que l'origen dels Ateneus ve més aviat de famílies burgeses que amb bona voluntat aporten part del seu patrimoni a la cultura. Aquesta xarxa paral·lela de la que us parlava té un origen diferent, però en tot cas crec que sí que tenim moltes coses en comú i sobretot crec que hi ha molta feina que podríem fer, hi ha moltes sinergies que podríem aprofitar, no? Perquè tinc la sensació que en aquesta sala hi ha molta saviesa i hi ha sobretot molta experiència i estic convençuda que tenim coses a portar-nos els uns als altres perquè nosaltres tenim un debat que tenim contínuament sobre la intergeneracionalitat, sobre com fer que els Ateneus i Casals populars siguin més i més intergeneracionals i alguna cosa em diu, sospito, que segurament tota la feina, la gent que feu feina aquí a l'Avenç, tinc la sensació que més d'una vegada potser haureu trobat a faltar gent més jove fent feina per l'Avenç i ara potser m'estic equivocant però tinc aquesta sensació. Volia dir també que el doctor també has parlat de les dissidències, no? De la feina que es va fer des dels Ateneus pel català i la importància d'això. I pensava, hòstia, és una mica com el vi, no? Això de la dissidència, que al cap dels anys vas veient el valor que tenia i en canvi en el moment en què hi ha gent que està en contracorrent costa molt més de reconèixer el valor d'aquestes dissidències. Llavors, ja està. Volia dir que això és important, que fem una feina en realitat molt similar i que si la deixem de fer, doncs al final només podem dir allò de que el jutge té raó, que està molt bé la frase de l'obra de teatre. Però bueno.
7: Bé, jo voldria parlar... Aquesta noia molt bé, Bravo. Jo voldria parlar de les dones de l'avenç, perquè jo sóc una de les que em vaig fer sòcia molt joveneta. Tota la meva família sempre va ser de l'avenç. El meu pare, fins que es va morir, tenia el número 0 pobre home, era el primer, i un dia se'm va acudir llegir els estatuts de l'Avenç. I vaig veure que tenia voz, però no tenia voto. I llavors em vaig emprenyar molt i em vaig donar de baixa. Quan van canviar els estatuts, em vaig tornar a donar d'alta. I em sembla que són molt poques dones sòcies de l'Avenç. Aquí, sobretot després de que es va cremar el teatre, hi havia un munt de gent jove que ens vam arremangar. Vam fer una discoteca en aquesta sala, que es deia Sílex, per recaudar cèntims per pagar la hipoteca que es va tenir que demanar el préstec per fer les obres, i ens vam arremangar, i aquí hem viscut. Em sembla que en aquella època estàvem més temps aquí que a casa. I he de dir que tothom donava el callo sense cobrar ni un duro. Al contrari, encara ens costava cèntims a nosaltres moltes coses. I que ara avui la gent, com deia aquesta noia, la gent jove no ve. Per què? Perquè volen, a lo millor volen fer teatre, però volen fer teatre i trobar-s'ho tot ben posadet. I nosaltres no ho fèiem, això. Nosaltres veníem, fèiem els decorats, buscàvem el moble, anàvem a demanar a les botigues si ens tenien que deixar alguna cosa, i ara no d'això. O sigui, alguna cosa falla. Alguna cosa tindríem que fer aquí a l'Avenç perquè la joventut s'engegués una altra vegada. Només això.
8: Bona tarda, felicitats i moltes gràcies per la seva presentació. Jo, referent a això, volies fer-li una pregunta. Vostès molt sutilment han passat per sobre de les tendències polítiques, perdó, de les tendències polítiques que havien en aquests centres. No és el mateix els centres culturals pre-conflicte al posterior. Al posterior, tot el tema de centres culturals i de més són arrasats. Vull dir, acabada la guerra, el cop d'estat, els centres culturals són de les primers que es venen a famílies, els locals, es destrueix tota la informació que n'hi ha a l'interior, perquè realment no creuen vostès que els centres aquests culturals tenien un caire bastant republicà. Eren centres republicans. En molts llocs eren centres configurats per treballadors de fàbriques, d'institucions, d'escoles, creaven les escoles. Llavors vull dir, què ens queda de tot això? No queda res. Avui tenim centres culturals que són com aquest, que està molt bé, que és genial, que és perfecte, però on ha quedat tot aquell lligam que tenien cultural, tot aquell lligam de reivindicació, tot aquell lligam que van demostrar durant el cop d'estat defensant una república? Jo crec que es té que dir que havien uns en un temps i el resultat en un altre, com podia ser l'Avenç, que és molt important, però realment han perdut gran part d'aquells centres culturals que n'hi havien pre-cop d'estat. És més.
9: Teniu raó en el que expliqueu dels resultats de la repressió i de la repressió sostinguda i repetida. En molts casos va significar la pura desaparició de les entitats i l'espoliació del seu patrimoni. Això els historiadors de la universitat, a l'acadèmia, això s'està treballant per explicar, per recuperar això. En moltes qüestions, vull dir, en associacions, sindicats, ateneus, el patrimoni espoliat, però també amb institucions culturals. Vull dir, llegint el text de l'Avenç, vull lloar la feina que han fet els autors, perquè expressen amb tota la sinceritat com el centre sobreviu, i aquesta supervivència té un cost. El cost és haver de combregar ideològicament durant un temps amb el règim. Però, si es va veient aquí, el tipus d'actes que fan, és a dir, la utilització del règim d'aquest tipus d'entitats. I això, el llibre també explica com això es subverteix internament d'una manera o d'una altra, i a partir d'uns certs moments, des del centre mateix i de la gent mateixa, converteix el centre en una cosa diferent, molt semblant o molt més semblant al que havia estat abans de la guerra i de la dictadura. Per tant, el que vostè diu de que va haver tota una sèrie d'entitats que van desaparèixer, sí, van desaparèixer per la força, no perquè quedessin esgotades i com certes entitats que decideixen ja hem acabat, ja hem fet la feina que havíem de fer o no tenim més força, punt. No, no, per la força van ser dissoltes, van ser expropiades i la seva, el seu patrimoni destruït. L'Avenç té la sort de reunir ja més de 100 anys, és una història centenària. I el llibre el que procura és explicar-ho. Si això, aquest llibre, dona peu a reflexions com les tres que hem viscut aquí, em sembla que són els reptes que l'Avenç pot tenir per davant. El repte de recuperar el sentit d'una associació popular, fer de la dona en l'associació, i veus la llista de presidents, per exemple, no? o dels directius, ho entens, perquè a veure, no es pot responsabilitzar respecte al que feien fa 100 anys, sinó has de veure el sentit, de dir com van poder canviar això, i com les dones van lluitar donant-se de baixa o mantenint-se i tornant quan es va... Això és l'altre sentit. I, sí, sí, i la joventut. I la joventut. Em sembla que són tres reptes per una entitat que si sap posar-se'ls al davant, em sembla que pot mereixer molts anys més de treball.
0: Per al·lusions i per contestar, voldria fer dues anotacions. Una, el tema burgesia, no? El tema burgesia grinyola i ens fa mal a les orelles, però no tot els ateneus venen de la burgesia. La paraula obrera apareix en moltes entitats. Societat Coral Obrera, Ateneu Igualadí, que té la paraula obrer pel mig. A més, el naixement dels ateneus, sí que va haver gent que va posar calés, però hi havia molta altra gent que el que posava era l'esquena, era el llum. Anant a treballar, després de treballar a la fàbrica, per aixecar l'ateneu, hi havia el que posava els diners, hi havia el que posava l'esforç, hi havia el que posava el carro per transportar els totxos per aixecar la casa. És a dir, va néixer del moviment associatiu i va néixer del moviment social. Això pel que fa a la burgesia, clar, la burgesia catalana, doncs n'hem tingut sort, doncs, que ha fet grans coses, també ha fet grans desastres, però bé, ha fet, quedem-nos amb el bo. Pel que fa a la desaparició, per sort no hem desaparegut tots. Són moltes les entitats centenàries i tinc el goig d'anar a participar en 150 anys, en 125 anys de moltes entitats. En aquest moment estem treballant perquè, clar, les entitats no van desaparèixer perquè van voler desaparèixer, sinó senzillament perquè van entrar uns senyors a cavall i van dir, a partir d'ara, doncs, tal com parlàveu, doncs a partir d'ara, tot en castellano, i vamos a empezar a canviar les coses i a treure cartells, naturalment a punta de pistola, molt a prop d'aquí, amb el conserge del centre de l'Hospitalet. No van fer falta paraules, senzillament van posar la pistola al damunt de la taula per demanar-li les claus del conserge i va dir, a partir d'ara això és nostre. Vull dir, clar, si et posen la pistola al damunt de la taula, poc tens a dir, no van posar la pluma i diu, anem a canviar el nom. No van posar la pistola i va dir, anem a recuperar això. A dia d'avui encara hi ha molts ateneus que no han recuperat la seva propietat, perquè no hi ha hagut voluntat política i portem més de 40 anys de democràcia, entre cometes, en cursiva i subratllada. Portem més de 40 anys de democràcia i no hi ha hagut voluntat política per cap partit polític en què es recuperés el patrimoni del poble, que són aquests edificis, aquests centres culturals, aquests ateneus. En aquest moment estem lluitant a Madrid i estem treballant, les expressions estan correctes, vull dir, no és que m'hagi equivocat, estem treballant amb el govern de la Generalitat, que traurà una llei sobre la recuperació d'aquesta memòria històrica, sobre la recuperació de patrimoni, i estem treballant amb els dos, amb uns per fent esmenes. Hem aconseguit des de la Federació d'Ateneus treballar per entrar unes esmenes al govern de l'Estat espanyol per aquesta llei de memòria històrica, i estem treballant amb el govern de la Generalitat per no haver de fer falta de fer l'esmena. És a dir, ja sortim de casa ja ben pentinats, no fa falta que després doncs tinguem que pentinar-nos, no? Ja sortim amb la llei arreglada. A dia d'avui encara estem lluitant perquè moltes entitats, i un d'ells, per exemple, no fa pas gaire, va sortir un reportatge, vam aconseguir que sortissin els ateneus a TV3, amb un telenotícies vespre, amb el documental. I va sortir el Centre Republicà perquè sí, molts tenen un passat republicà. La República va portar una educació doncs, actual, moderna, va portar el progrés. Això totalment d'acord. Doncs el Centre Republicà de Cervera, li van dir sí, que això els de l'estat espanyol han dit sí, vamos a arreglarlo esto, vamos, no, sí, tenéis razón, us tornem la propietat, 300.000 euros i ho deixem net. Diu, perdoneu, que el centre republicà era del poble, alerta, no ens feu recomprar el que varen construir els nostres avantpassats amb el seu esforç. Bueno, ells ho reclamen així. Hem tingut sort que...

0: La presentació del llibre ha estat molt maca. Tots tres ho heu fet molt bé, cada un amb el seu estil, perquè ens hem posat amb una mica seriosos, amb rigut, vull dir, molt agradable. Desitjo que en vengueu moltíssims. Que el Joan ha parlat del temps que nosaltres érem les hembres. I vull dir que en aquest temps encara existeix una mica això. No en paraula hembres, però sí que se'ns té una mica en segon pla. Les persones gairebé que estem aquí, totes les dones, som grans i això potser no ens afecta tant. Però sí els nets i fins i tot alguns fills que estan visquent cara al futur. No estan prou ben admirades. Res més i moltes gràcies.
1: Cami, tens tota la raó. I afortunadament, la dona, l'avenç que ha fet la dona, l'acceptació per part de tots els homes, sobretot de la joventut, és imparable, és irreversible. Perquè la dona és d'un altre sexe, jo sóc home, tu ets dona, però tens les mateixes capacitats a la teva manera com jo tinc les meves. Així de clar. Per tant, hem de treballar junts. Hem de lluitar junts i hem de pujar un país junts. Les dones i els homes.
2: Moltes gràcies per la vostra presència.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.